el que pots fer al web Dicat, també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanada que es fa dir felicitat. Però hi vaig aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava.

alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però a l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono que podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb The Rock.
2: Yes,

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant. Perfecte. Sí.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAF, FM, app i 3CAT.

0: CaixaBank, l'estiu sona diferent.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, aquest dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

pas de manual, pots parar de fingir que et convé a venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer tant càrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb...

0: Escolta, Zicat.
1: Should be small.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem nova jornada a través del 107.1 de la FM. Avui és dijous 6 d'agost del 2026 i sempre la intenció d'apropar-vos tot un contingut que desitgem us agradi i us ajudi a passar la millor jornada possible. A més, sempre ho recordem, un contingut que podeu seguir, podeu trobar a través d'internet, Ràdio Línia o Ràdio La Carta, www.rtv-elvendrell.cat. Al mateix temps, l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar, el podeu seguir per Televisió El Vendrell, és a dir, podeu posar imatges a la ràdio en aquest programa. A banda, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt i que ja comença. Som-hi!

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
2: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja a partir d'aquí una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és la Calaixera. De fet, ja hem començat Calaixera avui dijous, 6 d'agost, programa número 4019. Poca broma. Gràcies per ser-hi i gràcies per fer-ho possible, de veritat. Les 9 i 2 minuts, sempre volem ser-hi fins al migdia, fins les 12, i són les 3 hores diàries habituals d'aquest espai, on justament això treballem i busquem aquesta ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta, com bé sabeu. A més, si voleu participar, ara que ja estem en directe, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Molt fàcil, 686-101-101. O també, si voleu, un correu electrònic en qualsevol moment del dia. calaixera@rtv-elvendrell.cat. Venirem cap al contingut i tot allò previst en aquesta jornada d'avui per començar, i sempre és així, en principi, la previsió del temps amb en Marc Rodero. Hem triat una primera cançó per posar ritme, l'escoltarem, i anirem de ple cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També algun apunt esportiu, la repassada que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, en aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, també ja és habitual, eh? Aquesta actualització a cada hora en punt, en principi, i després de les 10, i després d'aquest butlletí de les 10, segona part del programa i més contingut, més coses. Per exemple, anirem recordant allò, seccions importants des d'Espai Visual, l'espai sobre salut visual amb l'òptico-optometrista Sílvia Edo. I també en aquest punt volem parlar-vos de Càritas. Recordar la feinada que fan des de Càritas. També repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem a la tercera i última part. En aquest punt, per exemple, explicar-vos que demà divendres, dins el Primavera Vendrellenca, el Vendrell sent la música, hi ha doncs, la proposta d'un grup vendrellenc amb un estil molt característic, però que ens agrada moltíssim, que són els Ims and the Zooms, amb l'Isma Muñoz al capdavant. Doncs bé, hem parlat amb ell, hem conegut el seu darrer disc, que és el que justament presentaran aquest divendres. A banda, també toca secció de cinema. El dijous ens avancem a les estrenes de cada setmana i coneixerem quines són les pel·lícules que podeu veure a partir d'això, d'avui, demà divendres. I també tindrem una bona estona per la participació i les trucades, canals habituals que ja passen per aquests punts que hem dit, WhatsApp, correu, però sobretot el telèfon de directe, que estarà operatiu a partir d'aquella franja, el 977 15 70 69. I amb tot això arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja està, i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa unicat de tot.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
2: El temps, la previsió, sempre pendents, només començar de què és el que ha de passar meteorològicament parlant. Marc Rodero, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
2: Doncs això, meteorològicament, què ha de passar? Marc, què ens expliques?
3: Doncs esperem i desitgem que acabi passant el que ens marquen els models. Avui és un dia d'aquells en què hi tenim totes les esperances posades perquè podem tenir ruixats, tempestes, en definitiva, precipitació pràcticament arreu del Baix Penedès. Per tant, caldrà estar atents, caldrà estar alerta. A hores d'ara, de moment, tot es va configurant. Comencen a créixer els primers ruixats cap a l'àrea del Pirineu i el Prepirineu, i a partir de la tarda s'haurien de desplaçar de nord a sud. De fet, hi ha avisos activats per part del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit, en què podem tindre ruixats de moderada intensitat. Val a dir que aquestes tempestes que neixen, es generen, es formen cap al Pirineu i al Prepirineu i van avançant de nord cap a sud. Per tant, lògicament, conforme avancen, van perdent una miqueta d'intensitat, però tenim el mar molt calent, tenim moltíssima humitat i, per tant, no descartem que puguin agafar certa embranzida. Per tant, caldrà estar alerta entre les 6, 7 de la tarda fins les 10, 12 de la nit, quan podria arribar al Baix Penedès aquesta situació de ruixats, de tempestes, de precipitació. No descartem difícil, no descartem alguna calamarsada i també alguns cops de vent una miqueta més intensos. La temperatura després de la precipitació acabaria baixant. Per tant, creuem tot el que puguem creuar, Pere, perquè durant aquesta propera tarda i en especial vespre tenim molts números que arribin aquestes precipitacions. Esperem que no passin de llarg, esperem que els models tinguin raó i que tinguem una bona regada entre 5 i 15 litres per metre quadrat.
2: Buah, tant de bo, Marc.
3: Tant de bo.
2: I justament també actualitzem temperatures en directe, si et sembla, Marc.
3: En tenim 27 a Cunit, 28 a Coma-ruga, 28 també al Vendrell, 26 a la Bisbal, 24 al Montmell i 26 a l'Observatori de Bonastre.
2: Perfecte. Gràcies, Marc. Fins demà.
3: Fins demà. Adéu-siau.
2: Bon dia.
0: Ràdio al Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
2: Música per començar la primera cançó de la jornada, que té aquest objectiu, justament, això, posar ritme i començar encara, si cap, amb més ganes. Sexeni, els ulls que et mirin.

0: Cançó ben xula de Sexeni, és una cançó que té un temps, té uns mesos, però és una cançó ben adient per començar i per posar ritme al programa. Avui que ja som dijous, aquest dijous d'agost, els ulls que et mirin, en proximitat i en directe, a través del 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts, notícies.

0: L'acumulació de residus a la via pública en diferents punts del municipi del Vendrell, molt especialment als nuclis marítims, està provocant una gran quantitat de queixes de veïns, veïnes i residents. La implementació dels nous sistemes de recollida selectiva està generant disfuncions que són molt evidents en aquells nuclis on hi ha presència més gran de segones residències o estiuejants, com ara les zones marítimes. La situació es dona tant en aquells barris on s'ha engegat la recollida porta a porta, com el Francàs, el Romaní i algunes zones de Coma-Rugà, com els que s'hi ha posat contenidors intel·ligents com Sant Salvador o de nou Coma-Rugà. Una acumulació que és molt evident, especialment al cap de setmana, quan hi ha més pressió poblacional. Al llarg de les últimes setmanes, són molts els veïns i veïnes del municipi que han fet arribar les seves queixes a aquesta casa, a Ràdio i Televisió El Vendrell. També al ple municipal del mes de juliol, diferents ciutadans van expressar el seu malestar per la situació, demanant a l'equip de govern que prenguin mesures per revertir aquest problema. Des del consistori, l'alcalde, Kenneth Martínez, va admetre que el sistema necessita alguns ajustaments, però va recordar que és una part d'aquesta problemàtica i que prové de l'incivisme i el mal ús que es fa d'aquests nous contenidors. En aquest sentit, va recordar que la llei no permet fer excepcions ni moratòries durant l'estiu, però sí que va apuntar la voluntat d'ajustar freqüències. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que des de la recollida de residus és un contracte que s'impulsa de manera mancomunada des del Consell Comarcal, que és l'ens a través del qual caldria fer aquests ajustaments. I també sobre aquest aspecte, tot i que la situació amb els residus al nucli del Vendrell no és tan extrema com a les zones marítimes, també hi ha punts crítics com situacions que també generen queixes veïnals. És el cas del carrer de la Cerdanya, on la retirada d'una illa de contenidors provoca el desbordament continuat de l'única bateria que encara hi queda, o del carrer de les Roquetes, on una veïna amb sensibilitat química múltiple denuncia problemes de salut que està patint per les males olors i per la brutícia.
1: Situat tocat al centre de la vila, al carrer de la Cerdanya, encara no ha canviat el sistema de recollida de residus i funciona amb contenidors oberts. No obstant això, la retirada a principis de juliol d'una illa de contenidors situada al davant del pàrquing de pagament ha fet que en aquest carrer i els del voltant només hi quedi una sola bateria de contenidors que contínuament es desborda per l'elevat ús que té. Una situació que fa setmanes que denuncien els veïns i els comerciants d'aquest carrer.
2: Clar, el problema estava de que aquí al pàrquing n'hi havia un altre 5 contenedors. Aquestos els han tret. Què passa? Que llavors la gent ve i ho deixen tot aquí. Llavors resulta que inclús, jo no vull dir les culpes a ningú, però aquí venen gent amb carretilles a buidar la brossa. Doncs clar, és que això a les 9 del matí, quan nosaltres obrim la botiga, això està ple.
1: La decisió d'eliminar l'illa de contenidors al davant de l'aparcament es va prendre perquè se'n feia un mal ús de forma recurrent, una situació que també havien denunciat els veïns. Però això el que ha provocat és que el problema s'hagi desplaçat uns metres més avall, reproduint-se allí les situacions d'acumulacions de brossa i d'unes fortes males olors que es poden sentir des de lluny.
2: Això és terrible, vull dir, des del demà... Bueno, tot el sant dia, les 24 hores del dia, la pudor és insostenible. Vull dir, aquí venen, la gent, o sigui, si ho troben ple perquè a les 9 del matí està tot ple, llavors es agafen, deixen la brossa a fora i no es pot passar ni per l'esfera. Jo he vist la gent entrar a la botiga amb la boca tapada. I això no és...
1: Al ple del mes de juliol, l'alcalde Kenneth Martínez va explicar que l'illa de contenidors que es va retirar fa unes setmanes s'ha de reubicar en un altre punt, però va afegir que estaven tenint dificultats per trobar el lloc adient. Al carrer de les Roquetes, al barri de França, es va implantar el nou model de recollida selectiva ara fa 2 mesos, amb contenidors intel·ligents. Una de les noves bateries s'ha posat a sota de l'habitatge de Mònica Garcia, una veïna que pateix sensibilitat química múltiple, una condició que afirma que se li ha vist agreujada per l'estat en què es troben aquests contenidors.
3: Tenim males olors, rates, mosques soldat negres que venen de la orgànica putrefacta, són larves. Tenim insectes i brutícia al voltant dels contenidors. La recollida de residus no s'està realitzant correctament, no funciona com hauria, i quan es buiden els contenidors cau tota la brossa al terra i no els recull aquella brossa, amb la qual queda sota i el problema de brutícia encara s'incrementa més.
1: Garcia ha fet arribar nombroses instàncies i queixes a l'Ajuntament, demanant que reubiqui l'illa. També s'ha posat en contacte amb l'empresa de la recollida de residus, sense que hagi obtingut cap resposta.
3: Per què ha de fer tota aquesta feina una veïna? Una veïna que, a més, està malalta. I per qui aquest nivell d'estrès empitjora totes les seves patologies. No és un caprici, és un problema de salut. Molts veïns no podem obrir les finestres ni gaudir del balcó. Jo, a més, ni tan sol tinc aire condicionat i estem amb unes onades de calor impressionants.
1: La veïna exigeix una millor gestió de la recollida de residus per part del consistori i que des del govern local s'escolti les demandes que fan els veïns.
0: El nostre company Marc Guitart, que ens ha apropat la crònica d'aquesta informació. Però també en el context dels problemes amb la recollida de residus, el grup municipal de Fem Vendrell ha demanat al govern local que s'obrin tots els contenidors de residus que funcionen amb targetes unipersonals. El partit també ha fet arribar informació sobre aquest assumpte al Departament de Salut de la Generalitat i ha preguntat per quin motiu es continua sense contenidors de recollida de roba al municipi. Mar Vázquez.
4: Tant Calafell com Roda de Barà tenen els contenidors oberts i les xifres que estan dient ells, que coneixem ara, són millors, perquè les nostres no les coneixem encara, que han augmentat el reciclatge. Demanem això. El Departament de Salut de la Generalitat avui ens han dit que no és competència seva la gestió de residus. Evidentment que sabem que és competència municipal, però aquí al Vendrell tenim plagues de rates, paneroles. Ja tenim coneixement de 3-4 comunitats, veïns, habitatges que han hagut de desratitzar casa seva. Els contenidors que havien de roba, per reciclar la roba, han desaparegut, l'empresa ha deixat de funcionar, no els tenim. Què significa això? No només que amb la situació que tenim de no reciclar pagarem més, sinó que la roba pesa molt. Aquesta roba que no recicla incrementarà més encara i ningú ens està explicant.
0: De moment, deixem de banda aquests residus, però seguim centrats en el grup municipal de Fem Vendrell, que també va presentar una moció a l'últim ple demanant que es posés en marxa una mesa de seguretat i convivència per abordar els problemes que hi ha al municipi en aquest àmbit, com ells explicaven. Doncs ja s'ha celebrat una primera reunió que ha comptat amb la presència dels portaveus dels grups de Som Poble Esquerra, primer el Vendrell i Fem Vendrell, a més del regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano. A la trobada s'ha compartit la necessitat d'establir reunions periòdiques d'aquesta mesa de seguretat i que ha de servir per treballar de manera coordinada en aquest àmbit. Des de Fem Vendrell han valorat de forma positiva la reunió, on han traslladat diferents inquietuds relacionades amb la seguretat al municipi.
4: Tenim greus problemes de seguretat al nostre municipi. No és cap novetat tampoc. Últimament hem vist Camí Molins, carrer de Roda, hem vist també com situacions d'ocupacions al carrer Montsià. També últimament l'incendi que va passar a Camí de Molins, on hem localitzat que hi ha persones que viuen als trasters, també ho hem posat sobre la taula per identificar aquesta situació.
0: La trobada també ha servit per plantejar les accions que es poden fer per evitar la proliferació d'augmentar els nuclis marítims.
4: No podem acceptar situacions d'il·legalitat, tot i entenem la problemàtica que hi ha, i no és demagogia. Volem actuacions, proposem entre d'altres situacions, entre d'altres accions, cartells per dissuadir la compra, igual que càmeres en zones conflictives.
0: I segons ha avançat la portaveu de Fem Vendrell, la pròxima reunió de la mesa tindrà lloc a finals del mes de setembre o a principis d'octubre amb la presència de representants dels diversos cossos policials. Més coses, més notícies. La Càtedra d'Innovació i Recerca Turística de la Universitat Rovira i Virgili ha desenvolupat un mapa interactiu on es poden consultar els serveis d'accessibilitat que hi ha a les diferents platges i cales de la Costa Daurada. L'espai està pensat perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin planificar les seves visites. Aquest mapa interactiu reuneix, doncs, les dades de 78 platges i cales de 13 municipis costaners de la Costa Daurada i que permet consultar de manera ràpida i intuïtiva els serveis d'accessibilitat i qualitat disponibles en cadascuna. Entre ells hi ha places d'aparcament reservades, les rampes d'accés, les cadires amfíbies, el servei de bany assistit o els lavabos adaptats. Aquest web també evidencia

0: cadires amfíbies o bany assistit no tenen elements com passarel·les que arribin fins a la vora del mar, crosses, grues de mobilitat, dutxes adaptades, zones d'ombra, seients per a persones amb cadires de rodes o zones de bany delimitades. Al Francàs tampoc hi ha lavabos adaptats. Aquesta és una situació que han denunciat diferents persones amb discapacitat, recordant, a més, que l'any passat es va aprovar una moció per dotar les platges de molts d'aquests serveis. La possibilitat de consultar les platges més accessibles per planificar els viatges no és l'únic servei que s'ofereix en aquesta web. Els usuaris i el públic en general també poden contribuir a mantenir les dades actualitzades, aportant nous serveis detectats o comunicar informació que hi falti o que requereixi una revisió. Més coses. Lleugera pujada de l'atur al Baix Penedès aquest passat mes de juliol. La comarca, que continua sent líder en el rànquing d'atur a la demarcació de Tarragona i segons les darreres dades oficials de la taxa d'atur registral corresponent al juny, la comarca presenta un 10,76%, molt per sobre del Baix Camp, que és d'un 8,23%, o del Tarragonès, que és un 7,92%, que ocupen la segona i la tercera posició. Per municipis, el Montmell és el que registra una taxa d'atur més elevada a la comarca amb un 17,60%. El segueixen el Vendrell amb un 11,56%, Masllorenç amb un 11,44%, i en canvi les taxes més baixes corresponen a Sant Jaume dels Domenys amb un 8,30% i Llorenç del Penedès amb un 9,05%, que es mantenen per sota de la mitjana comarcal. Pel que fa a les xifres absolutes del mes de juliol, el Vendrell per població continua concentrant el volum més important de persones desocupades, amb 2.317 aturats, 28 més que el juny. I també augmenta l'atur a Calafell, que registra 1.474 persones aturades, 30 més que el mes anterior, i a Cunit, on les persones inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya arriben ja a les 836, 6 més que l'any, que el juny. Aquest comportament resulta lleugerament atípic si es té en compte que el juliol acostuma a ser un mes favorable per l'ocupació als municipis costaners gràcies a les contractacions vinculades a la temporada turística i a l'activitat del sector serveis. Per contra, l'atur ha disminuït en 3 municipis de la comarca, tot i que de manera molt discreta. Albinyana ha reduït el nombre de persones aturades en 5, Banyeres del Penedès en 2 i el Montmell en 1. La resta de municipis, les variacions han estat també mínimes. I arrel de tot això, les vacances d'estiu per als estudiants, que comporten molt de temps lliure. És una bona oportunitat per poder quedar amb els amics, viatjar, però també una bona oportunitat per treballar. Són molts els joves que aprofiten les vacances escolars, que busquen els seus primers passos al món laboral. Qui ens apropa la informació d'aquesta crònica és el nostre company Dani Vázquez.
1: L'estiu és una de les estacions preferides de moltes persones. Malgrat les altes temperatures, la temporada estival sempre està relacionada amb les vacances, les festes i les sortides, però també amb el treball. És un període en què els joves tenen l'oportunitat de fer els seus primers passos al món laboral, aprofitant el descans dels estudis per guanyar els seus primers sous i desenvolupar les seves capacitats en un entorn de treball. Entre les ofertes amb més demanda entre els joves i trobem els casals d'estiu per infants, que cada any generen nombrosos llocs de treball temporals per facilitar la conciliació durant les vacances escolars.
2: Bueno, sempre els casals d'estiu sempre ho hem trobat com una oportunitat laboral també pels estudiants. A més, molts dels treballadors que tenim estan relacionats amb el cau i l'esplai de forma directa, i així també tenen una oportunitat de que han estat tot l'any treballant de forma voluntària pel cau o l'esplai. Doncs també tinguin una oportunitat laboral durant l'estiu.
1: Pels monitors, a part de ser una important font d'estalvi de cara al curs escolar següent, es tracta d'una experiència molt enriquidora per la seva formació personal i professional, que complementa molt bé els seus estudis.
3: El casal, a part de ser una oportunitat laboral per l'estiu, que als joves ens va la mar de bé perquè pots treure alguns calés que després es pots necessitar durant l'any, a mi personalment, com que estic estudiant educació primària, em serveix com a oportunitat per rebre coneixement que només obtinc durant el grau amb les pràctiques. Llavors és ampliar tota aquesta oferta formativa

0: Gràcies a aquests casals i aquestes feines d'estiu.
1: Bé, o sigui, jo vull ser professora, llavors així també agafo molta experiència amb el que és la gestió d'infants i la gestió d'un grup, i també a l'hora doncs, ensenyar, doncs, en aquest cas som especialment valors, però jo de cara al futur, quan estigui donant classes, hauré d'ensenyar doncs, valors i a part de contingut, clar. I bé, doncs això, la gestió aquesta, i també durant el curs doncs, vaig aprenent també com reaccionen els infants, com tractar amb ells.
2: Però el rol de monitor no és l'únic que el desenvolupen estudiants.
3: Estudio magisteri de primària i bueno, aquest rol de coordinació crec que també és un rol que no havia agafat mai, però que també m'he adonat que m'agrada molt i a nivell laboral en un futur crec que també podria enfocar-me per aquí.
2: Una experiència que, més enllà del sou, permet als joves adquirir responsabilitats, guanyar experiència i començar a construir el seu futur professional abans de tornar a les aules.
4: I anem cap a l'escena més cultural. La Sala de la Fusteria del carrer Major acull fins al pròxim 23 d'agost la tradicional exposició anual de l'Associació d'Art, Cultura i Esports del Vendrell. Enguany, la mostra és exclusivament pictòrica i presenta obres de Luis Rodríguez, que és l'ànima de l'entitat i que, a banda de fer els seus quadres, es dedica a l'ensenyament del dibuix i la pintura als locals del Casal Cívic de Benestar Social del Vendrell. La mostra de Luis Rodríguez porta el nom de El pas del temps, el meu art, i es pot visitar de dilluns a divendres de les 10 del matí a la 1 del migdia i de 5 de la tarda a les 8 del vespre i els dissabtes de les 10 del matí a la 1 del migdia. I proposta musical. Mira què m'ha passat en el supermercado. Aquest divendres a les 8 del vespre el grup andallencs i Mandesum s'actuarà al Parc d'Utrera. El concert forma part de la programació del cicle El Vendrell sent la música i que reprèn la programació després de Festa Major. La banda, liderada per Ismael Muñoz, presentarà les cançons del seu darrer treball discogràfic El Veloz Murciélago Hindú Comía Feliz Cardillo y Kiwi. La programació del cicle musical busca un doble objectiu: poder veure en directe música local en espais de la vila on habitualment no s'hi fan concerts. El grup de l'ISMA presentarà les cançons del seu nou disc, com ara dèiem, El Veloz Murciélago Hindú Comía Feliz Cardillo y Kiwi, a més dels clàssics del seu repertori. El nou disc inclou 7 cançons i 2 bonus track i s'ha editat en format vinil per a col·leccionistes. El grup compta amb un gran nombre de seguidors al Vendrell. Gracias.

0: Pizza i Donuts, cançó inclosa en el darrer disc dels Iman Desoms.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.

0: Dos quarts en punt de 10, també tenim a punt esportiu, que en aquest cas ens apropa en Llorenç Avinyó.
1: La ciclista de Llorenç del Penedès, Mireia Benito, està vivint aquests dies la seva segona participació al Tour de França, que també en categoria femenina és la prova en ruta més important del món. La ciclista baixpenedesenca forma part de l'equip AG Insurance Soudal Team. La seva missió a la cursa és treballar en favor de les lideresses del seu equip. Al final de l'etapa contra el rellotge individual d'aquest dimarts ocupava el lloc 48è de la classificació general, a gairebé 9 minuts del cap de cursa. Cal recordar que Benito participa al Tour de França en el que està sent el millor any de la seva trajectòria professional. Fa unes setmanes va aconseguir un doble èxit que la ratifica a l'elit internacional: el Campionat d'Espanya de ciclisme contrarrellotge i el Campionat d'Espanya de ciclisme en ruta. Ha participat a dues edicions de la Volta Ciclista i a tres del Giro d'Itàlia. L'última etapa del Tour es disputarà aquest diumenge, dia 9 d'agost. Per tant, si tot va bé, Mireia Benito es perdrà la nit més especial de la festa major del seu poble, amb el correfoc, els castells i la cendriada. La seva participació al Tour es pot seguir amb les seves cròniques d'Instagram al seu perfil @mirebp.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Calaixera, un programa únicat de tot.
0: I a partir d'aquí saltem cap a les portades, les principals portades dels diaris, quan són 2:15 de 10, en aquesta jornada d'avui dijous 6 d'agost. I comencem, com ja és habitual, pel Diari de Tarragona. Pere Granados exigeix respostes al Top Manta. L'alcalde ha alertat que la venda il·legal no para de créixer amb el límit amb Cambrils. En societat, la renta també influeix a la tipologia dels abogats a les platges de Tarragona. Les obres a la muralla que tindran que esperar per problemes burocràtics. En immigració, el repartiment dels menors enfronta les autonomies mentre Ceuta col·lapsa. I també en portada, en el Diari de Tarragona, la fotografia i es parla del Firagost, diuen d'extraordinària Firagost, quatre castells de gamma extra de les colles de Valls. Canviem de capçalera, anem cap a una altra de les portades habituals, com és el Diari Ara. El Partit Popular accepta repartir entre les autonomies els 1.100 menors de Ceuta. Els populars es desmarquen de Vox, però demanen que Catalunya i el País Basc també rebin joves. Junts rebutja que la Generalitat s'ofereixi per al repartiment, mentre que Esquerra Republicana de Catalunya diu que caldrà contribuir-hi. Més informació en portada. Putin incendia el cel de Kiev. Rússia, que va aprofitar ahir la falta de defensa antiaèries d'Ucrània, els Estats Units n'han frenat l'abastiment per acarnissar-se amb la capital. L'exèrcit ucraïnès no va poder abatre cap dels 28 míssils russos que van provocar 17 morts. I Junqueras vol una conselleria d'educació en mans d'experts durant 12 anys. Les inversions a l'intel·ligència artificial generen dubtes sobre l'SpaceX d'Elon Musk. Infantino promet la final del Mundial 2030 al Marroc. I acabarem amb una altra de les portades habituals, com és el cas de La Vanguardia. El sector de l'habitatge demana un pacte amb el govern arran del fracàs de l'última llei. Foment, APIs i promotors reclamen la retirada total de la norma censurada pel Consell de Garanties. La compravenda de pisos que segueix a la baixa. Altres notícies en portada. L'Audiència Nacional investiga si el CNI va avisar abans de l'entrada massiva a Ceuta. La jutgessa indaga si hi ha responsabilitats en la mort de gairebé un centenar de migrants i el Marroc ja n'ha processat 86 persones. Refugiats al cementiri, també es destaca en fotografia de portada. Entre 2.000 i 6.000 persones que van entrar la setmana passada a Ceuta continuen a la ciutat espanyola. A la imatge, amb Mohamed, de 22 anys, que ha trobat refugi al cementiri musulmà Sidi Mbarek. I el candidat socialista derrota l'establishment demòcrata a Michigan. I Rússia, que mata 17 persones en un altre atac a una Kiev indefensa. L'activitat d'un narcopis que espanta els veïns, això a l'Eixample. I també a Barcelona, els museus comencen a oferir franges horàries de franc. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre ens ajuden a acabar de conèixer, acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
3: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
4: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
0: L'associació Swing Baix Penedès, que celebra el seu primer any de vida consolidant-se com aquest motor de l'indie hop i de jazz social a la comarca, amb l'epicentre a Llorenç del Penedès, l'entitat fa balanç de 12 mesos omplint les places i aules de ritme i sobretot de trobada social. Volem parlar del creixement d'aquest projecte cultural i per això avui parlem amb una part dels seus impulsors o almenys des de la Junta, diríem així, eh? És el Paco i la Míriam. Com esteu? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia, Pere.
0: Tot bé?
7: Tot bé, molt
0: bé. No fa gaire que ja vam parlar amb vosaltres, que ja vam conèixer una mica en què consistia aquesta entitat. Quan fa d'això, Paco? Tu ara m'has dit uns 4 mesos, una cosa
7: sí,
0: així que vau venir, oi?
7: Sí, això va ser a mitjans de març, coincidint amb una jam, una mica de presentació que anem fer al Vendrell.
0: Molt bé.
7: I a partir d'aquell moment, pues, els esdeveniments que ja portàvem des de mitjans de l'any passat, pues, bueno, afortunadament es van accelerar.
0: Que bé, que bé.
7: En concret, inclús, i una mica per puntualitzar el que comentaves fa una estona, coincidint amb aquella circumstància, es van reforçar els llaços amb un dels ateneus de Llorenç del Penedès, al centre.
0: Al centre, molt bé.
7: Al centre. I ell, que va ser una mica l'impulsor dels primers passos d'això, va reforçar la col·laboració amb nosaltres. I, de fet, en aquest moment som una secció oficial, ja diríem d'aquest ateneu del centre i que ens ha estat donant apoio ja de forma més convençuda.
0: Molt bé, que bé.
7: Sí, diríem que avui ja suposo que coneixes bastament al centre.
0: Oh, i tant.
7: És un lloc de molta activitat cultural, sí. Més aviat cultura tradicional, no? I potser al principi això de fer un grup de swing, era una mica estrany, però bueno, jo crec que els tenim plenament convençuts
0: que bé.
7: I de fet ens estan apujant molt aquests mesos.
0: Fantàstic. Home, això vol dir que en aquests 4 mesos d'ençà que vam parlar han passat moltes coses, doncs, eh?
7: Doncs sí.
0: Mira les que han passat. Fem una cosa, abans de començar, recordem què és Swing Baix Penedès, és a dir, expliqueu-me a vosaltres o amb les vostres paraules què és el que feu des de Swing Baix Penedès.
8: Doncs bé, Pere, de fet som un grup, vam néixer com a un grup de persones aficionades al, el swing, especialment el lindy hop, que és un tipus de ball del swing, que el swing seria la música.
0: Exacte.
8: Tot i que quan anem a ballar diem anem a ballar swing, eh? Però de fet el que fem és ballar bàsicament lindy hop. Hi ha altres balls dins del swing, però de fet és lindy hop.
0: Val.
8: Clar, nosaltres vam sorgir com un grup d'amics i, uh-huh. i de fet continuem sent un grup d'amics que veient doncs, que potser es podria expandir més a lindy hop i el swing, vaja, al Baix Penedès, va ser quan vam decidir doncs, posar-nos-hi. I aquesta família ha anat creixent. Vam començar unes 27 persones al principi. Hem fet un parell de cursos al nivell bàsic 1 i al bàsic 2.
0: Val.
8: I ara, en aquest moment, el moment que vam fer aquests cursos, ja érem 58 persones.
0: Mami,
8: sí, la veritat és que molt bé. Molt
0: sí,
8: bé.
0: Sí, sí, sí.
8: I a més vam començar amb la gent de Llorenç i després hem anat, doncs, això, no? Tenint altra gent, doncs, del Vendrell, de Papiolet, bueno, de diferents llocs. I a partir d'aquí, doncs, vam dir, doncs, va, continuem fent aquestes mogudes. Llavors, a part d'aquests cursos que els hem anat fent amb l'Aitor Lenis de Barcelona, que sí, és el director de Swingcats de Barcelona, i jo com a parella de ball, no com a profe, com a parella de ball, perquè ell és realment el professor, doncs la veritat és que hem fet això, dos cursos regulars, un d'intensiu, i ara en aquest moment doncs ja hem anat fent algunes jams. Per exemple, en vam organitzar una al Vendrell, una altra a Torregassa, i aprofitant a Bellvei que hi havia un grup de música, ens van dir, escolta, per què no veniu? I sí, hi vam anar, ens ho vam passar molt bé.
0: Que bé.
8: I bé, la idea és aquesta, és a dir, no som una escola de ball, continuem sent un grup d'amics que això, que ens fa molta il·lusió que la gent es vagi incorporant, però bé, això, o sigui, anem fent aquests cursos regulars i això, i sobretot això, passant-nos-ho molt bé. La gràcia és aprendre a ballar o millorar aquest ball, però sobretot passar-nos-ho molt bé.
0: Clar.
8: És una activitat molt comunitària i això és el que ens ve de gust de fer.
0: Amb això ja està tot dit, eh? Ens ho volem passar bé. No? Jo crec que una mica la base és aquesta. A partir d'aquí podem fer moltes coses. Valtius, perquè feu això, feu ball, feu aquest punt de trobada i volteu per diferents punts de la comarca, però la intenció és passar-s'ho bé, no? A vegades hem d'anar una mica a simplificar-ho, que s'entengui, quan diem simplificar-ho, perquè evidentment que és més fàcil del que sembla, però tampoc no és massa fàcil això de parlar i de ballar l'indie hop, que ara també ho acabarem d'explicar. Però és passar-s'ho bé, en definitiva, I és el que feu vosaltres. Us ho passeu molt bé. Almenys des de fora, us ho passeu molt bé.
7: Sí, sí,
0: no?
7: Per descomptat. I una mica ampliant el que comentava la Míriam, diríem que és un tema que és una activitat que fa molta comunitat. Molta comunitat.
0: Ja.
7: És molt important aquestes trobades, aquestes jams, i després una mica les relacions que a partir d'aquí hem establert i cada vegada són més potentes amb grups de swing dels voltants. De fet, col·laboren molt amb nosaltres i nosaltres amb ells, amb el que podem, perquè encara som un grup que comença, pues hem col·laborat moltíssim, ja ens trobem molt amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Vilanova, amb la gent de Tarragona. De fet, hi ha una activitat molt interessant, és que quan convoques jam sessions d'aquestes, les fas pública dintre de les xarxes, que en aquest cas hi ha una multitud de xarxes, tant a nivell de tota Catalunya com a nivell provincial.
0: Val.
7: I es comuniquen aquestes jams i acudeix gent, balladors de tots aquests llocs que he comentat i altres,
0: sí.
7: A vegades ens ha sorprès que ha vingut gent de Lleida i de llocs una mica ja més llunyans. I amb aquesta gent, vull dir, s'hi col·labora molt, hi ha molta comunitat i ens ajuden amb alguns temes. Per exemple, hi ha un tema dintre de l'argot que es coneix com a taxis, que és que quan tens un curs o tens una trobada on falten parelles, tant anava a dir de masculines o femenines, no, però ja anem a comentar al març que això no discrimina per sexes.
0: No hi ha gènere.
7: Quan fa falta líders o fan falta followers, que poden ser homes, dones o de qualsevol gènere, no? Llavors fem una mica de crida. Fem una mica de crida a les altres associacions i sempre hi ha gent disposada disposada a ajudar-se a vindre i col·laborar amb nosaltres amb el que calgui.
9: Va,
7: que això sí que és molt, molt interessant dintre d'aquest tipus d'activitat.
9: Molt bé.
0: Que de fet hi ha hagut com un interès creixent, no?, cap al swing, cap a l'indie hop en aquest cas, per tot, no? És molt atraient, de fet, no? Des de fora és molt atraient, tota l'estètica, la música és espectacular, és brutal, no? Hi ha com un interès, no? Cada vegada més, cada vegada més, cada vegada més, que sí, eh?
8: Sí, i a més, hi ha una altra cosa, lligant amb el que deia el Paco, que quan tu vas a ballar swing, o vas simplement com a espectador a mirar, hi ha una cosa que et captiva, i és el fet que veus que la gent riu i somriu.
9: Clar, s'ho passa això, bé.
8: S'ho passa bé, com que deies tu abans.
9: Sí.
8: I llavors això ja et captiva. I molta gent, és això, ho prova, i es fan normalment classes obertes.
0: Abans jo deia, és evident que qualsevol disciplina de ball té la seva complicació, entre cometes, torno a dir, també té la seva tècnica, no?, té el seu ritme, té la seva manera de fer, això és més obvi, però a vegades hi ha la percepció que és més difícil del que sembla, i jo crec que el swing i l'indie hop una mica ja ho té, això. És evident que s'ha de saber, i per això es fan cursos, per poder aprendre'n, perquè tècnicament és molt complicat i arribar a un nivell superior sempre és complicat, però torno a dir, potser és més fàcil del que sembla. Potser també perquè ens quedem amb aquesta vessant més vistosa, no?, que és allò, aquesta part més d'acrobàcia que tots hem vist, i com les parelles volen i voltegen. És una part i una característica del ball, però no és així, eh? Per això dic, no?, que a vegades jo crec que això pot animar la gent que se senti atret per aquest ball, que ho provin, que és això, que és més fàcil del que semblaria, no?, o què?
7: Sí, sí, la veritat és que sí, vull dir, com molt bé comentaves ja, aquestes activitats que són una mica espectaculars, sí, i acrobàtiques i tal, que bueno, aquí, vamos, no arribarem mai, no? Però ara, després d'observar pues, els companys que han estat ballant amb aquests cursos, pues, la veritat, gent ja inclús d'una certa edat que no havia ballat mai, però mai cap tipus de ball.
9: Ostres!
7: Mai cap tipus de ball. Jo crec que amb el parell de cursos, vull dir que això són 15 o 20 horetes, o 20 horetes per tindre els coneixements bàsics i les figures més freqüents, s'han atrevit a anar a ballar a les jams, i de fet ho estan fent.
9: Molt bé.
7: De fet ho estan fent. Diríem que entre la colla que tenim nosaltres, d'aquestes 20 i tantes persones que van començar, pues ben bé quasi bé tots ja ballen després d'aquestes classes, no?
9: Vull
7: dir que, com comentaves tu, a veure, fa una mica de respecte al principi, i sobretot si veus YouTube, ja, no t'atreveixes, no?
9: No.
7: Però no, que la cosa tampoc és tan complicada. De fet, si veus altres tipus de balls, també la majoria de gent que s'ho passa molt bé fa 3 o 4 passos bàsics, i sí, la qüestió és interioritzar la música, sentir-te bé amb aquest tipus de música. Amb el swing, pues, l'avantatge, potser no per tots, però l'avantatge que té que la majoria de música són molt conegudes. Gent d'una mitja edat l'has escoltat tota la seva vida, vull dir, amb
9: sí,
7: la
9: sí,
7: qual
9: sí.
7: Vull dir, és molt familiar,
9: clar,
7: no?
9: Clar.
7: Vull dir, el ritme.
0: Clar, a més això, el ritme és molt característic, no? És aquest,
7: sí,
0: aquest ritme que penso que s'interioritza de seguida, no? De seguida van els peus ja, de seguida, d'una certa manera,
7: sí. Sí, de veritat, ara com comentava la Míriam, amb aquestes classes obertes, realment nosaltres n'hem quedat xocats al Vendrell quan anem a fer la classe oberta del març,
9: sí,
7: que ho feien una mica per promocionar el curs, que en aquell moment necessitàvem força gent, no? Pues n'hem quedat, però bueno, xocats. Jo, em sembla que vaig comptar l'altre dia, ja a la classe oberta poder havia 50 persones del Vendrell i les rodalies, que abans de la classe oberta, ja escoltant la música i veient 4 balladors, és que tothom es movia.
9: Clar, que bé.
7: Tothom es movia i mirava els peus, com ho feien i tal.
9: Clar.
7: I la veritat, vam sortir emocionats.
9: Que
7: bé,
9: que bé. Que bé, que bé.
8: I una altra cosa és el fet intergeneracional. És molt curiós perquè veus gent, això, de 50, 60, però també veus de 30, i en veus de 80 i 90.
9: Mm.
8: O sigui, és un tipus de ball que, a més, a part de tot això que dèiem, que socialment és un plus, no? Però també a nivell de salut. O sigui, això no ho hem d'oblidar.
0: No, és una activitat excel·lent, sí.
8: Totalment. O sigui, mental i física. Físicament, perquè, és clar, tot el tema cardio funciona molt bé, i això els metges, justament, a dins d'una associació que hi ha a Terrassa, hi ha metges que tot això ho han estat mirant, i són balladors, també. I certament tot això s'està veient inclús de cara a malalties com l'Alzheimer, que s'ha vist que ajuda, exacte, perquè mentalment sí que hi ha uns passos, com deia el Paco, però el tema de la improvisació és un aspecte molt important, i això és el que fa que des del punt de vista cerebral les connexions que s'estableixen ajudin aquest cervell, no?
0: Sí.
8: I clar, evidentment, tot el tema que tu fas de musculatura, sense passar-se, o sigui, no vull aquí espantar.
0: No, que dosses nivells, també s'ha de dir,
8: Sí. O sigui que és un ball, ja us ho dic, l'altre dia mateix hi havia un senyor de 98 anys que van fer el seu aniversari i que encara balla swing.
0: Wow.
8: O sigui, que dius...
7: Ostres,
8: a Barcelona.
0: Clar, una cosa de tenir, això, perquè
7: he ballat
0: encara...
7: amb ella, aquest home, sí. Aquest home va ser el campió d'Espanya de swing fa moltíssims anys.
0: Espectacular. I és el que dèieu, hi ha això, uns passos bàsics, entenc, no? A partir d'aquí segur que s'ha d'anar desenvolupant, i a partir d'aquí doncs es va ampliant una mica la tècnica del ball, Però això, que comentava abans el Paco, és això, que amb els passos bàsics ja podem començar a ballar.
7: Sí, perfectament.
8: I a més, tot i que, el que deia abans el Paco, no, hi ha la figura del líder i del follower, que pot ser la líder o el líder i la follower o el follower, doncs això no vol dir que la persona que faci de follower, per tant, entre cometes, el que segueix, no vulgui dir que aquesta persona també pugui prendre la iniciativa, evidentment.
0: Val.
8: O sigui, per això diem, no?, que és un ball que és això, és molt social i és molt integratiu, i que fa ballar tothom.
0: Clar. El que dèiem, que és beneficis físics i sobre la salut, que dèiem que són innegables perquè és activitat física, diguem que una mica el rigor que posa el seu a les seves condicions, és obvi, però això també ho fa molt adaptable a qualsevol persona, de qualsevol edat, de qualsevol sexe, així ho hem de reivindicar moltíssim, però també és aquesta recomanació, com dèiem, de compartir, no?, de trobar-se, de gent que potser necessita fer activitat, de trobar-se amb altra gent, i el swing, l'indie hop, és una excel·lent excusa per sortir de casa. Ho dic perquè també avui en dia es parla molt, no?, de la salut emocional, del benestar emocional, i de fet, aquí que en parlem molt d'aquestes coses, i els metges, com també abans comentàvem, ho recomanen molt, aquest tipus d'activitats, de sortir, de trobar aquestes excuses per conèixer gent, per compartir, per fer una activitat conjunta, i aquest és un excel·lent exemple. Estem d'acord, no?, amb això, que
7: sí? Sí.
8: Totalment. I a més, la gràcia també d'aquest ball, a diferència potser d'altres balls, és que tu balles amb una persona, una peça determinada, i quan s'acaba aquella peça, dius, adéu, fins ara.
0: Clar.
8: I te'n vas a ballar amb una altra persona. O sigui, llavors la comunitat es va fent cada vegada més gran.
0: Sí.
8: I després tu, després de fer el ball, dius, va, anem a fer una cerveseta,
0: clar,
8: o me'n vaig cap a casa.
0: Clar,
8: o sigui, que això, el que deies tu abans, no? És a dir, el que també promou és aquesta relació amb xarxa entre la gent.
0: Sí. I a més, un ball que és com... No vull ficar la pota ara mateix, És a dir, que és un ball com molt neutre, és a dir, potser altres balls tenen com una connotació més de contacte físic, no?, més de rol home-dona, no sé com dir-ho, no? Té un component diferent, però en canvi el swing no. No, té un component com més lliure, és a dir, estem ballant en parella, però cada parella una mica fa una mica lo seu, no sé com dir-ho, no? I el contacte físic és menor, entenc, potser hi ha gent que això també, doncs, ja li agrada que no hi hagi de contacte físic, és a dir, que hi ha moltes particularitats que fan que sigui, doncs, un ball perfecte, jo crec, sí?
7: Sí, vull dir, que ens has de preguntar.
8: I a més això, fas molt bones amistats.
0: Clar,
8: o sigui, a part de... Bueno, ja veus que ho portem a la vena una mica,
0: Sí.
8: Però és que certament és un ball que enganxa.
0: Clar. I pel que fa a l'estètica, no sé si la seguiu molt vosaltres, a les jams i això, no? Aquesta estètica que tots tenim al cap, també, amb els gorros, les gorres, les gorres, les faldilles llargues, no? No sé si...
7: No m'ha arribat aquest nivell.
0: No?
8: I això, a més, depèn també del lloc i del moment.
0: Sí,
8: és a dir, quan tu vas a una jam, és a dir, una una sessió en què s'organitza, no?, una ballada, si és, per exemple, a l'estiu i al carrer, evidentment que tots anem al més frescos possibles.
0: Clar, clar, clar.
8: Això claríssim. El que passa és que, per una banda, el tema de les gorres moltes vegades és una necessitat de cara al sol, també. O sigui, per tant, les portem, les gorres, molt sovint.
0: Sí.
8: Si, per exemple, hi ha una festa ja típica, no?, de dir, avui és una festa swing, sí que la gent es vesteix potser una miqueta més, no?, amb elàstics o amb això. Amb,
0: val, sí, jo dono el toc.
8: Sí, o amb unes faldilles. Sí. O... Però vaja, fins i tot a les festes que són, com diguem-ne, més formals, no és que es demani, o sigui, no és allò de dir, és que si en aquesta festa no vas una mica vestit o vestida com als anys 30, doncs miren malament, no, que va, que va. O sigui, és molt obert aquest ball, fins i tot amb això, amb el
0: molt
8: vestuari.
0: Molt bé, que veus, doncs, tot sí, són virtuts, fora, eh?
7: Fora, fora, com ho diu la Míriam, fora de, de festes una mica dedicades.
8: Exacte.
7: I en llocs tancats, i en llocs tancats, vull dir, no, no veus una mica aquesta estètica.
8: No, ara, no. Si tu, per exemple, dius, a mi m'encanta anar vestit.
7: Sí, sí.
8: I tant, encara que sigui de ple dia, perquè una cosa molt bonica també del swing és que s'organitzen moltes ballades a l'aire lliure i durant el dia. Que això també és molt agradable. Hi ha gent que diuen, jo és que ballar a la nit no m'agrada i a més en llocs tancats o soc més de dia. No, escolta'm, aquí tens matí, tarda i nit. Perquè a més, si mires ja a una associació, aquí sí que és associació, que és la BCN Swing, Barcelona Swing, que malgrat que diem Barcelona, contempla tota Catalunya. I en totes les mogudes, totes les jams, que tu pots anar els 365 dies de l'any. I us he de dir que sempre n'hi ha, sigui dia de Nadal, Sant Esteve o primer d'any.
0: Vaja.
8: O sigui, sempre trobes una moguda.
0: Sí, hi ha un circuit, doncs, molt planificat. Sí, sí, ja l'intuïem, perquè ja hem dit que l'interès avui en dia és molt creixent, però, ostres, això hi ha tot un circuit, no?, programat. Així que els amants del swing podeu trobar cita sempre que ho vulgueu.
7: Sí, sí.
0: Sempre podeu anar a ballar el cap de setmana que sigui, el dia que sigui, la festivitat que sigui. Que això també està molt bé, eh? Que això també està molt bé.
8: I a més, com deia el Paco abans, que deia, inclús venen gent de Lleida, però és que molt sovint el swing també fa que tu viatgis i et venguis per segons quines zones que potser no hi aniries. Llavors dius, vas a fer la cerveseta, vas visitar aquell museu tal, vas a fer una sessió de swing
7: i aprofites per quedar-te a ballar.
0: Sí, que bé, que bé. Doncs aquests oients que ens escoltin, l'audiència que ens escolti i que això, que li faci gràcia, que ho hagi vist, que ho hagi mig conegut, però que
7: bé, ja aprofitem una mica a l'espai que ens doneu, pues, una mica per anar anunciant ja el proper curs
0: que farem
7: a la tardor, que començarà el 19 de setembre.
0: Val.
7: De fet, aquests dies ja posarem cartells per aquí al Vendrell i altres poblacions del Baix Penedès, i bueno, pues, qui li hagi picat una mica el coquet, pues ja sap on estem.
0: Fantàstic, que la gent busqui informació, xarxes socials, que també hi sou ben actius,
7: sí.
0: I que la gent que tingui ganes que s'apropi justament a Swing Baix Penedès amb tot això que hem explicat durant tota aquesta estona. Encara vindré jo i tot, mira què et
7: home,
0: dic.
7: Home, esperem.
0: Mira, jo tinc ritme, s'ha de dir que musicalment crec que tinc ritme, perquè toco algun instrument i crec que tinc ritme, però el ritme, diguem, corporal, crec que no el tinc massa bo. No sé vingut jo mai massa a ballar, no se'm dóna massa bé.
8: Però, sí, de vegades tens sorpreses, perquè
0: sí?
8: Gent que els veus i et diuen això mateix que acabes de dir,
0: sí,
8: i que els veus bellugar-se i dius, ui, doncs la veritat és que molta gent acaba ballant.
0: Ostres,
8: i ballen bé,
0: Sí, que ànims. Doncs vinga, ho hem de provar. No puc comprometre, però ho hem de provar.
8: Molt bé.
0: Gràcies, Míriam, Paco, de veritat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més. I fins ben aviat.
7: Gràcies a vosaltres, Pere.
8: Gràcies.
0: Adéu-siau. They took rag mops, clothes flops, ash cans, dish pans, deep for shorty all over his head. They ran him muddy, till he was bloody.

0: out loud and said, I'll be back.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident de camió a la C12 a Maials, deixa la via completament tallada en direcció Flix per la retirada del vehicle. Un altre accident, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, sentit nus de Trinitat, deixa també un carrer tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, les obres a la B20, direcció nus de Trinitat també, i nus de Llobregat, deixen també un carrer tallat i també hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, Esparreguera, sentit Lleida, amb un altre carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, obligat a confinar també diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel SEM, 5 de les quals han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió també centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord.
0: Notícies en xarxa.

0: i el Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Embú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107 Embú de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Notícies actualitzades. En principi, la cosa sempre va així, cada hora en punt, l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local. Però ja de seguida i després d'aquests 4 minuts, ja tornem a la proximitat i la sintonia del 107 Embú de la FM. Sobretot sempre per ràdio, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtb-elvendrell.cat o també per televisió. Però sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos. Sobretot, gràcies per fer-ho. Això, les 10 i 4 minuts, avui que som dijous, 6 d'agost, programa número 4019. I moltes coses que tenim a punt fins a les 12, fins al migdia, buscant sempre tota aquesta estona de ràdio senzilla i propera. De fet, ara per començar seguirem recordant aquests bons moments de la temporada amb seccions habituals aquí a la Calaixera, com és el cas de l'Espai Visual, un espai dedicat a la salut visual amb l'òptica optometrista Sílvia Edo. A banda, també recordarem altres aspectes importants, com és el cas de Càritas. Hem parlat amb ells en unes quantes ocasions i sempre és important recordar la bona feina i allò que fan a nivell, doncs, benèfic, solidari. I més enllà d'això, i després del butlletí de les 11, també a nivell cultural, recordarem justament la proposta musical que arriba demà divendres amb els Iman de Zooms, amb el seu, diguem, impulsor i vocalista, l'Ismael Muñoz. I també tindrem secció de cinema, no us ho perdeu. I també una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem, segona part, som-hi.
1: Calaixera, un programa única de tot.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Ben a punt i disposada, com sempre, Sílvia Edo. Bon dia.
1: Perdó, bon dia, no. Pere.
0: Com estàs?
1: Bé, avui estic a tope.
0: Sí?
1: Després d'unes setmanes que no hi puc venir per qüestions de...
0: Dius, avui estic a tope. Com si no estiguessis a tope cada dia, en cada moment i en cada hora de la teva vida.
1: No, per això és esgotador. Llavors hi ha moments que peto. Hi ha dies que vinc més tranquil·leta, però avui...
0: Sí. Més anava fent ganyotes, anaves ballant...
1: Sí, estic activa, estic contenta. Fantàstica, activa i tal. M'acabo de donar compte d'una cosa.
0: De què?
1: De que les ulleres que porto, que són les verdes,
0: sí,
1: que són verdes metàl·liques, un verd que és el verd meu corporatiu que m'agrada a mi,
0: sí,
1: és el mateix color que, o molt, molt similar que les lletres que teniu a Televisió Vendrell.
0: Ah, mira, del logo. Mira, Televisió TV. Ràdio. De la TV o de la R de ràdio.
1: Exacte.
0: És... Clar, és la televisió, R, està compartit. Això és radiotelevisió.
1: Ja,
0: ho veus o no?
1: Ara sí, veus?
0: Hi ha alguns que és televisió. Jo quan m'avorreixo i tinc temps, el que faig és girar els cubilets, aquí, a la ràdio, perquè es vegi la R, sobretot.
1: Va.
0: La R de ràdio.
1: Molt bé.
0: Jo sóc un ferm defensor de la ràdio.
1: La televisió també.
0: Però la R també.
1: No, jo pensava que en la T i la B baixa que hi havia la R, però,
0: no.
1: Bueno, sí que...
0: Ja, aquests cubilets tenen quatre cares.
1: Sí.
0: Dues cares és la R de ràdio al Vendrell i l'altra és TB, ho veus?
1: Vale.
0: Sí?
1: El meu no el giraré perquè si no faré soroll.
0: Sí,
1: però...
0: i la connexió no està gaire fina. Si
1: vale.
0: Toques amb...
1: Però els altres sí que els he canviat.
0: Sí.
1: Molt bé. Bueno, després d'aquest
0: incís, d'aquesta apreciació...
1: Ara, el que
0: donat... Quantes ulleres pots tenir, tu? Crec que algun cop t'ho he preguntat, ja.
1: Sí.
0: Però quantes ulleres tens, tu?
1: Ara que les necessito més,
0: sí?
1: O que m'atreveixo... O sigui, és que, clar, jo soc... No soc un molt bon exemple, ja t'ho dic ara. Mal, perquè si puc, me les trec.
0: Bé,
1: i de fet,
0: bé.
1: Vaig començar
0: bé,
1: a estudiar
0: bé, sí,
1: el curs aquest de coaching visual per veure bé sense les ulleres, que treballes tot el tema de relaxació i dels ulls i tal.
0: Sí.
1: I, per exemple, dins de l'òptica vaig millor sense les ulleres. Hi veig, eh?
0: Uh-huh.
1: Si no hi veig, me les vaig a buscar.
0: Val.
1: Però sí que intento combinar una miqueta. Uh-huh. I me'n vaig resistir força. Per això que entenc molt bé a la gent que diu, oh, m'haig de posar ulleres i tal. Em vaig resistir molt a posar-me-les ja quan realment veia que conduint no hi veia bé i començo a tenir dificultats a prop, doncs... Llavors me les vaig començar a posar.
0: Sí.
1: Abans en tenia una que em durava pues tot un any o així, perquè a mi, encara que no ho sembli, em costa canvis. Si vaig
0: canvis de models, vols dir? De
1: qualsevol cosa.
0: Val,
1: si hi ha una cosa, és allò que diuen, si más bien malo conocido que bueno por conocer,
0: ja, sí.
1: Jo les coses, si haig de fer un canvi, haig de fer un treball intern molt gran de mentalització.
0: Val.
1: I no ho sembla pas, però...
0: No, sí. amb aquest volcà que tens...
1: Perquè ho porto com la salmorrana, lo vivo en silencio,
0: sí,
1: no?
0: Bona comparativa, sí,
1: llavors,
0: senyor.
1: Llavors, quan em posava una ullera, ja aquella era pa muerte, posava per tot. Però ara sí que és veritat que m'agrada anar combinant. I depèn de com tinc el dia, o com tinc la setmana, o el mes, o d'això, poso unes o unes altres.
0: Val.
1: I ara, que hi ha una, dos, tres, quatre... Sí, tinc quatre... No, cinc ulleres que me les vaig combinar.
0: Cinc ulleres, allò...
1: Progressives, sí,
0: vale,
1: amb vidres...
0: Utilitzables, que fa servir habitualment.
1: Sí,
0: de quita i pont, que es diu.
1: Sí, hi ha alguna que la graduació no és la més actual, però depèn del dia també me la poso i vaig veient.
0: Quatre o cinc ulleres. I ara ve la pregunta del milió i el que vol saber tota l'audiència. Les pagues tu, les ulleres?
1: A veure...
0: O te les agafes directament.
1: Però, clar, jo agafar-les directament les pago, saps?
0: Clar, és veritat, clar. Que
1: no.
0: Les pagues més...
1: Preu de cost. Normalment intentem... Clar, jo et parlo d'aquestes 4 o 5 ulleres, però... A lo millor estem parlant que aquestes 4 o 5 ulleres són fetes d'ara fins 4 o 5 anys enrere. Vull dir que és més o menys un promig d'una a l'any. Val, o sigui, no...
0: Bueno, però el promig, ja com a professional, eh?
1: Sí, no,
0: de,
1: no.
0: De promig, la gent cada quan es canvia les ulleres. Jo no pregunto cada quan se les hauria de canviar, que després t'ho preguntaré, eh? Però més o menys, així, per l'estadística, ell, és la teva experiència, més o menys...
1: Entre cada... 2 i 4 anys.
0: 2 i 4 anys.
1: Sí, 2 i 4 anys.
0: I cada quan se haurien de canviar les ulleres?
1: No és cada quan s'han de canviar les ulleres, no, és
0: revisar.
1: Quan cada any hauríem de fer una revisió.
0: Val.
1: Llavors, l'altra pregunta per mi és si això ho similéssim amb una peça de roba.
0: Sí.
1: Vale? Tu poses una camisa, te compres una camisa. I aquesta camisa te la poses des de que t'aixeques fins que te'n vas a dormir.
0: Sí.
1: I tots els dies de la setmana, tots els mesos de l'any.
0: Ja.
1: Quant duraria aquesta camisa?
0: Res.
1: Vale.
0: I més avui en dia.
1: I unes ulleres, què fem? Ens les posem des de que et llevem normalment fins que ens anem a dormir cada dia, 7 dies a la setmana.
0: Clar.
1: Durant no sé quants mesos. I si estem parlant de 2 anys...
0: Clar, és molt de tute.
1: És molt de tute i aguanten.
0: I
1: la gent et diu, però si només fa 2 anys, però és que l'hora, el temps útil...
0: L'ús és intensiu.
1: De quan utilitzes una ullera és que no ho fem amb cap altra més cosa.
0: És veritat, sí.
1: Perquè la roba interior cada dia ens la canviem, la roba exterior a lo millor pots fer un dia sí, dos.
0: Ja, sí, anem combinant,
1: però,
0: sí.
1: Però no vas sempre vestit igual.
0: Clar.
1: En canvi, quan ens comprem una ullera, la utilitzem és que quasi 24/7, menys les hores de dormir,
0: sí, sí,
1: normalment.
0: És una bona reflexió, aquesta.
1: Llavors, a mi, per això és una miqueta el que vinga a reivindicar de la figura de l'òptic optometrista. I sobretot els òptics optometristes com jo, que som independents, que no treballem en una cadena
0: ni
1: una franquícia.
0: Que sou raravis avui en dia.
1: Sí.
0: És d'òptiques allò pures i dures, és a dir, que tinguin signatura pròpia, en quedeu molt poques. Tot s'ha anat absorbint per aquestes grans cadenes, que n'hi ha moltes, de més grans, de més petites, de diferents estils, diferents preus, però hi ha molta cadena.
1: Però és que si ens hi fixem i ens queixem de aquí al poble del Vendrell, que hi ha molts locals que tanquen i no sé què, però bueno, és que és a nivell de tot arreu que els negocis... Els negocis petits i independents, la feina que tenim per tirar endavant en una societat que s'ha tornat d'alguna manera consumista, ¿vale?, que consumeix comprant molt a internet i si no m'agrada, perquè l'endemà ja ho tinc, si no m'agrada ho torno i tinc unes facilitats que potser no tenim els negocis locals i els negocis independents. Yeah. Perquè jo si haig de demanar una ullera al meu fabricant, com a mínim a mi, perquè m'arribi, em triga 3-4 dies.
0: Ja. Yeah.
1: I en canvi jo veig a internet i compro una cosa i a les 10 de la nit i l'endemà mateix ja
0: ho tens en molts casos, sí.
1: Llavors ens queixem, perdona que t'he tallat,
0: no,
1: però,
0: no.
1: Però també temps enrere, a veure si aquí vingués un Zara o un no sé què, o, saps? Aquestes grans superfícies a nivell, parlem de roba i tal, però és que és el que està passant, també estan arribant franquícies aquí a Vendrell i clar, el petit comerç ja no només el meu.
0: No, qualsevol s'està ofegant, és cert.
1: Estem lluitant, bueno, o estem sobrevivint o lluitant, o no sé com vulguis dir,
0: ja.
1: per mantenir el nostre espai aquí, perquè nosaltres, en aquest cas, i el petit comerç i tal, el que ens diferenciem amb escreix som el servei i l'atenció personalitzada.
0: Val, és el primordial que podeu oferir des d'aquestes òptiques independents, és el servei cap al client.
1: Clar, perquè tu vius per a ell, tu vius aquesta professió i no et el màxim que et condiciones tu mateix és com vols atendre i com vols treballar.
0: Clar. Perquè, així, una pregunta clara, també, Sílvia. Per vendre ulleres has de ser òptic-optometrista? És a dir, jo per treballar amb una òptica he de ser òptic-optometrista?
1: No.
0: Val.
1: Però Que és una del... És que això és complex i ja ho hem parlat alguna vegada, eh? Vale? Una òptica no es pot obrir si no hi ha un òptic titulat.
0: És com una farmàcia.
1: Sí.
0: Per entendre.
1: Sí.
0: La farmàcia ha de tenir un col·legiat, un farmacèutic, perdó,
1: sí,
0: de referència, sí, que és qui té la llicència d'aquella farmàcia.
1: Sí. Llavors, una òptica no es pot obrir si no hi ha un òptic col·legiat que fa de director tècnic, uh-huh, i l'òptic col·legiat, vale, sigui director tècnic o no, és l'única persona, perdó, que pot graduar la vista a gabinet.
0: En aquell establiment.
1: En aquell establiment.
0: Val.
1: Vale? Llavors, pot haver-hi més d'un òptic treballant en una òptica, uh-huh, que no siguin directors tècnics, però tenen la capacitat de la capacitació de poder graduar, adaptar lentilles, tot el que és més a nivell de refracció i tal.
0: Uh-huh.
1: Però fora del gabinet, a botiga, sí que pot haver-hi o tècnics d'òptica, que llavors ja et venen més preparats, o una persona que no hagi estudiat el tema, però tu la formes. O sigui, els òptics es formen,
0: sí.
1: I llavors per atendre, per aconsellar els tipus de vidre, per el tipus de materials de les ulleres i tot això. Uh-huh. Llavors, el que... Clar, què passa? Que molta gent, i això és el que vinc a reivindicar més avui, és que quan veuen una òptica, veuen un comerç. Perquè, en certa manera, s'ha vengut així.
0: Sí.
1: Però dins de l'òptica hi ha l'òptic optometrista, que ja no és un comerciant.
0: Uh-huh.
1: Sinó que és un professional. Tu dius, tu vas a una farmàcia i la figura del farmacèutic...
0: No, és molt... Per això, la comparativa amb les farmàcies és lògica, perquè ajuda a identificar-ho, una mica.
1: Però no penses que vas a un comerç.
0: No, clar, vas a un establiment...
1: Vas a la farmàcia.
0: Exacte, vas a un establiment allò específic, sanitari, digue-li com vulguis. Clar, és veritat, amb l'òptica no passa.
1: I el concepte de l'òptica és que és com un mar de... Perquè la gent pensa, una òptica, a més, les ulleres són molt cares i tal i qual, i estan vivint en el dol, perquè els marges i no sé quines històries més, uh-huh, i tal, però hi ha aquesta part comercial, però hi ha una part professional que no està reconeguda en certa manera, per culpa nostra també,
0: yeah.
1: I que ostres, que darrere hi ha moltes hores d'estudi, de sí, feina. Tu quan has de aconsellar un vidre, una ullera, has de saber les característiques tècniques de cada cosa.
0: No, clar.
1: Tu vas a una farmàcia, et porten la recepta, la llegeixen i ja està.
0: Uh-huh.
1: Jo m'inventen que han anat a l'oftalmòleg amb una recepta d'una graduació, vale, això és fàcil, vale, te venc un vidre, però és que no hi ha un sol vidre.
0: Materials, com hem parlat moltes vegades, materials, tipologies, composicions, sí.
1: I ja quan entrem en progressiu, ja ni te cuento, perquè depèn molt de com mira la persona,
0: clar,
1: de com mou els ulls, de com no es mou, quin tipus de feina fa...
0: Però llavors aquesta desvalorització de les òptiques ha vingut arrel de les cadenes.
1: No.
0: No? És que jo tinc la percepció de petit, mon germà, per exemple, tota la vida ha portat ulleres de ben petit. Llavors, ho tinc, em sembla, com molt present. No sé per dir-te perquè nosaltres no som fills d'un municipi del Vallès. Jo recordo que per anar a l'òptic es anava a Barcelona. Era allò, jo sí que tenia aquesta percepció, dic, anem a l'òptic, que era l'òptica Sant Arbre,
1: bueno,
0: que està al carrer Condal, allà, un carrer d'aquest carrer Condal, i era com que el nen el portem al Sant Arbre de Barcelona. Era com... Hi havia aquesta percepció. Estic parlant de fa això, 30-40 anys enrere.
1: Sí. La qüestió és que...
0: Però no hi havia aquestes cadenes.
1: No. Però també... I llavors el concepte d'òptica era diferent, perquè
0: clar,
1: hi havia un model d'ulleres que era...
0: Ja.
1: Super feo,
0: sí.
1: I només tenies opcions,
0: clar,
1: a lo millor
0: canviar per això t'ho deia, que per mi no, la banalització de les òptiques ha vingut a través de les cadenes o de convertir-se en un element com molt comercial.
1: Clar, què ha passat aquí? Que aquí a l'òptic, que de fet, per exemple, a Anglaterra, si no portes recepta, no et poden vendre res, ni unes ulleres, ni d'això. Sí, sí, és com les farmàcies. O si no, has de fer la visita i la pagues i després ja et fas les ulleres. Vull dir que és un altre concepte. Llavors, el tema és que hem passat d'això, dels grandes, que hi havia quatre... a que vam anar formant-nos més òptics, van sortir més
0: òptics. Noves generacions, gent més jove...
1: Com que l'obligació...

0: societat van haver-hi empresaris, vale, que el que hem fet és dir, ostres, aquí hem vist un negoci, doncs anem a fer com a empresaris, anem a fer aquest negoci d'òptic, i el que faig és contractar òptics.
1: No, clar, clar.
0: Llavors aquí, quan estem en el que dèiem, clar, passem d'un òptic, que és un professional d'òptica, que coneix tot el tema aquest i tal, et poses en una botiga que no tens coneixements empresarials i vas fent al marge, el teu servei i les hores te la cobres a través del marge que li poses tu a la teva ullera. Hem passat d'això a uns grans monstres de l'empresa que saben com fer diners.
1: Ja, ja, clar, clar. Com ha passat amb altres
0: sectors,
1: amb altres negocis d'altres sectors, com el de la roba, que també se val la diferència, però també ha anat una mica cap aquí, també.
0: I llavors, clar, perquè estem en una societat molt consumista.
1: Sí, sí, no, i tant, i capitalisme, sí, sí, sí.
0: És el que parlem també, doncs, el de les baguettes, el pa. Te vas a comprar una i una costa un euro i tres te'n costen 20.
1: Sí, sí, sí, està clar.
0: Llavors tu compres tres perquè et surt més barat, però potser només en necessites una.
1: Clar. Però clar, això també, en aquest sector de l'òptica, també suposo que és un element que també crec que ho ha marcat molt, que és que s'ha convertit, o que sempre ha estat, però que ara s'ha potenciat molt com un complement de moda.
0: Clar.
1: I clar, i això ho empitjora o arregla, no sé com dir-ho. Però clar, quan ve l'òptica, segurament no es fixarà amb les ulleres que millor hi vegi. Es quedarà amb les ulleres que millor li quedin.
0: Clar.
1: No, saps què vull dir?
0: Sí, clar, és un concepte. A mi m'han dit, és que totes les ulleres són iguals, i dius, perdona, tu no saps el mal de cap que tinc jo com a òptica quan graduo a la persona i veig quina visió té, què necessita, quin ritme de vida té, què, els seus ulls com els utilitza, quin dels xorrocientos mil progressius que té cada fabricant li poso perquè hi vagi bé.
1: Ja. Clar.
0: I me la jugo.
1: Sí.
0: Però això és un procés, com ho deia el de les... que ho visc en silenci. Saps? I, vale, jo, per sort, m'he especialitzat en això, no en vendre el progressiu que millor les cases comercials en donen a millor preu.
1: Ja. No, no, està clar, està clar. Està clar. Està clar. Clar, és una percepció que ha partit de les empreses i que ha acabat arrelant els consumidors.
0: Clar. Clar, perquè és així, vull dir, jo no em queixo, per això et dic, tampoc no podem acusar les grans empreses, que això no ho ha facilitat, perquè el màrqueting que han utilitzat ha sigut molt agressiu i ha anat a preu. I ha anat a preu, per què? Perquè en certa manera ells només veuen un producte i que venen unes ulleres i possiblement els és igual, o sigui, quin tipus de feina fa aquesta persona o no fa aquesta persona, o...
1: Yeah.
0: Ells van a buscar el marge, van a comprar grans quantitats perquè els hi surti més econòmic.
1: I ja està.
0: I ja està. Mm-hmm.
1: I aleshores, els consumidors, els compradors que venen, per exemple, EDA Òptics, la teva òptica, òptiques independents, que són gent que potser tenen aquesta concepció, no, de dir, jo no només vaig a buscar una ullera, sinó que vaig a buscar un servei. I segurament un servei que em donarà més bé des d'una òptica d'aquestes característiques que no pas amb una de cadena. O no? És a dir, què pot portar ara mateix, doncs, a que un usuari mal uso vagi a EDA Òptics i no vagi a...
0: Les persones que segueixen fent confiança i venen a nosaltres és perquè la qualitat humana,
1: val,
0: és que entren i estem com a casa, o sigui, ja. Perquè sempre hem volgut fer aquest tracte proper. La segona qüestió és que els escoltem. Ells venen, que em passa això, em passa l'altre, i no, llavors jo miro i llavors li dono la millor opció, que, o sigui, li plantejo diferents opcions i busquem la millor que li vagi amb la persona.
1: Sí, sí.
0: Això, el que he vist és que a vegades, quan més informació els hi dones i més els deixes quasi que escollir amb ells... Això no agrada tant a tothom. A vegades els agrada més. Posa't això,
1: això sí,
0: i ja està.
1: Sí.

0: Perquè tu el que vas és a no pensar, vale?
1: Clar, no, jo sóc una mica d'aquests, deixeu-m'ho dir, eh? Jo sóc més... Aconsella'm tu que ja entens, que no pas deixar-me portar allò per al meu nul coneixement.
0: Ja, però si tu em dius, aconsella'm tu que ja entens, jo t'haig d'estar fent preguntes.
1: I això no els agrada a la gent?
0: Sí, però, clar, segons com... És, clar, són moltes preguntes.
1: Ja. Et
0: pregunto, vale, en el cas de la vista, al matí, quan te lleves, hi veus bé o no hi veus bé? Quan és que no sé què? En quin moment? Quin tipus de feina fas? O sigui, és una entrada molt...
1: No, clar,
0: bé.
1: Sí.
0: Llavors, el més fàcil seria això, no? Pues, et poso aquest i ja està, saps? Però entro una miqueta més en això. I llavors és la confiança. Llavors, què passa? Hi ha hagut gent que molt lícitament, i a mi m'encanta que ho facin, i més després si tenen mala experiència, genial, perquè llavors ja aquí ja tenen de dir, però si anava bé aquí, perquè he volgut provar un altre lloc, i llavors tornen, i els bueno, agraïm molt, perquè és això, és que aquí a mi em dona més el sentit de realment estic fent
1: Sí. No, i tant, que és el que en principi esteu formats, no?
0: Clar.
1: I us han ensenyat justament per aplicar un servei, és a dir, no per vendre una ullera, que també, sinó per un servei, bàsicament, per oferir un servei.
0: Clar, i jo moltes vegades hi ha gent que venen i no, jo no et posaria encara les ulleres, no sé què, tal i qual, vale, no sé quantos, i després els veig pel carrer i van amb ulleres, bueno, perquè jo li... Ja. Jo el meu criteri és aquest, però si tu necessites portar ulleres,
1: si portar ulleres
0: i no m'ho has dit, si has preferit anar a un altre lloc i te les han posat i vas encantador de la vida, doncs fantàstico, i ja està.
1: Sí,
0: o sigui...
1: No cal buscar-hi més volta de folla, també és cert. També és cert. I t'ho pregunto si vols contestar o no, de veritat,
0: sí.
1: Sílvia. Com a òptica automatrista empresària, és dur,
0: doncs, molt,
1: és
0: molt,
1: dur competir molt, amb les grans cadenes.
0: Molt... Molt dur, o sigui, en aquests moments és molt dur estar en el lloc que estem.
1: Wow.
0: Perquè, i més, en el nostre cas, que no volem perdre aquesta identitat, no volem perdre aquest servei, mal, i no podem competir amb segons quins preus, perquè realment no podem comprar les grans quantitats que compren altres llocs, que els deixen a un preu, i també el no voler comprar, sobretot en vidres de baixa qualitat, que ens sortirien molt més econòmics, tindríem un marge i estaríem molt felices de la vida. Llavors, en aquests moments és una situació una miqueta complicada, però...
1: I ho diré francament també, amb la confiança que tenim. No has tancat portes?
0: No.
1: Aleshores vol dir que vas aguantant.
0: Bueno, sí, jo vaig fent perquè realment tinc molts clients que ens fan confiança, ens segueixen fent confiança. Nosaltres estem adaptant al màxim. I, bueno, reestructures molt el tema de costos, el tema de compres, bueno, has de...
1: No, clar.
0: Hi ha situacions, i quan, per exemple, el Covid, pues, bueno, jo he hagut
1: no,
0: de
1: demanar...
0: Estic encara pagant les conseqüències
1: del
0: Covid.
1: Està clar.
0: Però això estic super orgulloses perquè anem fent ja això. El que sí que tinc clar és que no canviaré la meva filosofia de vida. I jo, als ulls dels meus clients, amics, pacients, o el que vulguem dir, perquè a vegades ja es confon, per mi són la prioritat.
1: Molt bé. A mi no m'has mirat mai la vista,
0: Bueno, ja ho saps.
1: No he
0: vingut
1: mai a mirar-me la vista.
0: El teu germà sí,
1: El meu germà sí, que abans hi he fet referència, sí.
0: Sí.
1: El vaig enviar jo, per cert.
0: Sí.
1: I em consta que és...
0: Però tu ja... Sí. Bueno, és que som així, és que... Jo no sé fer les coses d'una altra manera.
1: Sí.
0: I llavors ens intentem ajustar i tal. Quan, saps, tens les portes obertes, però tu sé que et controles, perquè ho hem parlat moltes vegades.
1: Sí.
0: Ho he dit, que estàs ben controlat. controlat
1: més o menys,
0: i...
1: Més o menys, sí. Tot i que, mira, és un tema d'oftalmologia, als hospitals també s'hauria de mirar, almenys els de la meva comarca, que no és aquesta, i el tema oftalmòleg és un oftalmòleg per tota aquesta... la gran comarca del Garraf al Penedès, hi ha un oftalmòleg que va canviant perquè les condicions deuen ser pèssimes i hi ha un, està en una temporada i marxa, llavors t'anulen la visita, donen visita per un any per l'altre
0: i llavors...
1: Mira, ho diré clarament, és que ja sí. Què haig d'amagar jo? Mira, jo tenia visita a l'oftalmòleg, que me la van donar a l'hivern, me la van donar pel setembre. Doncs ara fa temps ja me la van anul·lar.
0: I no saps anul·lada? Quan...
1: No, i de moment no tinc una altra visita. No, dius, bueno, és un altre tema.
0: No, però és que és... O sigui,
1: és un altre tema.
0: Els ulls són suficientment importants...
1: Per això, aquí vaig.
0: I a nivell... No es té aquest concepte.
1: Exacte, aquí vaig, que no és lògic que en una comarca tan gran, és igual, o en qualsevol sistema sanitari hi hagi només, o que tot depengui d'un sol oftalmòleg o oftalmòloga, No pot ser, no estic segur que de cardiòlegs o de traumatòlegs segur que n'hi ha molts més.
0: Sí.
1: I no depèn i recau només amunt. Doncs aquí ha de ser una mica el mateix, o hauria de ser una mica el mateix.
0: Per això et dic que no sé per què he set sous.
1: Sí.
0: El concepte de visió, de vista, òptiques i tal, i tampoc no vull tenir... O sigui, sí que les grans cadenes pues, no ens han ajudat amb aquest concepte, però tampoc la culpa no la tenen ells.
1: Ja.
0: O sigui, seria molt...
1: No
0: és ajustat, això, ¿vale? Que no han ajudat? No, la veritat. Però, per altra banda, sí que han ajudat amb el tema aquest de... Ostres, pues el canvi d'ulleres més sovint, el complement de moda, el que les ulleres no durin 10 anys, perquè... abans...
1: Sí, abans eren per tota la vida. I a més, quan s'espatllaven, el típic, és que era molt comú d'arreglar-les amb l'espadadrap, amb el que sigui.
0: Per això, sí. Que això, amb aquest aspecte, uau, super, perquè no pot ser que tu portis una ullera de tesora i vagis com vas, no? Ja. Per això et dic que és un complement. I llavors, l'altre dia ja... No sé, ens queda poc, no?
1: Bueno, podem tirar, no pateixis. Podem allargar.
0: Pues una miqueta era aquest, l'aspecte del que tu l'has tret, no? Del fet de l'òptic optometrista com a independent, que hem de ser tot, hem de ser gestors.
1: Clar.
0: Hem de cuidar tot el tema compres, ventes, no sé què,
1: hem de ser empresaris
0: que no ens hem format.
1: La carrera no toca això.
0: No.
1: Quan estic convençut que la majoria de professionals que surten de les facultats en òptica optometrista, la gran majoria anirà cap a una òptica, no?
0: A priori sí, el que passa que ara ja també, gràcies a Déu també, s'ha ampliat molt més el concepte. Ara ja hi ha molts òptics que van a les clíniques d'oftalmologia, hi ha òptics a la Seguretat Social, en el millor dels casos.
1: Sí.
0: Molts dels òptics també se'n van a empreses de contactologia, de vidres, perquè és això, és que...
1: Val.
0: És que qui està fabricant pues, les lentilles, els vidres, sí que hi ha tota aquesta part física, però d'òptica física, però és que hi ha una part de concepte de com entren i com per millor pels ulls. Clar, és que hi ha molta part tècnica que només la podem assessorar als especialistes que sabem de visió.
1: Clar, perquè suposo que un òptic optometrista en aquest cas, clar, heu d'entendre del que és l'ull, la composició de l'ull, què és un ull, com funciona, com veiem, etc. I després també hi ha tot el component tècnic, no d'això, de que dèiem, de prismes, de lents, de...
0: Matemàtic, hi ha una part de matemàtica que te la flipes.
1: Clar.
0: Perquè has de calcular, depèn de la distància d'ulls i el centre amb la graduació...
1: Sí. Buah, és que... Clar, això, materials, tipologia...
0: És que quan em diuen és que totes les ulleres són iguals, me da igual, això és que m'entra...
1: Però són les mentalitats que fa que no entenguis la diferència de preu d'una cosa amb l'altra, clar.
0: Bueno, perquè tampoc no s'explica,
1: perquè
0: és que si et poses a explicar això...
1: Però
0: la
1: no
0: gent...
1: escolten la calaixera.
0: Ja, però tot i així, a vegades ja es fan feixucs segons quins temes i com explicar-los. Sí, sí, sí, sí. Clar, tu no pots, no, és que no pots arribar a entendre que és que una ullera mal adaptada, mal col·locada, mal centrada amb una graduació et pot provocar vertígens o mal de caps.
1: No, no, sí,
0: sí, sí. O hi ha gent que és molt sensible i una variació d'un 0,25 no hi va bé i li has de canviar i jo agafo i els hi canvio i en altres llocs no i dius, va, és un 0,25, no és res, no, perquè és que depèn de la sensibilitat de la persona
1: d'un notarà més o menys
0: i pots creure, doncs això molt vertigen, naus, bueno, molta, una ullera mal adaptada i hi ha els altres que el todoterreno, que és igual com li posis
1: ja, que, tot
0: que hi van superbé i tu penses, a veure
1: hi ha un meme molt divertit que suposo que l'has vist, que no sé com cop l'hem comentat que es veu això una persona, diu la pregunta més difícil que te hacen
0: sí,
1: allò, ves ben, i ara i ara?
0: No? És que és tremendo, llavors t'has de guiar amb el que t'explica el no sé què, la cara i tal. I el que volia també explicar a vegades ve gent que la ullera la porta mega torçada i va superbé i tu, va, que te l'ajusto perquè et quedi recta i tal i després li ajustes, li poses recta, ara no hi veig bé. Per què? Perquè també som, els nostres ulls
1: s'acostumen,
0: són animals de costums, clar, moltes vegades, no sempre, per sort, i llavors estan acostumats a aquesta dissociació i diuen, buah, aquí tenim un problema de visió binocular, de coordinació dels dos ulls, mega importante, i això no, amb ulleres no treballo, s'ha de treballar amb teràpia visual, saps? I llavors,
1: clar,
0: com li tornes a posar l'ullera al revés?
1: que no hem parlat de la teràpia visual.
0: Bueno.
1: No, és a dir, que ens hem centrat en aquesta tasca, això, del que és la graduació, les ulleres i tal, però de les teves especialitzacions, i encara crec que ho és, no? És la teràpia visual.
0: Sí, per això et dic que volia parlar de l'òptico-optometrista multifunciones, que ens hem especialitzat perquè ens agrada i ens especialitzem, i clar, no té de la vida. Per això aquests els dies que volia dir a la ràdio, és que no podia, perquè perquè si no és una cosa és una altra. I l'altre dia vaig ser conscient, Pere.
1: De què?
0: Que l'any que ve, el 2025, farà 20 anys que vaig començar a estudiar el meu primer màster de teràpia visual.
1: Ostres!
0: De 20 anys, eh? 20 és que
1: anys.
0: Dic, 20 anys, tio! Diu, uah, algú haig de fer, això no ho haig de pensar. O això. A veure si per l'any que ve, que farà els 20 anys, ja publico...
1: Un llibre.
0: Un llibre.
1: Un llibre propi.
0: Sí.
1: Val, sobre l'òptico-optometrista.
0: Sí, sí, sí. Ja l'he començat a escriure.
1: Que bé. Molt bé.
0: Estoy ahí...
1: Molt bé, molt bé.
0: Per això et dic, però és que a més de la teràpia visual hi ha les lentilles. Que a més
1: no,
0: amb l'augment de miopia, que l'altre dia, per cert, vaig fer la xerrada
1: col·le,
0: de les
1: no?
0: escoles que vau venir sí. i tal, i la gent em diu, una persona, un òptico-optometrista, que vivim la professió, i que, a més, vulguem difondre, portar tot això, claro, és un no parar.
1: No, no, i tant.
0: Però, a més, tot això, tu ja ho saps, és altruista i gratuït.
1: No,
0: si
1: no,
0: jo
1: i tant,
0: vinc
1: i
0: aquí,
1: purament.
0: A mi no cobro nada. Les xerrades tampoc. Ara fem les revisions als adolescents de 12 a 18 anys de forma gratuïta, per recollir dades i tot això. Llavors, hi ha tota aquesta vessant que dius... Bueno, no, és que no ho vull deixar de fer, Pere, per què vaig deixar de fer?
1: Si no vols fer-ho, no ho facis, clar.
0: Però és temps de la meva vida.
1: Ja.
0: I llavors, això no... Com ho puc encabir i fer valorar
1: en
0: la meva feina?
1: És complicat, és
0: per
1: complicat.
0: Per això volia aquí reivindicant...
1: És complicat. Doncs per això avui hem parlat una mica això, del que suposa ser òptico-optometrista avui en dia... Una pinzellada, perquè és molt més ampli,
0: sí.
1: Ens deixem moltes coses.
0: Sí.
1: Però sí, això, aquesta part de professional, d'empresària, de terapeuta, claro, de consellera, perquè en moltes ocasions també us toca donar consells. A nivell personal estic convençut que també.
0: Bueno, a més que a mi m'agrada escoltar la persona. I tal. De fet, imagina't en quin punt estem amb el que dèiem, eh? Uh-huh. Que hi ha gent que... clients... que segueixen sent clients, encara que han anat a altres llocs de la competència i tal, però quan tenen un dubte, o si millor no els hi van bé les ulleres, em venen a mi a fer la consulta. Uh-huh. Mira, és que m'ha passat
1: es
0: això...
1: Es compren un altre lloc i et venen a preguntar amb tu.
0: Sí. Imagina't el nivell de confiança.

0: confiança, que jo això em sap greu, o sigui, hi ha una part que penso, jolines, saps? Però per altra part penso...
1: No, no, és molt significatiu.
0: Tenen la confiança per poder venir a...
2: Clar, a dir-ho.
0: A això, i a més, li don consell o l'assessoro, saps? Perquè, perquè és la meva forma d'entendre la meva professió. Sí, sí, sí. Clar, l'altra cosa és que m'haig de plantejar cobrar aquestes visites, perquè és temps. De la meva formació és temps que, a més, el benefici se l'ha portat un altre perquè s'ha anat a comprar les ulleres a un altre lloc. Llavors, aquí estem en ello, però sí, nosaltres, amb la Sandra, que sort que tinc a la Sandra, perquè és això, jo sola tampoc no puc, i construir un bon equip de treball, la Mary, perquè ara
2: sí, està
0: fent
2: coses.
0: La... Bueno, de psicòloga, sí, que sí, està sí. Superguai, però hem solucionat coses que s'han fet amb altres òptiques, i gent va dir, bueno, és que m'haig de canviar les ulleres perquè no hi vaig bé, tal i qual, i els hi hem solucionat a baix cost, perquè realment tu te l'escoltes i llavors busques la millor solució i ja està, i no vas a buscar el negoci. Clar que hem de fer negoci, perquè si no ja hauríem tancat.
1: No, està clar, perquè sí que en el fons, i tots partim d'aquí, tenim el mal vici de menjar tres cops al dia, com a mínim, i això que hem de menjar, és evident que hem de buscar una professió, un ofici, i donar un servei sí. remunerat, és que això és la base.
0: Pues això.
1: Si no, anirem a l'esplai, a col·laborar, que també està molt bé. Clar, però no...
0: Llavors no pots, perquè has de pagar autònoms, has de pagar impostos, sí, has de pagar els treballadors, has de pagar el lloguer, has de pagar la llum, has de pagar el material, el no sé què, el tal i qual, i llavors hem de fer... No. Però que hi ha solucions que no fa falta gastar-se diners, però passa per escoltar. I això penso que és el que millor sabem fer la Sandra i jo.
2: Que bé.
0: Que també ens equivoquem, eh?
2: Sí.
0: Per cert, haig de donar records a una persona.
2: Va, dona'ls-hi.
0: Va, que t'explico una anècdota.
2: Vinga.
0: L'altre dia, a través d'un amic, vaig com una altra persona, un Josep Maria, si ens estàs escoltant, i li va dir, sí, perquè la Sílvia i tal, diu, pues la Sílvia és que la conec per la veu.
1: Ah! Perquè ens escolta la ràdio.
0: Ens escolta la ràdio.
1: Que gran, que xulo.
0: I llavors l'altre dia ja ens vam veure, diu, ja et coneixia jo, mal, diu, però només et coneixia per la veu i tal. I ara ja ens hem posat cara. I també per a la gent, ja t'he vist per la tele amb lo de les xerrades i està guai, hi ha molta gent que ens escolta i això també ho agraeixo moltíssim perquè estem aquí per això.
2: I tant que sí.
1: Vocació de servei, no? Algú que tria un ofici com el teu és perquè té una clara vocació de servei, si no haguessis fet administració d'empresa, jo què sé, m'ho invento. Però és evident que quan tries un ofici que justament és ajudar a la gent o tractar a la gent és vocació.
0: Vocació de servei i voler seguir d'independent.
1: Exacte.
0: Perquè si no...
1: perquè també contesta si vols. Suposo que ofertes d'aquestes cadenes n'hauràs tingut moltes, o no?
0: No, jo no n'he tingut.
1: Ah, jo pensava que sí.
0: Jo estic esperant a veure si algú d'això... No sé, jo crec que per treballar per una altra. I amb una cadena potser duraria 3 mesos, 6 mesos.
1: Coneixent-te és possible.
0: No n'he tingut.
1: Ah, jo pensava que sí, de dir doncs, que EdOptics assumeixi o que absorbeixi certa marca, certa no sé què.
0: Bueno...
1: Veus?
0: Això sí, això sí, però per anar a feina, sí, va venir General Òptica, ha vingut Opticalia, sí.
1: Bueno, les grans
0: sí,
1: cadenes.
0: Aquestes, sí, això sí que ha vingut, et prometen un munt de coses, però al final dius, però jo haig de seguir treballant igual.
2: Yeah.
0: I perdo la meva identitat. La vull perdre?
2: No.
0: Vull perdre això? No. I avui estem aquí, esperem
1: una
0: molta... I per molts
1: anys.
0: Sí, sí, i si no, canviarem, vull dir que... El que hagi de ser, tu.
1: I tant que sí.
0: Ja no em tanco res.
1: Molt bé, Sílvia, una bona conversa. Ens hem allargat molt. L'ocasió s'ho mereixia. A més, avui teníem el dia així com alliberat, que a vegades ens passa.
0: Perfecte.
1: I ens ha permès allargar-nos, però crec, i espero que l'audiència també estigui d'acord, que s'ha fet curt, perquè això ja hem fet quasi 45 minuts de secció, que es diu aviat.
0: Què dius,
1: s'ha passat molt ràpid. I això és bona senyal.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Sílvia.
0: Au, tu.
1: Fins aquí 15 dies.
0: Adéu.
1: Adéu-siau.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Doncs bé, parlem d'una de les entitats benèfiques i socials més importants que podem trobar a nivell territorial i que també té força pes aquí al municipi, com és Càritas. D'entrada, ho dèiem, és un programa especial, un programa que té aquesta base solidària d'aquesta feina, ja jo crec d'aquelles prou coneixedores, en principi, tot i que n'hem de parlar més profundament, però d'una llarga història sobre ajuda, recolzament social des de Càritas del Vendrell. I ho tractarem des de diferents àmbits, i ara, mica a mica, anirem explicant com i de quina manera ho farem, això. De fet, començarem una mica amb aquesta part més institucional, si es pot dir així, que no és ben bé així, però aquesta banda de conèixer una mica millor què és Càritas al Vendrell i la molta feinada que fan. De fet, ens acompanya la directora actual, la responsable actual de Càritas al Vendrell, que és la Maria Carme Perelló. Com estàs, Maria Carme?
7: Hola, molt bé, bona
1: bé?
7: Tarda.
1: Sí? Sé que una mica nerviosa. Això dels micròfons,
7: sí,
1: això no et va massa.
7: Això no és el meu.
1: Però no pateixis. Jo crec que el missatge, que és el que hem de deixar clar, serà fàcil fer-ho, ja ho veuràs.
7: Sí?
1: Confies en mi, Maria Carme? Sí, jo crec que sí. I a més, al teu costat, home, deixa'm-ho dir, un dels històrics de Càritas del Vendrell, Joan Carles Guillard.
8: Sí, i tant.
1: Com estàs?
8: Molts anys, bé,
1: sí?
8: Jubilat i
1: bé,
8: ja està.
1: Molt
8: i molt ben substituït per la Carme.
1: Fantàstic. De fet, jo quan vaig entrar en aquesta casa ja fa 20 anys... Parlàvem amb tu, Quan parlàvem de Càritas, parlàvem amb tu, Joan Carles, justament,
8: Home, són molts anys.
1: Clar.
8: I vaig ser 43 anys, jo, des del començament.
1: Què dius?
8: Sí,
1: 43 anys com a responsable de Càritas, aquí al Vendrell. Uau.
8: Però clar, eren altres temps, Era molt diferent al començament.
1: Ja.
8: Vam començar a 5 o 6,
1: però
8: la majoria ja no hi són. I d'això, teníem doncs, coses molt bàsiques.
1: Clar.
8: Ara ha canviat molt, tema ha canviat molt.
7: Fins que vam tenir el local,
8: treballadores
7: socials,
8: socials locals,
7: això era el 1997, sembla que era. Ja.
1: Fem una cosa, crec que és important. Això, recordem què és Càritas, que a vegades pot semblar una cosa com molt... Però jo penso que és important que amb la vostra veu ens expliqueu què és Càritas i aquesta delegació que tenim al Vendrell de Càritas, com ho expliquem? Va.
7: Jo diria que és l'entitat, o sigui, no l'entitat, la part social de l'Església Catòlica.
1: Val.
7: Bueno, una de les parts, perquè l'altra és...
1: Mans Unides.
7: Mans Unides, exacte. Però la part social que toca molt a les persones vulnerables d'aquí, doncs, d'aquí. Perquè el Mans Unides va més fora d'aquí d'Espanya, sí, diguem, sí. O del territori.
1: Correcte.
7: Les que toquem dintre de la població, nosaltres també abarquem una part arxiprestal. Uh-huh. Fem un acompanyament en les càrites de l'arxiprestat. Però doncs bàsicament és la part social i, bueno, d'ajuda a les persones vulnerables.
1: Sí.
7: És l'acompanyament. Lo més important per nosaltres és l'acompanyament.
1: Correcte.
7: Que arriba la persona, que és atesa, sigui que sigui, no tanquem portes, i llavors és estudiar, doncs, a veure la problemàtica que porta al damunt.
1: Correcte. Situacions variades, àmplies, de vulnerabilitat,
7: de molts tipus, sí.
1: I és el que jo intentava explicar una mica també al començament, no? I és potser el que deia el Joan Carles, que la cosa ha canviat molt, no? Que s'ha passat d'aquesta ajuda directa, no? D'aquesta recaptació directa o banc d'aliments, digue-li com vulguis, ho podien dir de moltes maneres, però que s'ha convertit en un recolzament, en un seguiment, en una ajuda, en formació, en activitats, en accions, que el que intenten és ajudar aquestes famílies que puguin sortir de la situació de vulnerabilitat. Aquesta seria la base actual, no? M'imagino.
7: És lo bàsic. Veure quines necessitats prioritàries tenen en aquell moment, que si és ensenyament, que Clar. Si és alimentació, que si és treball, XX, que si és escola, formació és molt important per uh-huh. tots. I, bueno, dir-te que he dit aliments, però nosaltres, com a Càritas del Vendrell, no fem aquest servei, el porta als serveis socials de l'Ajuntament a través de la Creu Roja. Llavors nosaltres, el que sí, hi ha una necessitat imminent que els serveis socials en aquell moment no està disponible, doncs tenim el targeta moneder, que uh-huh. és on te va tot a Càritas. Càritas promou ja repartir amb targeta moneder, que és més dignitat de la persona.
1: Exacte, amb aquella targeta les famílies poden anar a comprar a un establiment i poden justament comprar, no, amb aquesta targeta els que ells creguin oportú i necessària.
7: Exacte, sí, uh-huh. així és.
1: Clar. Això ha canviat molt, com deies, Joan Carles.
8: Sí.
1: No?
8: Nosaltres teníem aquella lema de dir Càritas, el treball per un món més humà. I llavors treballàvem amb les persones per fer això, que siguin tothom dignes, que es puguin valdre per si mateixes i que puguin tirar endavant.
1: Clar.
8: I, però esclar, això és molt difícil. És molt difícil perquè, a part de que ha vingut una llau de persones noves, que abans no, tampoc en teníem tantes, i ara, doncs, esclar, costa molt de...
1: Clar.
8: Problemes de llengua, problemes d'adaptació, hi ha molts problemes.
1: Clar. Que en aquest aspecte també treballeu des de Càritas, ens consta,
7: Formació, fem cursos, fem alfabetització, que són grups més reduïts, però que són molt importants també, perquè, clar, alfabetització, si no saben llegir...
1: No, clar,
7: les mares, per exemple, si no saben llegir, com ajuden els seus fills?
1: Clar.
7: És molt important, sí. Mm-hmm. Que no sé ara on estava.
1: Bé, aquesta importància d'aquesta gran quantitat de serveis que, mica en mica, que en contrapartida podríem dir que, bueno, malauradament, no? Càritas ha sigut com fent gran, no? Càritas ha sigut com ampliant tots aquests serveis, ja dic malauradament, perquè continua, que fa falta més que mai, justament ara també, no? Avui en dia...
8: I sobretot reconvertir, s'ha hagut de reconvertir,
1: correcte.
8: No? Davant les situacions actuals.
1: Que tant de bo Càritas pogués fer altres iniciatives, no? Potser que no fes falta...
7: Tant de bo no fes falta.
1: Per això dic, que tant de bo Càritas pogués convertir en una entitat,
7: no?
1: Que no pas d'ajuda.
7: No.
1: Tot i així, les famílies o les persones que poden accedir a Càritas... És directe, han de passar per serveis socials? Com funciona
7: això?
1: En aquest cas vosaltres directament, eh?
7: Sí, i tant. No necessiten res, venir allà i s'esperen i se'ls atén.
1: Clar, sí. El local va ser també un abans i un després, suposo. Tot que ja fa molts anys que el teniu, aquell local, però va ser un abans i un després de l'organització,
8: Va ser providencial, perquè primer vam llogar un local, que després vam poder comprar... una herència de l'Antoni acumulat que ens va tocar i vam poder gaudir d'aquest local. També va haver un fet important que la gent no sap, que per un Sant Joan es va calar foc al local.
1: Ostres!
8: No se sabia això, no?
1: No, sí. De quin any, Joan Carles?
8: Uf, al començament era. Perquè el teníem distribuït d'una manera, però el calar foc vam haver que distribuir-ho d'una altra manera, no?
1: Clar.
8: I això ens va anar molt bé per fer els despatxos i per fer tot i... Sí, teníem uns cartrons allà dins i ens van tirar foc per sota la porta, no sé, un coet o vés a saber què, i es va encendre. Em van trucar a mi a les dues de la nit, el nou brit, o de la història, i bueno, va ser...
9: Ostres!
8: Però bueno, n'hi ha mal que per bé no vingui, va poder fer vocal d'ara, eh?
9: Exacte, exacte, és a fer crítica, una mica l'aventura de tota aquesta història llarga, història de Càritas del Vendrell, està clar. Una part important, i que potser també hi ha en aquesta memòria col·lectiva, que és la roba. Per què associem la roba amb Càritas?
7: És un treball que crec que s'ha de valorar molt, uh-huh. del reciclatge de la roba.
9: Molt bé.
7: Vull dir, és que a més ens venen també de tots els llocs arxiprestalment, ens venen de tota la població del Baix Penedès. Uh-huh. Llavors, doncs, aquí el voluntari fa un treball molt gran.
9: Molt bé.
7: Molt gran, i a vegades no li caldria fer tant si les persones que ens porten, ens donen la roba, si fessin abans una mica de tria, pensant en que aquella roba ha de servir per una altra persona.
9: Clar.
7: Que amb els seus respectes, amb tots els respectes, doncs,
9: sí.
7: ha d'estar bé en condicions. I això ens dona molt en volum de feina, i el reciclatge per la nostra botiga és fabulós, ens ajuda molt a sostenir, doncs,
9: clar,
7: tota la despesa.
9: Recaptació,
7: no?
9: I...
7: Però és que, a més, el volum de voluntariat també li representa molta feina.
9: Clar.
7: I insistim en això.
9: Podem fer una crida, eh? Aprofitem
8: sí.
9: per fer una crida.
8: Jo, amb això vull dir que Càritas, el important són els voluntaris.
9: Sí,
8: sense voluntaris, no podríem fer-ho, eh?
9: Ara hi aniré. Sens
7: dubte, la gent
8: voluntaris
7: de cada projecte,
9: sí, sí, sí.
7: No, doncs aquí sí, és una crida total a que tota la població, abans de portar-nos roba, estris de tot tipus, també, que hi ha molts estris de nens petits, abans de tot això, que ho seleccionin una mica, que pensin que allò ho ha de poder fer servir una altra persona.
9: Sí. No, que s'agraeix molt el gest i la voluntat, és obvi, però és, bueno, és això, aplicar una mica el sentit comú, i que és roba que s'ha de reaprofitar, que no és allò, la porto aquí perquè no sé què fer d'aquesta roba, sinó realment hi ha aquesta voluntat de donació, que sigui roba en bon estat, que sigui roba, doncs, quan arribi a Càritas, que arribi les millors condicions, no, les millors, no, la millor condició possible, que estigui neta, que pugui estar plegada, que pugui estar classificada, etcètera, que es pugui una mica ajudar.
7: Perquè després hi ha un segon reciclatge amb el que no serveix, i això també comporta un transport
9: i una despesa extra, que no tocaria.
7: Exacte.
9: I l'altra crida que podem fer, que és aquesta, aquest reconeixement al mateix temps dels voluntaris. Perquè Càritas és com és, i com dèieu, gràcies als voluntaris.
8: I tant.
9: I que...
7: Sempre dic que formem una gran família.
9: Exacte.
7: I jo sempre dic això.
9: I sou una bona colla, però sempre oberts a que vingui gent a col·laborar amb vosaltres, oi?
7: S'agraeix, vull dir... Que vinguin,
9: clar.
7: Que ens truquin o que es presentin allà i parlem i veiem el lloc més adient de cadascú.
9: Clar, no. De feina sempre n'hi haurà, de fet.
7: Sempre n'hi haurà.
9: No,
7: de moment, sí.
9: Des de la repartició de material, entre d'altres, roba, el que sigui, tota aquesta feina que fa falta també, allò... De mà d'obra, m'atreviria a dir que fa falta per voluntaris. I la gent que estigui interessada, que això, que es posi en contacte amb vosaltres, que s'acosti allà al local de Càritas i que... bueno, que demostri aquestes ganes de col·laborar i de fer
7: doncs
9: de voluntariat.
7: Doncs sí, allà els esperem.
9: Molt bé. A Valtros ja sé que ja us acomiado. Gràcies per acompanyar-nos. I després, quan tornem d'aquest reportatge de l'Armini, anirem cap a la Diana. Joan Carles, Maria Carme, moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a tu. Molt bé.
10: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
9: Diana González, com estàs?
11: Bona tarda, molt bé.
9: Gràcies per acompanyar-nos. Tu ets una mica això, aquest motor... professional de Càritas, no? Ets treballadora social i t'encarregues justament del que suposa, no? El treball i la feina d'ajuda, de recolzament i de seguiment cap a aquestes famílies vulnerables, oi?
11: Sí.
9: Fins fa molts anys, a més.
11: Sí, ja fa un munt d'anys.
9: Molt bé. I a més allò, com dir-ho, contractada per Càritas, és a dir, que és un servei amb prou pes... Mm-hmm. i amb la necessitat de recursos per poder tenir-lo.
11: Sí,
9: no?
11: Exacte.
9: Per dir-ho així, si es pot dir així,
11: Sí, per Càritas, bueno, l'activitat principal o el projecte principal és l'acollida. I a partir d'aquest projecte, que és detectar aquestes necessitats de les persones o de les famílies, és des d'on sorgeixen els projectes.
9: Val.
11: Que aquests, doncs, com ja hem parlat abans, no, van canviant al llarg del temps, perquè les necessitats no sempre són les mateixes.
9: D'acord.
11: I des d'aquí doncs, sorgeix la necessitat de buscar, no?, aquest finançament o aquesta col·laboració amb entitats o amb empreses més enllà dels fons propis o dels fons públics, no? que són els que ens nutreixen la nostra acció.
9: Molt bé. I per això la importància d'aquestes empreses amb cor, que volem destacar també en tota aquesta conversa, en aquesta conversa d'avui. De fet, Càritas, home, és un organisme gran, no? L'Església és gran, i ho repartiu també per demarcacions, que sí?
11: Sí, en principi som, bueno, cada parròquia és una Càritas, o sigui, cada parròquia té la seva seu parroquial, i després ens anem unificant i treballant conjuntament per facilitar també la feina, no?, i per repartir sobretot aquest voluntariat i aquests tècnics.
9: Perfecte.
11: I aleshores hi ha projectes que funcionen a nivell municipal, que seria parroquial, o a nivell arxiprestal, que seria comarcal.
9: Va,
11: i inclús també funcionem a nivell de província de tota Tarragona. Tenim molts projectes compartits.
9: Clar. Suposo que no. Clar, aquesta interconnexió amb les diferents seus o amb la seu gran, aquest cas de Tarragona, és constant, clar. És tot un, no? Sí que, clar, sempre lluitem i defensem la proximitat que podem tenir amb delegacions com la del Vendrell, però diguem que no, és continu, la informació,
11: sí,
9: els
11: sí,
9: projectes...
11: Sí, intentem això, treballar conjuntament, precisament perquè sigui més senzill i més fàcil, però sobretot amb llibertat, no?, de cada seu, donar resposta a les seves necessitats reals, perquè no són les mateixes que en un poble més apartat, o en un lloc més de muntanya, o en un lloc amb més indústria, potser, que sigui individualitzat.
9: D'aquí aquesta proximitat que dèiem, la importància de la proximitat i a l'entorn on s'hi està, en aquest cas aquí al Vendrell, i a la comarca, també, en certa manera. Així doncs, quan una família o una persona s'adreça a Càritas, parlen amb tu a primera instància, doncs.
11: Sí, normalment sí. Sí, som, bueno, hi ha més companyes, però sí, normalment la primera atenció la faig jo. Uh-huh. I des d'aquí doncs, és on donem accés als diferents recursos, ja siguin propis o d'altres entitats o d'altres seus de Càritas, no? Per poder derivar, i ens interessa molt treballar en xarxa amb altres entitats i serveis, perquè per sort el Vendrell té molts recursos, no? I molts serveis, i és molt important també que les persones tinguin accés a la major part de serveis que sigui possible.
9: Molt bé. No, has en parlat, no?, que és aquest biomi d'entitats, no?, dels nens del Vendrell, el Fem Pinya amb l'Ajuntament, Creu Roja... és important, aquestes sinergies entre uns i els altres. Jo crec que tampoc no cal buscar números, però sí que seria important conèixer el gruix.
11: Nosaltres...
9: Clar, és un rànquing malaurat, torno
11: clar,
9: a dir,
11: sí,
9: però...
11: Ens agradaria que fos més petit,
9: exacte,
11: però sí, bueno, estem atenent unes 250 o 260 famílies a l'any.
9: Val.
11: I pues, en diferents serveis. Hi ha persones o famílies que necessiten una atenció o un suport molt més puntual, no? I hi ha altres famílies que sí que fan un procés d'acompanyament molt més llarg.
9: Val.
11: I que potser sí que les anem atenent doncs, de manera més prolongada o durant diferents etapes de la seva vida.
9: D'acord. I aquest nombre ha anat fluctuant amb els anys? Hi ha hagut un increment? No, cap on?
11: Va variant, però és bastant estable.
9: Val.
11: Sí que depèn també dels projectes que tu ofereixes, no? Quan ofereixes un servei de distribució d'aliments, per exemple, es dispara molt les famílies a les que tu dones accés, no? O els perfils, no? Si tens un servei, no sé, com pot ser de lleure infantil, no? Doncs clar, augmentes molt perquè les famílies i les persones al final van a demanar el que s'ofereix.
9: Clar.
11: Però sí que està semblant en els últims anys, no... Hi ha alguns pics per èpoques, però es manté.
9: I això, quan parles de programes, són molt diversos. Abans ho puntualitzàvem amb el Joan Carles i la Maria Carme. Això des de formació, sobretot, sé que hi ha un objectiu principal, que és amb la formació en qualsevol matèria.
11: Sí, tenim formació en el que seria la llengua, que seria una més d'habilitats socials bàsiques, però també orientat a l'orientació laboral.
9: Val.
11: I anem oferint cursos que, bueno, els anem variant
9: en el
11: temps, més orientats a la professionalització, perquè hi ha persones que busquen feina, no?, i no tenen aquesta formació prèvia, i intentar que siguin formacions curtes, de qualitat, i que donin després un accés real cap al mercat laboral. Doncs intentem adaptar-la a la nostra realitat.
9: Sí. Perquè, de fet, l'objectiu sempre ha de ser aquest, en principi, no? Sortir d'aquella situació de vulnerabilitat.
11: Exacte.
9: Això, amb una feina digna, estable, un habitatge digne, estable.
11: Estable. El problema després xoques amb la realitat,
9: sí,
11: no?
9: És molt dur,
11: amb els problemes ja estructurals, doncs, que té la societat, no?
9: Sí.
11: I afegeixes les problemàtiques individuals o familiars que pugui tenir cadascú, no?
9: Amb
11: la qual cosa, de vegades, doncs, el problema és més gran per a algunes persones que per les altres.
9: No, està clar. Que és això. No és fàcil, i superar aquestes situacions per la gran majoria de famílies o de persones no és fàcil, però sí que hi ha almenys la possibilitat de treballar-ho i intentar aconseguir-ho, no?
11: Exacte, sí, sí, sí, i d'acompanyar els processos.
9: Clar. També suposo, Diana, que com a treballadora social o treballadores socials que sou, també teniu, entenc, i ara potser vaig una mica més enllà, com aquesta part també d'acompanyament emocional, psicològic, perquè jo m'imagino, quan parlem de situacions vulnerables, aquí queda dit així, però clar, estem parlant de famílies, no?, amb els seus projectes vitals, famílies amb nens, o no, m'explico, és
11: sí,
9: a dir que
11: sí.
9: Treballar així, ostres, no ha de ser fàcil, Diana?
11: No, bueno, moltes vegades fas una feina més de contenció, no?
9: Exacte.
11: Emocional, de fas de parada. Mm-hmm. Hem tingut uns temps també on és difícil accedir a determinades administracions o a determinades ajudes, no? Perquè la burocràcia és complexa, cada vegada s'han de fer més tràmits per internet, les persones tenen dificultats per aconseguir cites, per saber com han de tramitar, i aleshores moltes vegades ja arriba la gent en situació de desesperació
9: moltes vegades.
11: I per això et dic que moltes vegades simplement contents, informes, dones una informació clara, adaptada a la situació de cada persona.
9: Clar.
11: I moltes vegades aquí acaba, vull dir, és només facilitar l'accés a...
9: Val.
11: Però clar, has de tenir...
9: No, clar, està clar. Clar, és això, que a vegades aquesta falta d'informació, no, fa que justament tot es vegi més complicat.
11: Sí.
9: Que segurament ja ho és,
11: però
9: potser el no saber quins recursos pots tenir al teu abast encara fa que, no?, emocionalment sigui encara més complicat de poder assumir-ho, no?
11: Uh-huh.
9: I que tinguis l'energia, per què no dir-ho? L'energia i la força per seguir endavant, per tirar endavant, per participar d'un curs, d'un taller, de venir a Càritas, no? M'explico, no?
11: Exacte, sí. Totes moltes vegades les situacions de dificultat es prolonguen en el temps per això, per desconeixement o per dificultat d'accés. Una cosa que es podria solucionar en 2-3 mesos acaba suposant 6 o 7 mesos de burocràcia, i és complicat per les famílies.
9: Bé, i això que dèiem abans també, qualsevol família, persona que ho cregui adequat, que s'adreci directament a Càritas, i que vagi allà, pregunti,
11: exacte,
9: i de seguida sabré orientar. I voluntaris el mateix, tornem-ho a dir.
11: Voluntaris el mateix, sí. Voluntaris i això, i buscar sempre doncs diferents possibilitats, no? Perquè sí que està bé parlar dels projectes, no? Tenim el projecte de gent gran, el projecte de la roba, el filigrana, els projectes de formació, tot això funciona també amb voluntaris. Vull dir, tenim voluntaris que venen a doblegar roba, però tenim voluntaris que venen a oferir cursos, no? I a oferir formacions i acompanyar en aquest procés. Tenim voluntaris també que ajuden a fer tràmits, que ajuden a buscar feina. Tot això, vull dir, et pot arribar un voluntari que t'ofereixi de cop una activitat.
9: Ostres, que bé.
11: Tenim els espais en cor, que és un projecte nou que està funcionant molt bé, també portat a terme per voluntaris i per participants, que ofereixen els seus coneixements, no? més de manualitats, per exemple, i estan fent costura, estan fent manualitats, estem fent pintura,
9: que
11: vull dir que de vegades t'ofereixes perquè dius, oh, jo és que a mi la roba, però ofereix, perquè segur que hi ha algun
9: espai...
11: Alguna
9: cosa que pots ajudar, això, en la integració, en el suport social, o simplement donar conversa a una persona que es pot trobar en situació de vulnerabilitat, doncs això simplement hi ajuda, que deien, aquest estat d'ànim i amb ganes d'intentar sortir de la situació. Que bé. De fet, que hi ha molta cosa, no podem explicar-ho tot perquè hi ha moltíssima cosa, però la gent que tampoc perquè hi ha moltíssima cosa, però la gent que Càritas per internet ho trobarà de seguida. Si busca Càritas al Vendrell
11: també
9: ho trobarà. Contactes, telèfons, adreces i tota la informació d'aquests programes i tot allò que s'ofereix, que és inabastable i molt ampli, per sort. Que bé. Un plaer, Diana.
11: Molt bé, moltes gràcies.
9: I aquesta oportunitat de conèixer una mica més en profunditat, almenys una mica per sobre, perquè ja dic que la cosa és més profunda, però almenys hem tingut una bona idea, o hem recordat el que és Càritas i què és Càritas aquí al Vendrell. Gràcies, Diana, de veritat, per acompanyar-nos.
11: Molt bé.
9: Gràcies.
11: Adéu.
12: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
13: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
12: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
15: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Les 11 i 12 minuts, anem una mica tard, força tard. Hem anat més enllà del butlletí de les 11. Estem de ple a tota aquesta tercera i última part de Calaixera avui dijous. I si us sembla, bé, tot i que teníem ja previst fer diferents seccions i també recordar propostes musicals que arriben aquest divendres, ja ho farem. A partir d'aquí podem anar i marxem ja directament cap al cinema. Com sempre, arriba el moment d'obrir les portes dels cinemes perquè cada setmana les sales renoven cartellera. I just després d'aquest mes de juliol és el primer cap de setmana d'agost, però hem tingut un mes enrere carregat de grans estrenes. Aquesta setmana és una mica tot més tranquil en aquest aspecte. No hi trobarem cap superproducció destinada a batre rècords de taquilla, però sí un grapat de pel·lícules molt diferents entre elles, com animació per als més petits, thrillers, drama europeu i una comèdia espanyola que vol fer-se un lloc en les estrenes d'aquest estiu. Però bé, anem cap a la primera d'elles i si teniu canalla a casa, no cal que us digui gaire cosa més. Perquè aquesta és probablement la pel·lícula que us tocarà anar a veure aquest cap de setmana. Els inseparables Chase, Marshall, Sky i la resta de la patrulla canina que viuen una nova aventura després de quedar atrapats en una illa plena de dinosaures. Allà descobriran un món completament desconegut i hauran de superar tota mena de reptes per tornar a casa, ajudant, com sempre, a tots aquells que ho necessiten.
16: Nunca podría ser un perro de aguas.
17: ¡Impacto inminente!
1: Al darrere hi torna a haver el director Carl Brunker, responsable de les anteriors pel·lícules d'aquesta franquícia, que manté la fórmula que també ha funcionat fins ara. Molt de color, molt de ritme, humor constant i un missatge positiu sobre el treball en equip, la cooperació i l'amistat.
17: ¡Estamos preparados! ¡Corre!
1: La patrulla canina, la dinopel·lícula.
18: Este año.
1: És evident, que no descobrirà gaire cosa nova per als adults, però tampoc no ho pretén. És una pel·lícula pensada perquè els nens surtin del cinema amb un somriure i en aquest objectiu compleix perfectament. Si busqueu una sessió familiar aquest cap de setmana, és això, la millor opció possible. La patrulla canina, la dinopel·lícula.
19: Es el mayor depósito natural de diamantes del mundo.
20: ¡Venga, papá, piedrita!
19: ¡Ah! La única solución es una buena explosión.
17: ¡Es un volcán! ¡Pretenden destruir la isla! ¡Necesitamos toda la ayuda posible!
1: A partir d'aquí ja han altres estrenes que també toca destacar-les i que també són, bé, prou interessants. Perquè, per exemple, si preferiu una història amb una mica més d'atenció, una de les propostes més interessants es diu El síndrome de Rembrandt. És un thriller europeu que porta al món de l'art i tot comença quan apareix una pintura atribuïda a Rembrandt. El que sembla un descobriment extraordinari es converteix ràpidament en una investigació plena de secrets, d'interessos milionaris i personatges que amaguen molt més del que expliquen. Bé, podem dir que és una d'aquelles pel·lícules que no necessiten persecucions impossibles ni explosions per mantenir l'atenció. Aquí tot passa a través dels diàlegs, de les mirades i dels petits detalls. Bé, es vol tractar una mica l'espectador amb intel·ligència, diria jo. No donar totes les respostes de seguida i obliga a estar atent durant tota la projecció. Així que si us han agradat altres títols clàssics, com El nom de la rosa, El codi de Vinci o els thrillers d'investigació europeus, aquí trobareu una proposta ben solvent. El síndrome de Rembrandt. Música. I també canviant totalment de registre, arriba El último mono. És una comèdia que utilitza humor per retratar moltes de les contradiccions de la societat actual. El protagonista, que es veu arrossegat en una cadena de situacions cada vegada més absurdes i que acaben convertint-se en una crítica social disfressada de rialla.
20: Los hombres, sobre todo los heterosexuales, son una especie de vía de extinción. Queremos que nos respeten. Les exigimos que aprendan dónde está el clítoris. O sea, nos estamos volviendo locas.
1: Espera't. Bé, podem dir que és una comèdia d'acudit fàcil, tot sigui dit, però que, bé, més aviat d'aquelles que juguen amb la ironia i amb els personatges més extravagants, tot i que tampoc no descobreixen gaire cosa nova, eh? La sensació que deixa és que no busca agradar a tothom, però qui entri en el seu joc probablement la gaudirà molt.
21: Mismo tren, mismo destino, por casualidad no me estará siguiendo, ¿no?
1: El último mono, aquest és el títol. Producció espanyola.
20: Está tramando.
1: La pel·lícula espanyola de la setmana, podríem dir.
22: ¿Te mucho con los tíos?
20: No, yo no me meto con los tíos, soy animalista. No te lo harías con él ni por curiosidad.
21: Uf. Al de recta, pecho orgulloso.
23: Parezco un cantante de K-pop coreano.
21: Estás espectacular.
20: Vamos a jugar.
24: Tú no pasabas de él.
21: Me odias y me deseas.
25: ¿A mí que le pegan?
21: Todas las mujeres son lesbianas.
1: I anem cap a una proposta molt més íntima. La ventana abierta. És una pel·lícula que ens ajuda a conèixer el Rubén, un home que viatja fins a un petit poble costaner per trobar-se amb una dona amb qui ha mantingut durant molt de temps una relació exclusivament virtual. I quan finalment es coneixen, tots dos descobreixen que la realitat i les expectatives no sempre acaben de coincidir. És una història que parla de la necessitat de connectar amb els altres, de la solitud i com les xarxes socials poden contribuir a una imatge molt diferent de les persones.
26: Hola y adiós.
27: ¿Cómo que adiós?
26: Se lo decía a ver a mi hija que está aquí.
27: Por fin nos conocemos en persona. No, mira, esa foto la conozco yo. Tu hermana. Por cierto, ¿dónde está?
1: Hem de dir que també és producció espanyola. És un cinema pausat, contemplatiu, amb una fotografia molt cuidada i unes interpretacions que sostenen pràcticament tota la pel·lícula. Bé, no és una obra per qui potser busqui acció, però sí per als espectadors que prefereixen sortir del cinema amb alguna cosa per pensar i de conversar.
28: Te puede hacer perder la cabeza.
1: I acabem amb una altra pel·lícula, El amor que permanece. Tampoc s'ha de dir que no és una pel·lícula fàcil, també és una pel·lícula amb un alt càrrec alternatiu i que potser serà també complicat que arribi a les cartelleres més convencionals.
29: Una família de 5 membres i su perro pastor disfruten de una cena tardía.
1: És una producció dramàtica que reflexiona sobre les segones oportunitats. Parla del pas del temps, dels records i d'aquelles relacions que semblaven acabades però que anys després encara continuen deixant empremta. És una pel·lícula elegant, molt ben interpretada i amb un ritme tranquil que aposta clarament pels personatges abans que per uns grans girs de guió.
29: Barco pesquero de 15.000 tonelades.
30: ¡Qué cachondo estoy, Baggy! ¿No estás cachondo?
31: ¿Cómo?
29: Los niños tienen el privilegio de poder jugar.
1: Doncs bé, són les pel·lícules que arriben a les cartelleres, que sempre ens agrada avançar-ho, això, perquè després l'hora de triar sigui justament una bona elecció. Així que això, si aneu amb criatures, no hi ha debat. La Patrulla Canina, la dinopel·lícula, és l'elecció més fàcil i la que amb tota probabilitat deixarà més contents els petits de casa. I per a un públic més adult, clar, és això. Us heu de quedar amb el síndrome de Rembrandt, potser. Em sembla que és la proposta més completa d'aquesta setmana, amb una història que atrapa des del primer moment i que demostra que encara es queden thrillers elegants sense recórrer als grans efectes especials. I, en canvi, si sou els que busquen un cinema més tranquil, més emocional i amb temps per assaborir les històries, La ventana abierta també mereix una oportunitat. El repàs a les pel·lícules d'aquesta setmana. Recordeu que també al mateix temps a les cartelleres encara continuen cartells amb alguns dels blockbusters més importants d'aquest estiu, com Spider-Man Brand New Day, que estava tenint tot els rècords de taquilla, La Odissea, que també ho està fent, o Toy Story 5. Així que les opcions continuen sent moltes i ben variades. Que gaudiu del cinema, i això, sempre amb aquest especial encàrrec d'explicar-vos cada setmana quines són justament totes aquestes pel·lícules.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.

0: Les 11 i 23 minuts, avui amb força temps, ho hem volgut fer així. Temps de participació, temps de trucada, sempre pels canals habituals i que estan ja a la vostra plena disposició, si voleu, si us ve de gust, si ho podeu fer, si us esteu escoltant o el que sigui, eh? Missatge de WhatsApp al 686-101-101, molt fàcil, 686-101-101. O això, directament cap al telèfon de directe, que a partir d'aquí ja està plenament operatiu. 977 15 70 69. 977 15 70 69. A més, tota aquesta participació, que sempre l'anem barrejant amb bona selecció musical, també tinguem temps de fer una mica d'agenda destacada, com no. Però sobretot aquesta bona selecció final que ens portarà fins al migdia, fins les 12, però encara ens queda prou estona per davant. 977 15 70 69, missatge de WhatsApp al 686-101-101. Pel que fa a les trucades, ja tenim la primera d'avui. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Hola, Maria Dolors.
1: Hola, Carinyo, què tal?
0: Què dius, com estàs?
1: Anar a passar de calor, però
0: sí?
1: Bueno, a veure, ha dit avui el Marc.
0: Sí, sí,
1: el Marc, oi?
0: El Marc, el Marc Rodero, sí, el Marc Rodero.
1: El Marc, que hi hauria alguna cosa d'aigua.
0: Sí, a veure, si la tarda plou una mica i baixen les temperatures.
1: A vegades diuen, però no arriba, saps?
0: Per això que... allò que diuen meitat nord, saps què vull dir? Jo, de Vendrell en amunt.
1: Això.
0: Però a veure si fa algun ruixadet i ajuda a refrescar una mica.
1: A veure, sí, almenys. I que netegi una miqueta també els carrers i,
0: sí,
1: i els parques, que està tot sec i tot molt malament.
0: Exacte. A veure, a veure.
1: El parc nostre està tan...
0: Sí, està tot, tot sec, oi?
1: No, no, sec i brut.
0: Sec i brut, ja.
1: No, sí, molt brut. No, no, no, passen, no passen a fer-lo molt malament, molt malament. I hi hagués les quatre cafeteries a davant,
0: ja,
1: que tenen molt públic, i és un puesto públic molt... Hauria d'estar aquest parc, hauria d'estar fantàstic.
0: Clar.
1: Pels crios, per jo. Està horrorós. Però bé.
0: Bé.
1: Ja m'he cansat de dir-ho, ja suposo que no sé si, si algun dia faran cas o no.
0: No sé. No sé, no sap mai, això.
1: Bueno, estimat.
0: Tant de bo.
1: Posa'm la cançó del Nil Nil Moliner. Tu.
0: Nil Moliner.
1: Tu.
0: Perfecte.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: La sé i la U.
0: Molt bé.
1: Bueno,
0: doncs la busco de seguida. Demà divendres, ja sé.
1: I has dit que pel·lícules guapes, també?
0: A veure, sí, és una setmana tranquil·la.
1: Una setmana...
0: Sí, no hi ha allò grans estrenes, però bé, està bé, està bé.
1: I allà s'està fresquet.
0: Exacte, exacte, això sí que és veritat. El cine sempre fa fresqueta. S'està a la mort de bé.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Fins demà.
0: Gràcies, fins demà, Maria Dolors.
1: Adéu.
0: Que vagi bé, adéu-siau.
1: Petonets i abraçades.
0: Igualment, igualment.
1: Adéu, adéu, adéu.
0: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Pere.
0: Què dius, Jan? Com estàs?
2: Mira, avui és un dia especial.
0: Ai,
2: mira, avui
0: i això?
2: Avui és el Sant Salvador, avui.
0: Ah, sí? Mira, no ho sabia.
2: I aleshores, aquí a Vendrell,
0: sí,
2: durant molts anys, va ser la festa major petita, i es feia molt bona festa i es feia moltes coses.
0: Uh-huh.
2: Però l'Ajuntament, que hi ha hagut els últims anys, hem dit això, que se'n vagi a fregir espàrrecs. I aleshores ja no existeix el Sant Salvador. Però, com que és el sant del nostre rei de la cuina,
0: molt bé,
2: hem de posar un especial pel nostre Salvador.
0: Molt bé, què li podem posar?
2: La que a tu et sembli més bé, la que, una que li agradi amb ell.
0: Home, alguna dels Beatles, segurament. Sí, alguna dels Beatles segur que li agrada, perquè sempre està demanant cançons de Beatles al
2: Salvador. Doncs nosaltres des d'aquí li hem de donar una bona felicitació perquè, vinga, tingui un bon sant i ho passi tot perfecte.
0: Fantàstic. Molt bé, doncs això ho farem, també de part teva.

0: Pere.
1: Molt bé, Jan.
0: Vinga, fins demà i visca els calaixeros i calaixeres i visca la cuina.
1: I visca Sant Salvador. Que vagi bé, bon dia. Adéu. Exacte. Adéu, adéu. També, de fet, no oblidem que l'església és l'església de Sant Salvador, que ret homenatge justament a aquest sant.

0: 977 15 70 69, missatge de WhatsApp al 686 101 101.
1: Que creo que el mundo se acaba cuando...
0: Ja hem tingut les primeres trucades que ens ajuden a trencar el gel i ja tenim les primeres peticions musicals, com aquesta que ens feia la Maria Dolors. Tu, de Nil Moliner.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Ticket to Ride és una de les cançons que més els li agrada a en Salvador Rovira, que és col·laborador d'aquesta casa i que ens acompanya els dilluns a la secció de cuina, com bé sabeu. Avui és Sant Salvador, així que felicitats cap a tots els salvadors i salvadores que ens escoltin. Això ens ho ha recordat en Jan Papalet, que ens ha trucat per dir-ho, i això, per dedicar-li alguna cançó de part de tots, i especialment d'ella, per suposat. I per això aquest Ticket to Ride dels Beatles.

0: Beatles, mai està de més escoltar els Beatles, només faltaria en aquest cas aquest Ticket to Ride cap al nostre estimat i amic Badó, que avui és el seu sant, així com els salvadors i salvadores. 977 15 70 69, més connexions. Bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: Hola, Maria Carme.
1: Bueno, primer de tot, felicitats pel Salvador.
0: Molt bé, de part teva també, doncs.
1: És, vaig mirar el WhatsApp i quasi em vaig morir.
0: Sí? Ah! És que home, em va fer molta gràcia, de veritat, Maria Carme, quan em va fer molta gràcia. Com
1: mira,
0: era? Com era
1: quan, quan perquè és... que quasi no porto les ulleres.
0: Clar.
1: I llavors, llavors no vaig veure bé...
0: No. I és que passa moltíssim, si a mi em passa contínuament, i moltes vegades... La gran majoria, quan envien sempre hi ha alguna cosa així, una transcripció així, i no ho dic mai, eh? Però home, és que m'ha fet molta gràcia, perquè eren, no sé, 200 grams de cigarretes. Dic, mira, m'ha fet molta gràcia. I ja està, no té més, eh? No té més.
1: No, mira, va riure a costa meva.
0: Exacte, és això. No m'ho esperava, jo que no m'ho esperava, i em va fer molta gràcia.
1: Bueno, escolta una cosa, que espera que te passo el Joan, perquè t'he de dir una cançó que és una miqueta complicada, i te lo digo ell.
0: Molt bé. Gràcies, Maria Carme, una abraçada.
1: Tu, adéu, Pere.
0: Adéu, adéu.
2: Bon dia, Pere.
0: Què dius? Com estàs?
2: Em necessita per pel títol.
0: Ah.
2: Escolta'm, posaríem Sugar Sugar,
0: sí?
2: Que és una cançó de l'any 69,
0: sí?
2: De Arxies.
0: Ah, de Arxies, perfecte.
2: Era una banda que era com d'estudi, una banda com a fictícia, no sé.
0: Sí, val.
2: No era una banda que anés a fer concerts por ahí, eh?
0: Ja.
2: Sí. En el seu moment va ser número 1 de l'època, no?
0: Molt bé.
2: Va estar bé.
0: Molt bé.
2: Dedicada per tots els oients.
0: Fantàstic, doncs això farem i la busquem de seguida.
2: Molt bé, gràcies, Pere.
0: Gràcies amb tu, que vagi bé, Joan. Una abraçada. Adéu.
2: Adéu.
0: Doncs vinga, una altra cançó demanada. I ara també de seguida la busquem i l'escoltem, que és la intenció principal. Només faltaria. 977 15 70 69 en directe, pocs segons i dos quarts i mig de 12. Però també això, la comoditat d'enviar-nos un WhatsApp, un missatge de WhatsApp al 686 101 101. També molt, molt fàcil.

cançó demanada i que ja podem fer sonar. L'hem trobada de seguida, és una cançó prou coneguda, una cançó clàssica dels The Archies. Sí, una formació molt especial de l'època i que sobretot es va donar a conèixer amb aquesta cançó que tots coneixeu, Sugar Sugar.

0: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Conecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
5: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

però... Tetiats, que ho estan petant amb aquesta cançó, una de les cançons també de l'estiu. N'hi ha moltes, eh? No hi ha, crec jo, eh? Així una de cançó allò clarament identificativa d'aquest estiu 2026 que últimament ja està passant. Com si el temps s'hagués... Aina Machuca també canta l'estiu. L'estiu ets tu.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Trucades i participació, eh? Durant tota aquesta estona, això està marcat per aquest fet. 977 15 70 69 o missatge de WhatsApp al 686 101 101. Això quedi clar i això sempre per davant. I també la bona selecció musical que anem triant entre uns i els altres per acabar de posar ritme a tot el programa d'avui dijous. Però també destacant i parlant de les propostes i de l'agenda que arriba aquests dies, sobretot en les festes d'estiu que podem trobar al Vendrell en els diferents punts i els diferents nuclis, sobretot de cara a la platja. És el cas del Francàs, que ja històricament, ja sabeu que té una programació molt completa, unes festes d'estiu que ja fa dies que van començar i que continuen amb força, de fet, aquestes properes setmanes. Per exemple, avui dijous, a 2:15 de la nit, hi ha exhibició de ball de saló a càrrec de l'Escola de Ball Míriam Buitrago. I també hi haurà actuació del grup Massa Madre. Demà divendres, que és 7 d'agost, a les 9 del vespre, a la zona lúdica, hi haurà sopar a la fresca. I a 11:15, havaneres amb el grup Marivent i Rom Cremat. El dissabte 8 d'agost, al vespre, a partir de les 8, classe de ball a càrrec de l'Escola de Ball Míriam Buitrago. A partir de les 11 hi haurà castell de focs a la platja del Francàs i a 11:15 a la zona lúdica ball amb el grup Liberty. La festa continuarà de cara al diumenge 9 d'agost. A la tarda, a partir de les 6, parc infantil i tallers al carrer Josep Verdi, al Parc dels Pins. I a partir de les 7, xocolatada infantil en aquest mateix espai. El dilluns continuaran les classes de ball que s'allargaran durant tots els dies, dilluns, dimarts, dimecres. Activitats que ja en parlarem i que anirem recordant a mesura que vagin arribant i també de cara a les properes setmanes, quan també ja continuen les festes de Sant Salvador, que van començar el divendres de la setmana passada. Però justament també aquest dissabte continuen amb més activitat. Aquest dissabte 8 d'agost, a 8:15, cercavila dels grups de cultura popular del Vendrell, des de la plaça de l'Ermita al passeig marítim fins a la plaça Bac. A partir de les 10, a la plaça de Sant Salvador, a la plaça de les Palmeres, hi haurà botifarrada. I això acabarà a partir de les 11 de la nit amb el ball amb el grup Revers. El diumenge també hi haurà més activitat, diumenge 9 d'agost, a partir de les 9, sardinada popular. També hi haurà havaneres i rom cremat amb el grup Serra Marina i castell de focs a càrrec de la pirotècnica Dragon. Això diumenge, eh? I després l'activitat continuarà de cara a les últimes setmanes d'agost, i de qual també ja en parlarem perquè fa Sant Salvador. I com a Ruga, que també serà el torn a partir de la setmana que ve, i del qual també ja en parlarem, que encara tenim marge. 977 15 70 69. Missatge de WhatsApp al 686 101 101. He trobat La meva sort, una cançó molt xula de l'Edu Esteve.

Doncs va, posem ritme, eh? Aixequem una mica el ritme. Són els Pèl de Gall, i el títol és així, una mica irreverent, però bé, de quan en quan ja toca ser una mica irreverents, no em sembla a mi? No m'importa una merda, aquest és el títol.

Bé, cançons amb ritme, una mica irreverent, ja dic que el títol no potser és el més assenyat, però bé, a l'estiu, no?, una mica tot s'hi val. Bé, gairebé ho deixarem aquí, ja anirem cap a l'última cançó i bàsicament amb això ens acomiadarem. És en Joan Dausà. El títol és Per una cançó, en Joan Dausà, que no para, eh? És inesgotable i sempre composant música, concerts, idees... I justament aquesta és una de les darreres, ja té unes setmanes, però bé, és una de les darreres. I amb això ens acomiadem. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de Calaixera, 3 hores més de ràdio en directe. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau, que vagi bé.

0: Veniu al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
2: Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes intenses avui a la tarda i al vespre, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 en 3 hores en diverses comarques de l'interior i Pirineu, com són la Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i també el prelitoral central. Les autoritats demanen extremar la precaució davant possibles inundacions sobtades, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi amb cobertures del 95% en municipis rurals dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim a Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat a la persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres aquesta matinada. El foc també havia afectat un habitatge de l'edifici del costat a través del pati interior. En total, el SEM ha hagut d'atendre 7 persones, 5 donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu també a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I la Guàrdia Civil ha detingut el patró de l'home, localitzat gràcies a la col·laboració de testimonis i de l'empresa del lloguer de la barca, passarà ara a disposició judicial acusat d'homicidi imprudent i d'omissió del deure de socors. I en mobilitat, un incendi d'un camió a l'AP7 a Tarragona, direcció Castelló de la Plana, deixa 2 carrils tallats i provoca retencions de fins a 10 quilòmetres en aquest punt. A banda, un altre accident, també a l'AP7, però en aquest cas a l'altura de Parets del Vallès, direcció Girona, deixa també un carril tallat. També una avaria a l'A26 a Montagut, direcció Lot, provoca circulació intensa. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elmar Said no compareixen avui davant la Comissió Libe del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, alegant incompatibilitats d'agenda. Per la seva banda, el rei Felip VI sí que

0: Rebrà avui al Palau de Mariben el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per parlar d'aquesta crisi.
1: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Parà! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Hola, què tal? Molt bon dia i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Avui us saludem en aquesta jornada ja dijous, dia 6 del mes d'agost. Què tal, com esteu? Espero que molt bé. Com sempre, fem el relleu de la calaixera i ara és el moment d'aquesta quarta hora. Avui dijous, dia 6 d'agost, és el Dia Internacional de la Memòria d'Hiroshima o Dia contra les Armes Nuclears, una jornada per recordar les víctimes del bombardeig atòmic del 1945 i promoure la pau global. A més d'aquest fet històric, ens agrada sempre fer una ullada. El calendari oficial de les Nacions Unides i altres organitzacions commemoren els següents dies internacionals. També és el Dia Internacional dels Països en Desenvolupament Sense Litoral, proclamat per l'ONU per revisibilitzar els reptes econòmics i de transport d'aquestes nacions. Avui també es celebra la Setmana Mundial de la Lactància Materna. S'emmarca dins dels actes d'aquesta setmana global entre l'1 i el 7 d'agost. I avui és el Dia de la Cervesa, tot i que és una celebració mòbil que commemora el primer divendres d'agost, sovint coincideix i s'associa directament amb aquesta setmana de mes. I avui es celebra la Transfiguració del Senyor, també coneguda com la Festa del Sant Salvador, juntament amb la festivitat de Sant Just i Sant Pastor. Per tant, avui, 6 d'agost, hi ha diverses localitats i municipis de la província de Tarragona que es troben en plena celebració de la seva festa major o festes patronals de Sant Salvador, per exemple. Ens quedem només a casa, bueno, a la nostra província, però hi ha festes majors per tot arreu. Les festes majors actives per avui són els Pallaresos, que celebren la seva festa major d'estiu al voltant d'aquesta setmana, en Godall, la festa major en honor de Sant Salvador, o el Poble Nora, el Delta Ampost amb les festes del Salvador o la Serra del Mos a Tivissa. També Vilanova de Prades, actes i activitats en el marc de la seva festivitat d'estiu. I a Montbrió de la Marca, Sarral, celebracions patronals locals. Què va passar tal dia com avui a Catalunya? El 6 d'agost a Catalunya commemora diferents fets rellevants de la seva història. El 1936, en plena Guerra Civil, les tropes franquistes assassinen a Josep Sunyol i Garriga a la Serra de Guadarrama. Sunyol era un destacat activista diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya i el llavors president del Futbol Club Barcelona. I si fem una aturada pel que fa a la cultura i als esports, el 2008 s'estrena a les sales de cinema la pel·lícula d'animació Wall-E de Pixar, sent una de les grans produccions de Hollywood que va comptar amb còpies oficials. I avui, què és el que no parem de parlar o mirar? Pues el temps, que ens té una mica ja cansats i desesperats. Avui al Vendrell s'espera un dia variable amb una temperatura màxima d'uns 31 graus i una mínima de 25. Però la sensació tèrmica, hi ha molta humitat, pot fregar fins als 38 a causa de la humitat. Hi haurà intervals de núvols durant la jornada, tot i que s'alteraran en moments de sol. I hi haurà petites precipitacions. Existeix la probabilitat de ruixats febles o tempestes de cara a la tarda. Bueno, pues amb aquest primer apunt també us recordem que després arribarà, com sempre, el nostre punt d'informació. Avui ens despertem amb el que has de saber. Ja sabeu que és el nostre punt de notícies locals de comarca, una mirada a les notícies nacionals, internacionals i d'última hora. La música amb el 686-1101, que podeu doncs demanar la carta, si voleu. Estarem encantats de, bueno, complaure les vostres peticions. I recorda que també ens aturarem amb el tema retro, amb el grup o cantant o cantants que ens ocupen. I com sempre, amb el nostre punt d'agenda, que en tenim unes quantes coses. Gràcies per acompanyar-nos. Salutacions i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Salutacions de Marga Márquez.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Aquesta sintonia la coneixeu, és la que sempre obre la porta de les notícies que de primer moment ens atura al nostre municipi. L'acumulació de residus a la via pública en diferents punts del municipi del Vendrell, molt especialment als nuclis marítims, està provocant una gran quantitat de queixes de veïns i residents. El canvi de model de recollida està comportant diferents problemes amb el funcionament que es tradueixen en una presència constant de deixalles al carrer, una circumstància que es veu agreujada per la forta calor d'aquests dies. Hi ha contenidors desbordats i deixalles acumulades al seu voltant, estan sent la tònica habitual d'aquest estiu en diferents zones del Vendrell. La implementació dels nous sistemes de recollida selectiva està generant disfuncions que són molt evidents en aquests nuclis on hi ha una presència més gran de segones residències o estiuejants, com ara les zones marítimes. La situació es dona tant en aquells barris on s'ha engegat la recollida porta a porta, com el Francàs, el Romaní, i algunes zones de Coma-ruga, com els que ja han posat contenidors intel·ligents, com a Sant Salvador o de nou a Coma-ruga, una acumulació que és molt evident, especialment els caps de setmana, quan hi ha més pressió poblacional. Al llarg de les últimes setmanes són molts els veïns del municipi que han fet arribar les seves queixes a aquest mitjà local. També al ple municipal del mes de juliol, diferents ciutadans van expressar el seu malestar per la situació, demanant a l'equip de govern que es prenguin mesures urgents per revertir el problema. Des del consistori, l'alcalde Kenneth Martinet va admetre que el sistema necessita alguns ajustaments, però va recordar que és una part d'aquesta problemàtica prové de l'incivisme i del mal ús que fan dels nous contenidors. En aquest sentit, va recordar que la llei no permet fer excepcions ni moratòries durant l'estiu, però sí va apuntar a la voluntat d'ajustar les freqüències. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que el de la recollida de residus és un contracte que s'impulsa de manera mancomunada des del Consell Comarcal, que és l'ens a través del qual caldria fer aquests ajustaments. I en el context dels problemes amb la recollida de residus, el grup municipal de FEM Vendrell ha demanat al govern local que obrin tots els contenidors de residus que funcionen amb targetes unipersonals. El partit també ha fet arribar la informació sobre aquest assumpte al Departament de Salut i a la Generalitat i ha preguntat per quin motiu es continua sense contenidors de recollida de roba al municipi. I les vacances d'estiu per als estudiants se'n comporten molt de temps lliure. També és l'oportunitat perfecta per quedar amb els amics, viatjar i també treballar. Són molts els joves que aprofiten les vacances escolars i busquen fer els seus primers passos en el món laboral. Una de les estacions preferides de moltes persones, malgrat que amb aquestes altes temperatures i la temporada estival sempre està relacionada amb les vacances, les festes i les sortides. Però també hi ha el treball, un període en el que els joves tenen l'oportunitat de fer els seus primers passos en el món laboral, aprofitant el descans dels estudis per guanyar el seu primer sou i desenvolupar les seves capacitats en un entorn de treball. Entre els més demandats entre els joves es troben els casals d'estiu per infants, que cada any es creen llocs de treball temporals per facilitar la conciliació durant les vacances escolars. I pels monitors, a part de una important font d'estalvis de cara al curs escolar següent, es tracta també d'una experiència molt enriquidora per la seva formació personal i professional que complementa molt bé els seus estudis. També hi ha altres experiències. Una experiència més enllà del sou també permet als joves adquirir responsabilitats, guanyar experiència i confiança i començar a construir el seu futur professional abans de tornar a les aules. I falta una setmana per l'eclipsi solar, un fenomen excepcional que està generant una gran acceptació a tota la població. Una de les qüestions en el que s'està coincidint és la prevenció a l'hora de mirar el sol. Els oftalmòlegs alerten del perill que representa per la vista si no es fa amb la manera adequada, amb les ulleres també homologades. La fascinació pels eclipsis té també una cara perillosa, l'impuls de mirar directament el sol sense protecció. Durant els mesos, els centres de salut i les administracions han fet campanya per
conscienciar la població dels riscos i de com gaudir d'aquest fenomen amb garanties. El que crema la retina no és la llum visible, sinó la radiació ultravioleta i, sobretot, la llum blava d'alta energia. El problema és que, mentre passa no fa mal, les conseqüències apareixen amb el pas de les hores o els dies i són lesions de les que no hi ha tractament. La solució és molt senzilla i passa per utilitzar les ulleres homologades per l'observació solar. La comunitat científica insisteix en dos errors habituals: creure que els núvols protegeixen i pensar que mirar-ho només un moment no fa res. Els metges fan una crida especialment a protegir els infants que tendeixen a treure's les ulleres sense adonar-se d'aquest perill. Doncs aquest és el nostre, com sempre, punt d'informació que ara ens dona pas, com sempre, amb una mirada a altres notícies més àmplies, en aquest cas una mirada a les últimes notícies d'Espanya i el món. Centenars de menors vaguen pels carrers de Ceuta una setmana després de l'entrada massiva al mig del debat polític. La vida truncada de Fatem, la futbolista marroquina morta en la cruïlla de Ceuta que somiava a jugar a Europa. La ciutat de Ceuta inicia el triatge de migrants, requisits per a les sol·licituds d'asil, terminis i què passa amb els menors. I assassinada una dona en un centre comercial de Múrcia en un possible cas de violència de gènere. També altres notícies ens diu que l'IBEX s'accelera i supera els 20.000 punts entre el petroli i baixa $80 pendent de l'Iran. També ens diu que el papa pren testimoni al papa francès i pelegrina a les 6 per celebrar els 800 anys de la mort del Prorobello. I més notícies. Felip VI se'l rebrà aquest dijous a Miravent el president de Ceuta després de la crisi migratòria. També altres notícies ens diu que Milei fa un pas enrere i retira el capítol d'estrangerització de terres de la seva llei de propietat privada. I altres notícies ens fan, com sempre, també apropar-nos a casa nostra. Atenció, perquè hi ha alerta per pluges intenses amb risc de pedra. Protecció Civil activa l'INUNCAT per pluges torrencials aquest dijous a la tarda amb risc de pedra. El risc més alt a centre Catalunya Central i Camp de Tarragona. També es diu que desarticulen una branca del nou càrtel de Jalisco al Benar. 9 ferits, 8 dels quals menors, en un accident en una atracció de la Fira de Tona. I també ens diu que augmenten els casos d'agressions sexuals que arriben a l'Institut de Medicina Legal. Més notícies. El govern estrena una unitat mòbil pionera per garantir la cobertura d'emergències. I l'Espit, el gos especialista dels Mossos que rastreja l'origen dels incendis. Per últim, ens diu que es dispara l'interès per l'astronomia a les comarques de Lleida. Els caçadors de l'eclipsi, una vida perseguint un instant importantíssim. I pel que fa al temps, dijous amb ruixats intensos, tempestes fortes a gran part de Catalunya. Això és ara mateix el que has de saber.

Anem en busca amb aquesta sintonia del que, com sempre, arriba amb ella, que és mirant el nostre tema retro. Bueno, avui és retro, però podria ser encara més retro. Així que fem una volta per qualsevol dècada, qualsevol artista, qualsevol estil. Avui les protagonistes són les Spice Girls. Aquesta formació femenina de música pop amb èxits en la història de la música, format a Londres a l'any 94. Amb la publicació del seu single debut a l'any 96, la banda es va convertir en un autèntic fenomen de masses global gràcies

gràcies al seu lema feminista de Girl Power i una estètica revolucionària que va marcar la cultura dels anys 90. El grup es va diferenciar per oferir 5 personalitats molt marcades amb les quals els seus seguidors es podien identificar. Geri Halliwell, la Ginger Spale, coneguda per la seva actitud rebel, el cabell pèl roig i el seu icònic vestit amb la bandera britànica. A Melanie Chisholm, la Spale esportiva, la vocalista més atlètica de la banda, sempre associada a la ropa esportiva. Amb Victoria Beckham, la Posh Spice, elegant i sofisticada, que es va fer famosa pels seus vestits negres curts i la seva actitud sempre molt seriosa. En Melanie Brown, la Scary Spice, destacava pel seu caràcter extrovertit, la seva veu potent i els teixits de leopard print. I per últim, Emma Button, la Space Baby, representava la dolçor, la joventut i habitualment anava vestida de rosa amb cuetes. El 1986 van publicar Space, el seu primer disc d'estudi amb el que van encapçalar les llistes de més de 30 països i inclou el seu èxit a Wannabe amb més de balades com To Become, que van ser també tot un èxit. A l'any 97 Space Walk van consolidar la seva fama mundial gràcies a cançons com Space, You Have Life o Viva Forever i va anar acompanyat del llançament de la seva pròpia pel·lícula. I a l'any 2000 van publicar Forever, l'últim treball d'estudi gravat per el quartet després de la sobtada marxa de Geri Halliwell. Més enllà dels 31 milions de còpies venudes, les Space Girls van redefinir, podríem dir, la indústria musical en situar la sonoritat i l'amistat femenina com un eix central de la música pop juvenil, desplaçant els clàssics estereotips de les divas de l'època. El grup s'ha tornat a reunir en comptades ocasions, com per gires mundials o esdeveniments històrics, com per exemple la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Londres el 2012. L'any 26 també s'ha celebrat de forma global el 30è aniversari de la creació del seu himne temporal. Són aquelles coses que passen i que tampoc sabem ben bé després perquè acaben. Però bueno, van ser una de les primeres grups femenins que van arribar pues, a la carta, podríem dir, que van ser buscades especialment a posta. Doncs ens quedem amb el seu famós Wannabe.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Anem a obrir el nostre punt d'agenda recordant-vos algunes cosetes interessants i destacades que podeu fer a la nostra comarca, al nostre municipi. Per aquests propers dies, som a dijous, tenim el cap de setmana aquí, a més hi ha moltes coses que arriben al cap de setmana. Abans que recordar-vos que la sala de la fusteria del carrer Major acull fins al proper 23 d'agost la tradicional exposició anual de l'Associació Art, Cultura i Esport del Vendrell. Enguany la mostra és exclusivament picatòria i presenta obres de Lluís Rodríguez, que és l'ànima de l'entitat i que, a banda de fer els seus quadres, es dedica a l'ensenyament de dibuix i pintura. Recordeu, ho podeu veure fins al proper dia 23 d'agost. I atenció, perquè el cicle de concerts del Vendrell Sent la Música també arriba aquest proper divendres 7 d'agost a partir de les 8 del vespre a la plaça d'Utrera, amb un doble objectiu de poder veure en directe música local en espais que no són habituals. Atenció, perquè el grup d'Isma Muñoz presenta les cançons del seu darrer treball i, a més, clàssics del seu repertori. El nou treball serà qui formarà part del gruix d'aquest concert aquest divendres a les 8 del vespre en el marc d'aquesta cita dels cicles de concerts del Vendrell Sent la Música. I més cosetes que us volem, doncs, també recomanar més detalladament és la programació del cicle de la música als jardins. Comença el nou cicle de música als jardins que ompliran de música el Museu Pau Casals aquest mes d'agost. Doncs dissabte arriba a aquesta nova cita a 8:15 i serà Macondo Sonoro qui donarà el tret de sortida a aquesta edició. Un duet format per Rodrigo García, Bernal i Andreu Ballarri Aguilar, amb una proposta artística que sorgeix de la voluntat de reivindicar la música llatinoamericana en un context instrumental contemporani. El format poc convencional dels dos instruments crea una sonoritat íntima, així que no us podeu perdre. La següent actuació serà a càrrec del Quartet Auró ja la propera setmana, però us ho anirem recordant cada setmana perquè no perdeu el fil. Però més cosetes que, per exemple, avui arriben, avui dijous. Ara anem a centrar-nos en actes més curts i que també destaquem. Avui a les 6 de la tarda a la sala de lectura de Coma-ruga hi ha presentació del llibre Entrego lo que soy, a càrrec de l'Àngela Landete. I Calafell acull activitat com construïm els ibers a la Ciutadella Ibèrica a 6:45. El Vendrell acull la ruta cultural Descobreix el Vendrell a les 7 de la tarda al Museu 10. I a Santa Oliva hi ha xerrada d'una promesa que uneix generacions a càrrec d'Irene Urgell al monestir de Santa Oliva, a 8:15. A Sant Vicenç de Calders continua la festa major, Gincana Trapella, a partir de 8:45, amb un lloc que encara està per determinar. Demà divendres hi ha moltes coses. Us donem un tastet de cosetes que podeu fer. A 1:15 del migdia, a les Pinedes Altes, hi ha festa major. Hi ha també una cita amb el DJ Gerard en el marc d'aquesta festa major. Al Montmell, al centre, a Llorenç del Penedès, a les 6 de la tarda, demà es posa l'exposició Fem Memòria, dedicada als 50 anys del concert de Lluís Llach que va oferir a la localitat. I Llorenç del Penedès fa la inauguració de l'exposició Cor al Raïm, un poble unit pel cany al 1940-97 de la Festa Major. I la Papiola fa l'inici del torneig de petanca, també un dels actes de la Festa Major, a 7:15 a la plaça. Calafell fa una activitat, un tomb medieval, a la Ciutadella Ibèrica a 8:15. I a la Papiola, en la seva festa major, hi ha gincana infantil i joc gegant de l'oca a les 7 de la tarda a la plaça. Calafell Park acull el pregó i globotada l'inici de la festa major a la pista esportiva a les 7 de la tarda. A Cunit comencen les rondes de comèdia del Festhumor a la plaça de Jaume Vidal a les 7 de la tarda. I Llorenç del Penedès fa el pregó a càrrec dels nens del Vendrell durant el tret de sortida a la festa major al carrer Francesc Macià a 8:15. Segur de Calafell acull el port a 8:15 la ballada amb el Country Style.
Sant Salvador acull l'activitat Marisons i Vin a Diví. A 8:15 al Museu Pau Casals i Llorenç del Penedès, a 8:00 PM demà divendres, a la Comprativa hi ha el seu toc d'inici de festa major a càrrec dels timbalers del Ball de Diables a la Comprativa, recordeu, a 8:00 PM. A Bellvei, a la Rambla Josep Torrents, hi ha concert de la Bellvei Band. Continuen de festa major i a Calafell Park, sopar de Carmanyola a la pista esportiva amb jocs i música ambient. Al Montmell, amb motiu també de la seva festa major de les Pinedes Altes, hi ha benvinguda de les festes i traca a 8:00 PM al Montmell. I el Francàs acull el sopar a la Fresca amb la seva festa de barri a 9:00 PM a la zona lúdica. Per recordar més, el sopar de Germanó que arriba a les Pinedes Altes del Montmell a 9:00 PM. I a Cunit arriba l'espectacle de Quim Masferrer amb el Mas Humor a 9:00 PM. Sant Vicenç de Calder s'ofereix demà divendres a 10:00 PM al Quinto a la Fresca. O Llorenç del Penedès, concerts de Mariona Escoda en un dels actes de la seva festa major. A 10:00 PM al Centre. A Santa Oliva, a les Pedreres, hi ha cinema a la Fresca amb la pel·lícula Mufasa, i al Montmell, a les Pinedes Altes, bingo i bingo musical de la festa major. També més coses, 21a cantada de veneres i cant de la Taverna de la Costa Durada a la platja de Calafell, a l'alçada del carrer Mallorca, amb Portbou, Balandra i les Anxovetes, no us ho podeu perdre, a partir de 11:15. I al Montmell acull també la nit hawaiana, a 9:15. A la Papiola, a 11:00 PM, hi ha actuació del grup Rumbo, que no para la rumba amb la seva festa major a la plaça, i a continuació hi haurà festa amb la Disco Laser Show. Cunit continua amb el seu espectacle d'Alba Segarra i Godai amb el Fest Humor a 11:00 PM. I també us recordem de que demà hi ha una cita important, si us agraden les habaneres, al Francàs, a la zona lúdica, hi haurà ron cremat a 11:15, habaneres amb el grup Marivent de la seva festa de barri. Doncs aquests són apunts que us destaquem en aquestes hores del matí, que fa caloreta, Molta caloreta. Nosaltres aquí, això, avui ho estem acusant, encara que les temperatures són una miqueta més agradables. Molta humitat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Aquí estem escoltant la col·laboració entre Mama Dousa i Joan Dausà amb aquest Papi posa la, el disc, una de les cançons també actuals dintre del panorama català. I continuem amb més música, perquè som a l'estiu, música fresca, acompanyant tallant a tu ara estiguis doncs, disfrutant d'aquest matí. Amb Joss Fagas, que fa una versió del famós tema de Madonna, Like a Prayer.

I amb aquest tema Serà perquè t'hi amo, una cançó tan famosa que arriba també amb diferents versions. Amb això i amb aquesta temperatura tan estival, nosaltres avui mirem ja cap al rellotge, arribarem amb ells amb la música de la BAC al punt de la una del migdia. Espero i us dic que acabeu de passar una molt bona jornada. Demà tindrem més quarta hora aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rocan.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Atenció a la meteorologia, perquè a partir d'aquest migdia i durant tota la tarda es preveuen pluges intenses acompanyades de vent a diversos punts del país. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 per intensitat i acumulació de pluja a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu Oriental, a l'interior del Camp de Tarragona i també al prelitoral central. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, sobretot ratxes fortes de vent i també pedra. Per això, la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, demana ser previsors i extremar la precaució tant en les activitats previstes a l'aire lliure com en les de conducció i a rius i rieres on es poden produir acumulacions ràpides d'aigua o crescudes sobtades.
5: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això, quan estem a l'exterior, ho hem de vigilar.
4: Es preveu que aquest episodi es pugui allargar fins almenys aquesta mitjanit. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi, amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals, dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I a banda, un incendi en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona ha obligat a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres. Durant aquesta matinada, el foc ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi i s'han hagut d'atendre 7 persones, 5 donades d'alta in situ i 2 traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I la Guàrdia Civil ha detingut el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal amb una moto d'aigua ahir a Empuria Brava després que presumptament atropellés la víctima i fugís sense auxiliar-la. L'home, localitzat gràcies a la col·laboració de testimonis i de l'empresa del lloguer de la barca, passarà a disposició judicial acusat d'homicidi imprudent i d'omissió del deure de socors. I en mobilitat, un incendi d'un camió a la Pesada de Tarragona, direcció Castelló de la Plana, continua deixant dos carrers tallats i provoca retencions importants que superen els 10 quilòmetres. A banda, també, un altre accident a la Pesada Montmeló, direcció Girona, també deixa un carrer tallat en aquest punt i abandona variant la 26 a Montegut, direcció Lot, també provoca retencions.
3: Notícies en xarxa.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: getcha, baby, I will.
1: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu benvinguts a les notícies de Ràdio El Vendrell que corresponen a la jornada de dijous. Avui és dia 6 del mes d'agost de 2026. Les notícies les fem possibles a les vies de sol a Marga Márquez, tècnics i redactors de la casa en producció general i continguts. I a més avui esperem poder comptar, com ens va prometre, amb el nostre meteoròleg, el Marc Rodero. Tot plegat ho condueix un servidor, Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: Hem de parlar d'unes quantes coses, primer de xifres i després de valoracions de l'ocupació turística del Vendrell durant aquest mes de juliol, que arriba gairebé al 90%, amb perspectives molt bones també per l'agost, que ja ha començat. Després parlarem d'un concert, el concert que va encetar ahir al vespre el cicle de música tradicional Música a la Vila. Hem parlat amb els components de la formació que va actuar, que és el grup, el trio Casum. Per altra banda, un instant per la història mirant a l'eclipsi, perquè el de dijous, el de dimecres de la setmana que ve, té tothom mobilitzat, però no és el primer. N'hi va haver un al 1905 i hem fet un treball de rescat d'allò que recorda el Vendrell d'aquest eclipsi. Més coses sobre festes majors i altres notícies aquests dies d'estiu al Vendrell i al Baix Penedès. Som a l'agost, avui és dia 6, i ja podem dir que juliol ha estat molt positiu per al sector turístic del Vendrell, amb una ocupació que s'ha situat prop del 90%, concretament el 87,36%, segons l'Oficina de Turisme del Vendrell. L'agost ha arrencat amb les millors xifres i millors previsions, previsions excel·lents. El gruix de visitants, que és el Vendrell i que vindrà, prové de la proximitat de Catalunya, de la resta de l'Estat i també de França. I són aquests els que ompliran les platges, els comerços i els allotjaments del municipi, que en bona mesura ja són plens perquè la primera quinzena d'agost és tradicionalment un moment de màxima ocupació. De tot això en parlem en aquest reportatge, en el qual escoltarem Emanuela Sicília, de l'hotel Comarruga Suites, Valentina Pérez, de la gelateria Pipi Cucú, diversos turistes i visitants de les platges del Vendrell, i al final un cambrer, que és aquella gent que té molta feina al llarg d'aquest temps estival. Es pot afirmar que el juliol ha estat un bon mes pel sector turístic del Vendrell. Les dades compilades per l'Oficina de Turisme indiquen que l'ocupació total ha estat del 87,38% de les places disponibles, comptant hotels, càmpings, l'alberg de Santa Maria del Mar, les cases rurals i els apartaments. Les dades queden confirmades amb la realitat i les sensacions dels professionals del sector.
3: Muy bien, la verdad, sobre las expectativas que teníamos, ha ido muy bien, mejor que el año pasado. Para agosto, de momento vamos bien, aún tenemos habitaciones disponibles, pero pensamos que lo vamos a llenar en breve.
1: La procedència dels visitants manté la tònica d'altres estius, turisme francès i nacional.
3: Viene más bien turismo local, bueno, de Cataluña, españoles también, la mayoría, y luego de extranjeros, la mayoría son franceses.
1: El comerç i la restauració de les platges confirmen la tendència registrada al mes de juliol.
4: Bueno, la verdad que excelente, nos han recibido con mucho cariño, tenemos muchos clientes fijos como nuevos, y la verdad que tenemos mucha fila, cola, porque cada día nuestros helados son más conocidos y la gente está muy agradecida con los sabores nuevos. Como damos para probar, mucha gente viene, degusta y están, la verdad que, muy, muy contentos con ello.
1: L'agost, rovell de l'ou de la temporada, ja es fa notar amb l'afluència de visitants i clients.
4: Bueno, más gente con mucho entusiasmo, cada vez somos más en el equipo, así que nada, con mucho entusiasmo estamos, con mucha alegría que vengan más turistas, más gente local, más gente que nos conozca, a probar nuestros helados, nuestras copas, nuestros cócteles, todo.
1: Les motivacions dels visitants per triar el Vendrell són diverses.
2: Hem triat aquest hotel perquè la meva mare, que està allà, que té 97 anys farà, venia sempre aquí amb les amigues cada any, però ja les ha anat perdent i tal i qual, i hem volgut tornar a l'hotel.
1: Altres que viuen a prop fan escapades freqüents fins a les platges vendrellenques.
5: Si estamos de vacaciones como yo estoy ahora, podemos bajar a la playa a lo mejor de 7 días, 5. De 7 días a pasar el día tranquilamente y... La verdad es que está bien por la tranquilidad y no es una cosa que está muy aglomerado.
1: Pel bon funcionament del sector és imprescindible l'aportació dels treballadors.
6: En junio sí, por el tema de clima, que había un poco menos calor que julio. Bueno, como ahora también estoy sudando, pero en julio claro que había mucho más calor. Era un poco más difícil con más gente, tal y tal, pero... Bueno, en junio como estaba aprendiendo, julio más fácil sobre tema de trabajo, pero sobre tema de clima era un poco más difícil porque había más calor.
1: Aquesta primera quinzena d'agost i els caps de setmana de tot el mes, si tot va bé, les platges seran plenes de visitants i d'activitats d'oci. És un període clau per a l'economia vendrellenca. Més coses de l'estiu. De fet, més coses dels dimecres d'estiu al Vendrell, perquè el Festival Música a la Vila ja ha començat. Els encarregats d'obrir el cicle de música tradicional catalana i també d'altres bandes han estat els membres del trio Casum. És una formació instrumental que basa la seva proposta en el folk europeu fonamentat en l'essència catalana. El seu directe, vibrant, ha fet les delícies dels assistents al concert aquest dimecres a la nit a la plaça del Tívoli. Aquí escoltarem dos dels tres integrants, la Marí Pereira i el Blai Casals, que han parlat per la ràdio i la televisió del Vendrell en una informació elaborada per Marc Guitart.
7: Un any més i ja en van 37, el mes d'agost ha vingut acompanyat al Vendrell de les sonoritats més tradicionals i populars de la música catalana. Els encarregats d'obrir aquesta edició del Música a la Vila ha estat el trio Casum, una formació principalment instrumental que combina els seus directes al ball folk amb moments més íntims i contemplatius.
8: I el nostre objectiu és sobretot fer música nostra, i ja sigui ball o concert, però que sigui nostre, amb pals d'aquí catalans i sobretot composicions pròpies.
7: Les actuacions de Casum ofereixen una remarcable diversitat estilística, sempre buscant el diàleg i la proximitat amb l'audiència, i amb un gran nombre d'influències que enriqueixen el repertori.
9: Fem una sardana curta, fem una jota, fem ball plats, intentem com trobar gèneres, com diria el Marcel Casellas, aborígens de la nostra terra, i però també fem algunes borrelles, alguns cercles, i alguns, perquè generalment fem ball de plaça, però també fem concert.
7: Els assistents han pogut gaudir d'una actuació vibrant i intensa per part d'una formació que s'ha mostrat encantada pel fet de poder obrir el cicle. Alguns dels seus integrants, de fet, ja havien tocat el Música a la Vila en edicions anteriors, tot i que la pluja els havia obligat en aquella ocasió a tocar dins de l'auditori. Enguany han celebrat que hagin pogut actuar a la plaça del Tívoli.
9: Però aquí és molt guai, perquè projecten llums aquí dalt i queda, la veritat és que queda molt bonic les fotos que veig, i llavors avui vull una foto amb nosaltres aquí.

0: Dimecres de la setmana que ve, dia 12, és el dia de l'eclipsi solar total. No és el primer eclipsi de la història, ni tan sols és el primer eclipsi del Vendrell. De fet, l'últim eclipsi total visible des de Catalunya va tenir lloc el 30 d'agost del 1905 a ple migdia. Gràcies a una investigació de dos historiadors comarcals, sabem com van viure el fenomen tres destacats membres de la burgesia intel·lectual vendrellenca, que van publicar un article al setmanari de l'època, 1905, que es deia La comarca del Vendrell. Tres dies després, en què narraven què van veure i què van sentir, que pot ser semblant al que passi dimecres de la setmana que ve. És una informació de la Sílvia Martínez, dins la qual escoltaran d'entrada la lectura d'un fragment d'aquest article que hem esmentat, que fa el Pere Sallent, i aquí podran escoltar qui ha fet la investigació, que són l'Àngel Santacana i el Joan Santacana.
1: No como astrónomos, que no lo somos, ni podemos aspirar a serlo, sino como simples admiradores de la ciencia y la naturaleza, ayer, 30 del corriente, día en que estaba anunciado el famoso eclipse total de sol. Aunque nuestra villa no habrá de ser más que parcial, salimos del bullicio de la población trasladándonos a un kilómetro de ella, a fin de admirar el aspecto patético que tan sublimes momentos había de producir en el campo.
2: Així comença l'article Observaciones sobre l'eclipse, publicat el 2 de setembre del 1905 al setmanari La comarca de Vendrell, dirigit per Valentí Carné.
3: Lo interessant és veure qui són aquests vendrellencs que afirmen, que signen aquesta crònica, no? Un és en Josep Calbó, que se suposa que és el notari del Vendrell, després és en Ferret Navarro, que tenim sort de que posa el segon cognom, que aquest era un advocat, un polític català, però era un diputat a Corts durant la Segona República, nascut al Vendrell el 1888, no? O sigui que és un personatge ja molt important que fa aquesta, que signa aquesta crònica. I després tenim un Joan Martorell, que aquest és l'únic que no sé ben bé de quina branca familiar és, perquè de Martorells n'hi havia bastants.
2: El Vendrell del 1905 era capital del partit judicial, tenia prop de 5.000 habitants i comptava amb una destacada burgesia intel·lectual.
4: Era una vila comercial amb tasques administratives i financeres, hi havia bancs. El comerç des de feia gairebé un segle era important. Per tant, realment era el centre de tot un ampli territori que després ha estat el Baix Penedès. Té tren, això era molt important. El tren havia substituït l'antic port de Sant Salvador i, per tant, hi havia gent que podien haver-se enterat de l'eclipsi.
2: En canvi, els historiadors consideren que els pobles del voltant, la població més centrada en el treball al camp o a la mar, va viure el fenomen amb certa indiferència o, com a molt, amb una mirada supersticiosa.
4: Tot fenomen que és desconegut d'origen sempre s'atribueix al món sobrenatural. Quan la gent no sabia què eren els llamps, doncs allà s'hi refugiava un déu o, quan no sabien què eren els trons, igual, no? Quan se sap, aleshores aquest refugi passa a una altra cosa i arriba un moment que només es pot refugiar amb fenòmens molt estranys.
2: I els cronistes vendrellencs, com els havia arribat la informació de l'eclipsi amb prou antelació? A través de la premsa de les capitals.
4: Ells s'enteren segur pels diaris, perquè llegeixen la premsa, els diaris, sigui de Tarragona, sigui de Barcelona, un lloc on hi ha una estació de tren i una classe social, en fi, activa com a Vendrell, rebien diaris, els llegien, es comentaven, es reunien, no? Això no passava als pobles.
2: Dies abans, a l'exemplar del 26 d'agost, apareix una crònica en què s'explicava el que havia succeït a l'eclipsi anterior, del 18 de juliol del 1860. El cronista vendrellenc remet als lectors a un text del prestigiós escriptor de l'època, Pedro Antonio de Alarcón, que havia observat el fenomen des de València. L'article del 1905, de Calbó, Martorell i Ferret, és gairebé un text científic. Es desplacen a una casa situada a un quilòmetre del centre i fan el següent.
4: I allà instaven alguns aparells. Això és molt curiós, perquè instaven un telescopi, que ells mateixos diuen que no és gaire potent. Tenen una ullera a llarga vista, d'aquelles llargues que hi havia abans. Diu que ho posen tot fumat, és a dir, que fumen els vidres per poder mirar el sol, i van amb dos termòmetres. Un el posen al sol i l'altre el posen a la sombra. El termòmetre marca 41 graus el que està al sol, bastant menys el que està a la sombra, però aleshores, a mesura que va, que l'eclipsi va enfosquint, el termòmetre va baixant, i baixa fins a 20 o 21 graus.
5: A las 12 horas 20 minutos observamos una mancha de sol directamente opuesta al punto por donde entraba la luna. Luna que parecía un punto de tinta puesto en el disco solar. La poca potencia de nuestros aparatos no nos permitió ver detalladamente la forma de dicha mancha, mas podemos afirmar que en la parte inferior terminaba en punta. A las 13 horas 13 minutos se observó el máximo de parcialidad, que duró 4 minutos, durante los cuales aparecieron las tan renombradas fajas de sombra ondulantes. La vimos con tanta claridad que nos impresionaron de una manera indescriptible, causándonos un momento de éxtasis.
2: I la crònica segueix narrant com van viure aquell fenomen amb una absoluta fascinació.
0: Més coses. Mirem ara cap a Sant Vicenç de Calders, perquè encara s'hi està celebrant la Festa Major. Els principals actes es van fer el passat cap de setmana, però dins el marc d'aquestes festes, aquest dimarts a la tarda, ha tingut lloc un tast de cerveses artesanals a la plaça Major. Ha anat a càrrec de laboradors vendrellencs de la cervesa artesana Tobiers i ha estat tot un èxit. D'això en parla el Marc Guitart i ho fa en aquesta informació, dins la qual escoltarem Francesc Alcaraz de la cervesa Tobiers.
6: Plaça Major de Sant Vicenç de Calders ha estat escenari aquest dimarts d'un tast de cerveses artesanals que han anat a càrrec dels responsables de Tobiers, una marca de cervesa artesana impulsada per dos joves del Vendrell i un de la Bisbal del Penedès. Els assistents han pogut gaudir de dues de les tres cerveses que elaboren els baixpenedesencs, a més d'altres que han seleccionat especialment per aquesta vetllada.
7: Nosaltres fem tres cerveses, dues que són d'estil alemany, una Weissbier de cervesa de blat estàndard. Sempre busquem que les cerveses nostres tinguin un toc un pèl més mediterrani, potser, no? Que siguin més fresquetes, més lleugeres que les tradicionals alemanyes, principalment perquè si no aquí no se les fotria ningú. I després en tenim encara una altra que deia d'estil alemany, que és una Doppelbock, una cervesa un pèl més cos, més dolça, més torradeta, i nosaltres li hem volgut afegir el toc, ja que eren homenatge als diables, de ser fumada.
6: La bona rebuda de la iniciativa certifica l'interès creixent per aquest tipus d'elaboracions de quilòmetre zero. I s'evidencia també amb la tendència a l'alça que té la marca vendrellenca, els responsables de la qual ja avisen que presentaran nous productes aviat.
8: Al principi no, només fèiem activitat i teníem una cervesa que vam fer per nosaltres, i ara finalment doncs, tenim tres cerveses, l'anem traient en fires i tastos i on podem, i doncs així que fa endavant i aviam què surt.
9: I de cara a la fira i als propers esdeveniments que estem organitzant, tenim un parell de receptes més en ment que sortiran i tenen molt bona pinta.
6: La Festa Major de Sant Vicenç de Calders culminarà aquest cap de setmana, amb la final del campionat de Batanca, que tindrà lloc diumenge a la tarda.
0: Una cosa més, perquè el programa total de Festa Major de Sant Vicenç de Calders no es podrà executar aquest cap de setmana, atès que les elevades temperatures d'aquest estiu, combinades amb el risc d'incendi que hi ha en bona part del territori català, han portat a ajornar la pujada de foc que els Diables del Vendrell havien de fer aquest dissabte a la tarda dins dels actes de la Festa Major de Sant Vicenç de Calders. Des de l'organització han explicat que es buscarà una altra data per fer tant la pujada com l'acte sacramental que es van recuperar ara fa dos anys, el 2024.

Més propostes festives. Anem de Sant Vicenç de Calders cap a Sant Salvador, perquè el barri marítim celebrarà aquest cap de setmana els actes principals de la seva festa major. Aquest divendres, a les 7 de la tarda, a l'Ermita, es presentarà el llibre d'Àngel Burgues, L'amor de l'Eli, que està il·lustrat per Ignasi Blanc. El dissabte, a 8:45 del vespre, sortirà de la plaça de l'Ermita la Cercavila amb els grups de cultura popular del Vendrell. Aquesta Cercavila recorrerà, com és tradicional, el passeig marítim fins a la plaça Bac, i a les 10 de la nit, a la plaça de la Sardana, botifarrada popular, i a partir de les 11, a la plaça de les Palmeres, oficialment plaça de Sant Salvador, ball amb el grup Revers. Diumenge serà el dia d'un altre clàssic de la festa major de Sant Salvador, la sardinada popular, que començarà a les 9 de la nit a la platja que hi ha davant de la plaça de les Palmeres. Anirà, com és habitual, a càrrec de l'organització no governamental EICA Cuina Sense Fronteres. Seguidament, al mateix lloc, havaneres amb el grup Serra de Marina i també rom cremat. La jornada es tancarà amb el castell de focs. Els actes de la festa major els organitza l'Associació de Veïns de Sant Salvador en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell.

0: encara més coses pròpies de l'agost, aquest proper dissabte, dia 8 d'agost, començarà el nou cicle de música als jardins del Museu Pau Casals. És una iniciativa on el públic podrà escoltar joves músics sorgits de l'Escola Superior de Música de Catalunya. Serà durant les pròximes setmanes. El duo Macondo Sonoro serà l'encarregat d'inaugurar el programa de concerts amb una proposta de reivindicació de la música llatinoamericana. El Museu Pau Casals tornarà a omplir-se de música amb la 16a edició del cicle de Música als Jardins. La programació començarà, com els hem dit, aquest dissabte a 7:45 del vespre amb l'actuació de la formació Macondo Sonoro, que és un duo format per Rodrigo García Bernal i per André Ballarri. Aquests artistes oferiran al públic una experiència que connecta les arrels culturals de la música llatinoamericana amb un estil instrumental contemporani. Es podran escoltar obres com La Gloria Eres Tú, de José Antonio Méndez, Como Fue, d'Ernesto Duarte, o Palabras, de Marta Valder. Recordem que Macondo és el lloc on s'estavé la novel·la 100 anys de soledat de Gabriel García Márquez. Les altres actuacions aniran a càrrec del quartet Auró el divendres dia 14 d'agost amb una actuació de música de cambra, el dissabte dia 22 amb el quartet Sats i el seu repertori que abraça des del classicisme fins a la música actual, i tot plegat s'acaba el 30 d'agost. L'edició que serveix per cloure el cicle de concerts portarà al museu Virgula Ensemble, especialitzats en música antiga. Amb aquest ja són 13 els anys que el Museu Pau Casals ofereix a les formacions de joves intèrprets graduats a l'Escola Superior de Música de Catalunya la possibilitat de tocar en el marc dels jardins del museu. És una iniciativa de la Fundació Pau Casals que té com a finalitat difondre la figura del mestre i posar en valor el seu llegat patrimonial, a més de fer arribar la música al màxim de persones possibles. I una cosa més, abans de la previsió meteorològica, l'autopista C32 Sud, en el tram que va de Calafell al Vendrell, ha posat en marxa una nova campanya de preservació de la via. Són mesures que neixen amb l'objectiu de mantenir les condicions, millorar l'adherència i prolongar la vida útil del ferm. Els treballs es duran a terme durant 5 nits en diferents punts de l'autopista fins al pròxim mes de setembre per minimitzar les afectacions de la modalitat, de la mobilitat. Les actuacions les fa AUCAT, la concessionària, i constaran d'una aplicació de capes ultrafines d'aglomerat asfàltic, una tècnica que s'està aplicant a les carreteres per restaurar les seves característiques funcionals amb un consum de material inferior i sostenible a l'habitual, per reduir la petjada de carboni. En concret, es milloraran prop de 70.000 metres quadrats de paviment. Amb aquesta campanya, des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, titular de l'infraestructura, es vol garantir que els nivells de qualitat de la principal via de comunicació entre l'àrea metropolitana de Barcelona i la costa sud de Catalunya siguin els òptims.
1: El temps amb Marc Rodero.
0: Ahir vam quedar emplaçats amb el Marc Rodero davant de la possibilitat d'un canvi de temps que al llarg del matí hem començat a notar amb l'aparició de núvols al migdia. Fins on pot arribar aquest canvi de temps i si està bé com serà, és allò que tractem amb el nostre meteoròleg. Marc, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda a tothom.
0: Bueno, no sé si hem de mantenir les esperances fermes que teníem ahir sobre aquesta possibilitat de canvi de temps.
2: En principi sí, ara podríem dir que estem en aquell moment de compàs d'espera. Si mirem cap a l'interior, cap a les àrees de muntanya o cap a l'àrea del Montmell, ja veiem que està notablement carregat. De fet, anem seguint una miqueta el radar i veiem que per l'extrem sud s'aproxima un nucli convectiu. Ha d'arribar una miqueta desdibuixat, desencaixat, però ho faria cap a l'àrea interior i de muntanya. Tot plegat ja vol dir que alguna cosa es va coent i és l'avançada del que tindrem de cara aquesta tarda. Ruixats i tempestes que a hores d'ara ja estan creixent en força allà on toca, cap a l'àrea del Pirineu i el Prepirineu, i a partir d'aquesta tarda han de viatjar de nord cap a sud. Per tant, entre les 7-8 de la tarda i les 10-11 de la nit hauríem d'arribar a la mateixa línia de la costa i afectar el nord del Camp de Tarragona, evidentment nosaltres. Per tant, caldrà estar pendents en aquest timing perquè aquestes precipitacions que a hores d'ara es formen i es generen cap a l'interior haurien de viatjar cap a la costa. Atenció, perquè alguns d'ells poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa, també de ventades, tot i que la màxima inestabilitat sempre quedarà cap a l'interior del país. Però fa dies amb molta humitat, fa dies amb molta calor, i per tant això és aliment per aquests ruixats i per aquestes tempestes. Això passarà ràpid, només ho tindrem avui, perquè demà ens llevarem amb restes d'inestabilitat encara a primeres hores. Quan diem inestabilitat, podem dir algun núvol despistat a la mateixa línia de la costa, però la tendència és que es normalitzi el temps, s'estabilitzi i també que les temperatures tinguin tendència a davallar. Si acaba precipitant, aquesta nit es presenta fresqueta, comparant amb el que tenim ara, fresqueta, a bona part dels observatoris.
0: Jo amb això em conformaria.
2: Ja en tindríem prou.
0: Ja en tindríem prou. Rodero, gràcies.
2: Fins demà, bona
0: Fins
2: tarda.
0: Demà. Demà sabrem què hi ha de tot plegat en la meteorologia i en altres qüestions de l'actualitat vendrellenca. De moment, això és tot. Bona tarda.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, però també arribarà fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, informem us bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits i, per tant, tot això, quan estem a l'exterior, ho hem de vigilar.
0: Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar amb molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: És dijous 6 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Obert la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijoan.
4: En aquesta ocasió el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total ofereix 15 milions d'euros.
0: Atenció, nou desallotjament de veïns ara a Trinitat Vella per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
4: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut, però, tornar ja a casa seva un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
5: Exigim a EDIF que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
0: Més coses, nova polèmica al Departament d'Educació.
4: Que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
0: I Catalunya arriba ja als 8,23 milions d'habitants.
4: Una xifra que representa gairebé un 1% més que ara fa un any, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística. Del total, una de cada quatre persones són nascudes a l'estranger, 90.000 més que el juliol del 2025.
0: I Girona desallotja 25 persones de l'antiga fàbrica Simón.
4: L'Ajuntament diu que ha ofert recursos a les persones que hi pernoctaven i que Drets Socials té estudis de cada cas. Després de l'operatiu, el consistori ha lliurat ja l'espai al govern perquè aixequi el futur Institut Ermessenda.
0: Cultura Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
4: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
0: Esport, Joel Gomis, Martina Fernández ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
6: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
0: El control de so avui el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de rieres. Irene Segalés, bon dia.
7: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
8: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
7: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
7: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
0: I per tant, justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
10: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
9: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
0: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho diem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix als ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
4: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions.
0: El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals.
4: El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos i el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre.
0: I els bombers d'Olot reconeixen que les possibilitats d'incendi a la Garrotxa són moderades i que el canvi climàtic ha fet canviar les estratègies per atacar aquests fenòmens. Des del 2023 treballen amb una taula de foc per veure com atacar cada incendi sense posar en risc cap espècie. Olot FM, Francesc Fernández.
11: Després de la multitud d'incendis que s'han sofert en diferents punts del país durant aquest estiu, els bombers d'Olot destaquen la comarca de la Garrotxa com a una de les que té menys risc d'incendis segons el mapa Alfa. El sergent dels bombers d'Olot, Josep Ferrés, ens explica com es treballa en el supòsit que hi hagi un incendi forestal a la nostra comarca.
12: Vull dir que ja des del 2023 s'està treballant amb la taula de foc, amb el pla estratègic d'incendis de l'Alta Garrotxa, on hi ha tota una sèrie d'actors, des de Forest de la Generalitat, enginyers, Consell Comarcal, Consorci d'Alta Garrotxa, bombers, Mossos, agents rurals, ajuntaments, etc. No, sí, són molta gent, en el qual s'està gestionant el que és l'Alta Garrotxa, perquè en cas d'incendi, com que és una zona molt abrupta i de difícil accés, no podem anar a fer un atac directe nosaltres a l'Alta Garrotxa. El que fem és intentar conduir l'incendi fins a un punt estratègic.
11: En aquesta taula s'estudia quina és la millor via per atacar el foc sense posar en risc a les espècies protegides.
0: I parlant d'incendis, els bombers han estabilitzat aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
4: El cos permanent ha activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i arribem a un quart de 3 de la tarda. A la ciutat de Barcelona, una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona, de l'R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat Arnau Vidal.
13: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ja ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
5: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
13: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
0: I l'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció de nous parcs solars a Catalunya. Un estarà a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. Ràdio Caldes, Xavi Sala.
14: Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8,2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 cases. El més gran serà el de Gallifa, la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatts. El projecte, en aquest cas, també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge d'energia. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electrocaldense Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què, diu, el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
15: I ens donaran impuls, sobretot, a poder vendre amb autoconsum tant a la ciutadania de Caldes, Sant Feliu, Vigues, Sant Benat, Palau, Lliçà, tant per part de domèstic com per part de serveis, que tenen més dificultat d'arribar a autoconsum i també anirà a destinat a autoconsum per indústria.
14: Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió d'aquesta empresa vallesana.
0: I ja que parlem del sol, els 6 punts recomanats per veure l'eclipsi a Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat, hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposa.
4: El fenomen mobilitzarà a milers de persones i la Marina Port Tarraco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
0: Avui s'han presentat aquestes dades. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
16: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, Policia Portuària, Voluntaris de Protecció Civil i Seguretat Privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comprar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
17: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
16: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
0: I vinculat amb l'eclipsi, durant segles la desaparició del sol en ple dia va alimentar pors i llegendes i interpretacions sobrenaturals. Els nostres companys de 21 Ràdio ens en parlen en la següent crònica, Leida Baz.
18: Un eclipsi és una perfecta alineació entre el Sol, la Lluna i la Terra. Però els mites van néixer al voltant dels eclipsis, encara formen part de la nostra història i tots solien girar al voltant dels mals presagis. Emili Samper és professor de Filologia Catalana de la URB.
19: Històricament han estat sempre els eclipsis també senyals presagis d'epidèmies, guerra, i sempre associats habitualment amb algun fenomen fatídic, alguna mala astrugança, no? Algun fenomen sempre d'un punt de vista negatiu.
18: Els eclipsis inclús han servit per aturar guerres com el que va succeir el 585 abans de Crist, com ens explica Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica de la URB.
20: Ens el relata l'historiador grec Heròdot i és un eclipsi que va passar el 585 abans de Crist enmig d'una guerra, una batalla, els medes contra els lidis. Tothom va quedar tan sorprès per aquest eclipsi que van parar la batalla immediatament i no només això, sinó que quan l'eclipsi van passar es van afanyar a fer les paus.
18: Ara és cert que no creem nous mites ni llegendes i potser d'aquí uns anys no recordarem exactament on érem ni quina hora marcava el rellotge, però recordarem haver mirat tots en la mateixa direcció.
0: En punt un quart de tres, més notícies. Us ho dèiem en titulars. El Departament d'Educació ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos i ha anunciat una nova llista ben aviat.
4: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'interacció social i lamentava el despropòsit en la baremació provisional.
0: I més polèmiques, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi.
4: Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si s'ha complert alguna normativa administrativa o fins i tot hi ha algun tipus de delicte. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran s'incorporava al cos de policia local de manera interina.
0: I us ho dèiem, en titulars, Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, un increment proper a 1%, segons dades provisionals de l'enquesta contínua de població.
4: Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants, un 0,38% més. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones.
0: Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població.
4: I el conjunt de l'Estat de població arriba ja als 49,8 milions.
0: I ens situem ara a Girona, que desallotja amb 25 persones de l'antiga fàbrica Simón i lliura les claus a la Generalitat per fer-hi el futur Institut Ermessenda. Girona FM, Pau Villafañe.
21: L'operatiu, format per policia municipal, Mossos d'Esquadra i serveis socials de l'Ajuntament, s'ha fet aquest dijous al matí després que un jutge autoritzés el desallotjament i donés a l'Ajuntament de marge fins al proper 8 d'agost per executar-lo. Serveis socials feia 2 mesos que treballava sobre el terreny visitant setmanalment la nau per valorar cas per cas la situació de cada persona. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
22: Bé, nosaltres el que hem fet ha estat augmentar o reforçar aquests serveis perquè puguin, en aquest sentit, poder fer aquesta pernocta qui ho necessiti, i a partir d'aquí, repeteu, serveis socials té individualitzat cas a cas i per tant fer el seguiment per veure quines possibilitats tenen i en qualsevol cas garantir bé recursos també. Demanem, com sempre, més recursos a nivell de sense sostre a totes les entitats, però bé, en qualsevol cas avui hem fet aquesta gestió.
21: A partir d'ara és la Generalitat qui es farà càrrec de l'edifici i qui haurà de decidir les mesures per evitar que torni a ser ocupat, mentre que la seguretat de l'immoble passa a mans dels Mossos d'Esquadra.
0: 12 minuts, ja arribem a 2:45 i l'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més efectius policials, una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i una justícia més àgil.
4: La iniciativa també expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències davant l'increment de les agressions i els episodis de multireincidència.
0: És una crònica d'Eloi Rubio des de Ràdio Manlleu.
23: L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més recursos en matèria de seguretat a Manlleu i a la comarca d'Osona. El manifest expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències, rebutja les agressions, amenaces i intimidacions contra aquests professionals i reclama mesures per reforçar la seguretat i millorar la resposta dels serveis públics. Segons el consistori, la iniciativa respon a l'augment dels robatoris, furts i ocupacions registrats a la comarca, així com al dèficit d'efectius policials. Entre les principals demandes hi ha l'increment de recursos humans i materials, la construcció d'una comissaria de Mossos d'Esquadra a Manlleu i més inversions per agilitzar el funcionament de la justícia. Arnau Rovira, alcalde de Manlleu, explica quins són els principals objectius d'aquesta campanya.
24: Volem milers de signatures per reclamar més seguretat, tant per la nostra ciutat com també per la comarca d'Osona. Això no és una campanya política, sinó que el que volem fer és fer sentir aquest clam, aquesta reclamació, amb més força que mai a la Generalitat de Catalunya.
23: La campanya ja està en marxa i una cinquantena de comerços locals s'han adherit com a punt de recollida de signatures.
0: I Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
25: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ocasa.
0: Esto es... Aquesta no és la crònica que us dèiem. Aquesta crònica ens arriba dels nostres companys de Ràdio Ripoll, en concret de la Judit Espert, i parla que després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica, que ha servit com a tret inaugural de la Festa de la Germandat, Ogassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. I ara us hem de dir que la indicació geogràfica protegida Poma de Girona, ens situem a la Costa Brava, ha celebrat avui, aquest dijous, l'acte de la primera ploma 2026 a Canet de la Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims anys. És una crònica de televisió de la Costa Brava de la nostra companya Laio Campos. Sembla ser que tampoc és possible escoltar aquesta crònica. En tot cas, 10 minuts i arribem a 2:15 de la tarda. Arriba el temps de la cultura en aquest informatiu. I per parlar de Frederic Amat, que comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8 a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
2: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
3: És tot una constel·lació a la qual jo soc missatger. No és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut, m'han donat de menjar. M'han donat de menjar, el millor menjar, que és l'amistat, la paraula.
2: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres, o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
3: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un bon. És dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un film del missatger, que és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
2: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillart.
0: Gràcies, David. 8 minuts i 2:15, i arribarem als esports amb música. Dijous, farcit de propostes musicals als diferents festivals arreu de Catalunya. Començarem amb els Laxambús, que actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al festival Jardins de Cap Roig.
6: Laxambús, que tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc al 1986.
0: I ara Malikian serà el protagonista aquest dijous a Sitges.
6: El violinista libanès, que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc, farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
7: Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar.
0: I més propostes, Los Delincuentes passaran per la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
7: Yo lo hago pa notarme en el fresquito.
6: El grup celebra els 25 anys de la publicació del seu disc debut, El Sentimiento Garrapatero que nos trae las flores, que els va portar a aconseguir el disc d'or.
0: Secreto a voces, el error que ni tú reconoces. I arribarem als esports amb la veu de la jove Valeria Castro. Sonarà avui al Festival de Cambrils.
6: Valeria Castro, una de les veus més destacades del moment, actuarà al Parc del Pinaret amb la gira del seu segon disc, El cos després de tot.
0: Doncs com dèiem, amb Valeria Castro arribem als esports. Porta un dia més el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas la central catalana Martina Fernández.
8: Bon dia, Jordi. Si ahir era el

0: de l'Espanyol Quique García ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. Com és habitual en aquests processos, l'evolució del futbolista determinarà els terminis de recuperació i de reincorporació amb l'equip. Encara en futbol, la Unió Esportiva Sant Andreu és el tercer semifinalista del torneig d'històrics, després que el conjunt quadribarrat superés l'Horta i el Martinenc. Jaume Tobar és davanter del Sant Andreu.
1: La veritat que dos equips m'han passat les coses molt, molt difícils, però bueno, nosaltres també sabíem que havíem de donar-ho tot per poder treure el millor resultat possible i poder passar a la següent eliminatori i bueno, molt contents amb la feina de l'equip.
0: Avui, últim triangular entre l'Europa, el Vilanova i el Prat. Si guanyen els de la Vila de Gràcia, dissabte hi hauria el primer derbi de la temporada entre el Sant Andreu i l'Europa. En handbol, el Freiking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
2: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet i intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
0: En bàsquet, Marc Hughes canvia el FIAC Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22. I la Sisa Joventut ha incorporat al base escorta Boogie Ellis, del Dubai Basketball, un Dubai que ha fitxat el ja exjugador del Barça, Toko Shengelia, que ha marxat del club blaugrana després de pagar la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlène Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Croc. Avui, Jordi, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrinson i Tournon-sur-Rhône.
3: Gràcies, Joel. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: cargar piernas, cargar oxígeno, trabajar a gusto.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: El diccionari TermCat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
1: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
4: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
3: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el TermCat.

Per què no es pot esternudar amb els ulls oberts? El cervell envia un senyal a les parpelles perquè es tanquin automàticament durant l'esternut com a acte reflex. Aquest procés evita que els ulls entren en contacte amb els microorganismes que són rebutjats, impedint possibles

0: infeccions. L'esternut és un mecanisme de protecció del cos humà que permet expulsar els elements estranys que entren al nas abans que puguin arribar a les vies respiratòries i pulmons. El moviment muscular comença amb un pessigolleig. Després, el diafragma baixa, inspirant una gran quantitat d'aire que després exhala a una alta velocitat. Poden arribar fins als 150 km per hora i arribant a una distància de 6 metres.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Molt bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en només mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, tot i que pot ploure fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
4: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora. Informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això quan estem a l'exterior ho hem de vigilar.
2: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar amb molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra, i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
2: És dijous 6 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijoan.
6: En aquesta ocasió el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total ofereix 15 milions d'euros.
2: I nou desallotjament aquesta matinada de veïns, ara Trinitat Vella, per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
6: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut però tornar ja a casa seva, un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
7: Exigim a DIF que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
2: I nova polèmica al Departament d'Educació,
6: que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
2: Cultura, Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
6: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
2: Esports, Joel Gomis, Martina Fernández ha estat presentada ja com a nova jugadora del Barça.
8: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
2: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Albert Güell, passen 4 minuts gairebé de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil, que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de rieres. Irene Segalés, bon dia.
9: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
10: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
9: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
4: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
9: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
2: I parlant justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat ja la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà al futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
11: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
12: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
11: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
2: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho dèiem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix als ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
6: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions. El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos.
2: I els bombers s'han estabilitzat finalment aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
6: El cos manté activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
2: Nou ensurt a Barcelona. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats s'han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replanteixi per minimitzar les afectacions al veïnat. Arnau Vidal.
13: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
7: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
13: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
2: Gràcies, Arnau. I encara a Barcelona, novetats en l'àmbit de la mobilitat. Totes les persones i empreses censades a la ciutat que des el passat 1 de març hagin comprat un ciclomotor elèctric i n'hagin desballestat un de combustió podran sol·licitar un ajut de 600 euros. Aquesta convocatòria d'ajuts estarà oberta des del 15 de setembre d'aquest any fins al 30 de setembre de 2028.
6: Comptarà amb una dotació de 5,2 milions d'euros i s'emmarca en el Pla Clima, l'estratègia de l'Ajuntament per descarbonitzar la ciutat i avançar cap a un parc de ciclomotor 100% elèctric l'any 2030. El tinent d'alcaldia és Jordi Valls.
7: Tenir la possibilitat que l'any 2030 la majoria de ciclomotors d'aquesta ciutat puguin estar amb una base de combustió elèctrica i no de combustió tradicional, amb la voluntat també de que hi hagi una reducció, com s'ha anat produint durant els últims anys, de lo que és els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona, que han tingut una evolució molt positiva.
6: Actualment a Barcelona hi ha censats uns 32.000 ciclomotors i només 8.000 són elèctrics. Aquesta convocatòria, juntament amb una segona línia d'ajuts prevista per al 2029, completarà un programa que busca precisament la renovació dels 24.000 ciclomotors de combustió restants elèctrics a elèctrics, així com l'impuls de 64 noves estacions d'intercanvi de bateries.
2: I el govern preveu que l'any 2029 9 de cada 10 autobusos interurbans siguin de baixes emissions.
6: Així ho ha indicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que assegura que se superen les previsions inicials del 75%. L'expectativa és ara que l'1 de gener del 2029 la flota de busos interurbans compti amb 600 nous vehicles descarbonitzats, 160 dels quals elèctrics, uns 320 híbrids i la resta de gasoil adaptats o altres tecnologies de propulsió.
2: 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda i parlem un dia més de l'eclipsi de la setmana vinent, perquè els 6 punts recomanats per veure la Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat. Hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
6: El fenomen mobilitzarà milers de persones i la Marina Porta Raco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
2: Més detalls, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, policia portuària, voluntaris de protecció civil i seguretat privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
15: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
14: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
2: Us ho destacàvem en titulars. La nova polèmica al Departament d'Educació que ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Ha anunciat ja una nova llista ben aviat.
6: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit a la baremació provisional.
2: I també polèmica a Girona. Marc Puigtió ha renunciat a ser alcaldable d'Esquerra en aquesta ciutat per dignitat, diu, després de la filtració d'uns àudios on criticava els seus companys de formació. Assumeix les conseqüències del seu error greu, però li preocupa, diu, la normalització d'aquestes pràctiques en política. Girona, FM, Pau Villafañe.
16: L'alcaldable d'Esquerra, Girona, Marc Puigtió, ha renunciat a ser candidat dels republicans de la ciutat per dignitat i responsabilitat després de la filtració dels àudios on deia que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra. També hi feia comentaris despectius sobre alguns companys. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
17: Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no? Doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
16: El fins ara alcaldable ha explicat també que li preocupa la normalització d'aquestes pràctiques en política basades en enregistrar, editar i difondre converses privades.
2: I de Girona a l'Ebre, perquè Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Són uns edificis històrics que es convertiran en nova oficina de turisme i espai gastronòmic. El públic també podrà contemplar restes arqueològiques. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
18: La recepció de les obres de rehabilitació de les cases del castell posa el punt i final al projecte de sostenibilitat turística desenvolupat a Amposta amb el fons europeus Next Generation. Les cases del castell són un conjunt d'immobles construïts entre finals del segle XIX i principis del segle XX que feia anys que estaven en desús. Després de la rehabilitació, els edificis acolliran la nova oficina de turisme municipal i també un espai destinat a una proposta de restauració gastronòmica d'alt nivell. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha qualificat el resultat de la reforma d'espectacular i ha destacat que la recuperació de les cases del castell és clau tant per al patrimoni de la ciutat com per avançar cap a un model turístic més sostenible.
2: En punt 3:15 de la tarda i després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica que ha inaugurat la festa de la Germandat, Ogassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
19: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ogassa. El grup Cançons de Taverna Mar i Muntanya actuarà a la plaça de la Nina en una vetllada que també inclourà rom cremat. Dissabte arribarà la jornada central de la celebració. Els actes començaran amb la cercavila, acompanyada per la cobla principal de Banyoles, seguida de l'ofici solemne. A la sortida hi haurà els ballets i els gegants, sardanes i música tradicional. A la tarda, les sardanes tornaran a ser protagonistes abans del sopar popular al pavelló municipal. La jornada es tancarà amb el ball de festa a càrrec de Unicornos Locos i la sessió del punxadisco ripollès en renou. Diumenge, els inflables Extreme Race obriran la programació al camp de futbol en una jornada dedicada a l'esport. A la tarda, Jordi Tonetti oferirà un espectacle d'animació infantil amb Festa de l'Escuma. La festa de la Germandat es tancarà amb un dels actes més tradicionals del programa, els partits de futbol masculí i femení. La celebració continuarà dimarts amb música d'ambient a càrrec de Miki i Sònia a la plaça de la Nina. Els actes es clouran dijous amb l'espectacle de màgia de Pere Rafart.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Més coses, la indicació geogràfica protegida Poma de Girona ha celebrat avui l'acte de la primera poma 2026 a Canet de Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims 5 anys. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos.
20: Avui s'ha recollit simbòlicament la primera poma de Girona de la temporada 2026 en un acte on s'ha posat en valor la feina de les empreses i els productors i on, com és habitual, han presentat les previsions de collita d'aquest 2026. Unes previsions que són molt bones i que, si es compleixen, podrien ser de rècord. I és que des de Poma de Girona vaticinen que es podria arribar a la xifra de 106.110 tones. Així es preveu una producció molt superior a l'any anterior amb un augment del 30% respecte al 2025. Això sí, les calors d'aquest estiu han avançat l'inici de la collita i també han provocat que el calibre dels fruits tendeixi a ser inferior a la mitjana. David Casadellà és el nou president de la IGP Poma de Girona.
21: A pesar que la poma està més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, no arribarem a aquestes provisions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
20: En global, la producció de poma de Girona aquest 2026 representarà el 37% de la producció de tota Catalunya.
2: I Unió de Pagesos lamenta que no rebran ajudes pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa per part del Departament d'Agricultura. La nova ràdio, David Fernández.
22: Unió de Pagesos s'ha mostrat de nou molt crític amb el Departament d'Agricultura, ja que asseguren que des del govern no es donaran ajudes als pagesos afectats pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa. El sindicat agrari diu que va proposar al Departament poder cobrar 180 euros per hectàrea afectada i que no n'han obtingut resposta. Des d'Agricultura sí que s'han compromès a convocar a finals d'any els ajuts vinculats a l'avellana. Sergi Martín és el responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
23: I ara el 13 de juliol, amb una taula agrària, ens van comunicar que per l'avellana ho veien clar, perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer, que també ho havíem demanat, que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
22: Els pagesos han recordat que la sequera va fer caure la producció d'ametlla de secà un 80%, mentre que la de garrofa ha disminuït un 50%, i lamenten que la garrofa s'estigui pagant entre 0,30 i 0,35 euros al quilo.
2: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i les restriccions d'accés al conjunt de camps i boscos situats a l'entorn de Sabadell per frenar la propagació de la pesta porcina africana continuen passant factura. La Unió Excursionista d'aquest municipi denuncia que ja han obligat a suspendre activitats i alerta de les conseqüències econòmiques, socials i de salut que això comporta. Ràdio Sabadell, Anna Clarà.
0: Des de l'inici de les restriccions, la UES ha hagut de cancel·lar activitats com el cross dels esquiadors, les sessions de marxa nòrdica, l'aquelarre, les caminades per la gent gran i part del casal d'estiu que s'ha traslladat a espais urbans. L'entitat assegura que la situació suposa una pèrdua d'ingressos que posa en risc la seva activitat, però adverteix que l'impacte va molt més enllà. La vicepresidenta de la UES, Maite Santasuana, lamenta que moltes persones hagin deixat de practicar activitat física en un entorn natural, amb els efectes que això té sobre la salut i la vida social. La UES també alerta que si les restriccions s'allarguen es podria veure obligada a traslladar algunes proves emblemàtiques, com la cursa de la Llanera, a municipis sense limitacions d'accés. Finalment, l'entitat reclama més informació i una millor comunicació per part de les administracions sobre l'evolució de les restriccions, ja que assegura que molts ciutadans encara desconeixen quines zones continuen tancades i quines es poden utilitzar amb normalitat.
2: I repassem ara d'altres notícies també destacades d'aquest dijous. Encara una excursionista polonesa mort en patir un accident a una zona rocosa de la zona de Saboredo, a la Val d'Aran.
6: Els fets van passar al voltant de les 5, quan els bombers van rebre l'avís que una persona s'havia accidentat en una zona rocosa. El Consell General d'Aran ha expressat el seu condol a la família i als amics de la persona morta.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys com a responsable d'entrar a una casa de colònies de Palamós, fer tocaments a una noia que hi estava dormint i robar telèfons mòbils. Els fets van passar el 26 de juny.
6: A més, la policia també ha arrestat dos joves més, un d'ells menor d'edat, relacionats amb el cas, però només els hi atribueix la sustracció dels terminals.
2: I els Mossos han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà.
6: L'agressió es va produir ahir a la nit al costat d'un rierol. Al cap d'una estona, els agents van detenir el presumpte agressor a la capital ceretana acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La víctima, de 13 anys, va ser traslladada a un centre hospitalari, però la seva vida no corre perill.
2: I 5 persones han hagut de ser ateses i 2 han estat traslladades a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per un incendi en un pis situat al carrer del Doctor Robert de la ciutat.
6: Els fets han tingut lloc a 2:15 de la matinada i fins al lloc s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers. En arribar-hi, els efectius del cos han trobat el foc actiu i han iniciat les tasques d'extinció. A més, han revisat els pisos i el forat de l'escala del bloc que han quedat afectat pel fum.
2: Ara per la cultura. I per Frederic Amat, comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8 de la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. L'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies, obres de teatre, personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
1: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
5: És tota una constel·lació a la qual jo soc missatger, no és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut, m'han donat de menjar. M'han donat de menjar el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
1: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres, o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
5: En aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. És dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un fil del missatger, és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
1: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillard.
2: I arribarem a l'esports amb 2 propostes musicals. Ja arribem a les 3 per començar. Els Lacs amb Busto actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al Festival Jardins de Cap Roig.
6: Les amb Busto que tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el seu 40è aniversari, el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc al 1986.
2: ara Malikian serà el protagonista d'aquest dijous a Sitges.
6: El violinista libanès que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
2: L'Axambusto, que agrada al nostre company Marc Pijuan, i ara Malikian, que agrada al nostre company d'esports Joel Gomis. Joel, que es porta els esports. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas, la central catalana Martina Fernández.
4: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicolli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del Barça. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar a casa.
8: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també sobretot com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
4: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. En handbol, el Freaking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afrontar una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
9: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet i intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
4: En bàsquet, Mark Hughes canvia el Fiat Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22, i la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis del Dubai Basketball. El Barça ha anunciat que Toko Shengeli ha pagat la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. Precisament, avui hem pogut escoltar Xevi Pujol com a director esportiu de la secció. Pujol ha parlat del perfil dels fitxatges que ha fet el Barça.
10: Són jugadors amb talent, tant tècnic com físic, però que necessiten un temps d'adaptació al bàsquet europeu, no? I és un risc que nosaltres sabem, que nosaltres decidim córrer, perquè confiem en aquest talent tècnic, físic, que pot encaixar doncs, amb les diferents peces que estem sumant.
4: En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlène Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Croc. Avui, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrison i Tournon-sur-Rhône. I una efemèride per acabar, Jordi, perquè avui, 6 d'agost, fa 90 anys que el president del Futbol Club Barcelona, Josep Sunyol i Garriga, va ser assassinat per l'exèrcit franquista a la Serra de Guadarrama.
2: Doncs tràgica efemèride per acabar els esports. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que gaudiu d'una molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més, demana prudència i precaució a la població, sobretot a l'exterior, en la conducció i en zones de rius i rieres. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu intensitat de pluja en alguns punts de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també de més de 90 en 3 hores. La subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, ha fet una crida a extremar la prudència.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver-hi increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
1: Es preveu que aquest episodi de pluja intensa generalitzada s'allargui fins la mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida. I els ens locals ja poden optar des d'avui mateix als ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros. Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions. El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades. El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos. El Departament d'Educació ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa, que han afectat uns 400 casos i han anunciat una nova llista ben aviat. Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit en la benamació provisional. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de policia local del municipi. Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si hi ha incomplert alguna normativa administrativa o fins i tot si hi ha hagut algun tipus de delicte. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran s'incorporava al cos de policia local de manera interina. I un breu apunt per acabar, Frontex i Europol estan controlant les xarxes socials davant els rumors d'un nou creuament de frontera a Ceuta el 15 d'agost. El portaveu de la Comissió Europea, Guillaume Mercier, ha exposat que està en contacte amb les autoritats espanyoles i que s'està supervisant amb precisió l'espai d'informació. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
4: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
7: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Molt bona tarda i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Us donem la benvinguda a la sintonia del 107.1 de la FM en aquesta tarda de dijous. I aquesta és la tarda en estèreo que, com bé sabeu, comença ara mateix i conclourà al punt de les 5 de la tarda. Avui tenim, doncs, una temperatura que es frena una mica, però amb una sensació de xafogor i humitat que ens marca el nostre dia a dia. Bueno, anem a veure si amb bona música la cosa pot anar una miqueta millor aquestes hores, que com sempre arribem aquí en antena. Avui agafats de la mà de Dasha amb el seu tema que es diu Memo, obrim la tarda en estèreo. I des d'aquí, com sempre, salutacions de Marga Márquez. Bona tarda. Bona tarda.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Doncs hem entrat ben a fons amb la bona música, Capó, Aquarela, amb Jordi Ninús i Ruslana. Aquesta és una de les actuacions que mai podrem oblidar, una de les protagonistes d'aquest Mundial, musicalment, Shakira i Burna Boy, Dai Dai.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Hem sentit aquest tema Been You Know, l'uno de Morgan Wallen, i estem a ja tocar dos quarts de quatre. Doncs avançam una miqueta, sona l'uno de Shania Twain, es diu Stranger Thing.

Aquesta Sam Smith que arriba on the Two Bay City Cholos, aquesta cançó que ens arriba doncs tan personal de la mà de l'artista, que es diu Oh Mother. I en 5 minuts arribem a 3 quarts de 4 de la tarda, de la mà de Gracie Abrams. Això no es diu Good Reason.

Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Doncs som a l'estiu i fa molta caloreta. De fet, la previsió meteorològica és que aquesta tarda pugui ploure algun xàfec i... Bueno, hem d'estar al lloro, eh? O sigui, vigileu, perquè el temps potser es gira una mica. Però que no es digui, Domingo de Playita, l'Erika Alfonso.

0: tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Vinga, doncs, continuem ara amb Medusa i Kylie amb el seu darrer treball, aquí posant-li color a la tarda d'estiu. I, bueno, és que amb aquesta calor costa a vegades obrir-se. Nosaltres ja... A mi ja ens sobra tanta calor. Que vingui ja la frescor.

aquest mes de juliol, Jordi Roca, sota el seu alter ego musical Jordi Stone, i el Sopar de Cabra s'han reunit per celebrar el 40è aniversari de la banda de rock catalana i del celler Can Roca, i per això van llançar el remix electrònic El Far del Sud 40. Al costat ho han fet també d'un gelat especial de llet de cabra i fulla de figuera. I aquí el podem sentir, el Jordi Roca, que com ja sabeu té aquest problema a les seves cordes vocals, doncs d'aquesta manera.

0: recordeu que el proper 18 de setembre seran actuant al Terraco Arena amb una de les aturades que fan amb la seva gira. Així que si els vols veure, els tens a prop. També faran actuacions a Sitges i també al Alt Empordà aquest cap de setmana. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa-te'n al web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
1: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Bueno, doncs ja estem aquí, passem ja per aquests primers minuts de les 4 de la tarda amb Steph Lacy i Zija. Això ja el coneixes, es diu It's It Cool. Ens queda una horeta per endavant per gaudir de l'actualitat musical aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell.

aquí podem detectar perfectament el so de Pink Panthers, que acompanya Sara Larsson amb aquesta última proposta que es diu Midnight Sun Girls Trip. I amb això arribem a les 4:19. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. La veritat és que a hora és hora com de fer una miqueta de migdiada, però no sempre es pot. Bueno, que se la diguin a una mateixa. Deixo amb l'honor de Alok i Jennifer López, que et serveixi com un cafè.

0: Fos una i una de les seves històries, millor de antes. I naltros, que ara mateix ens marca el rellotge, que arribem a 4:45.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
0: L'artista català Alfred García ha donat un gir important en la seva música. Des de fa uns mesos cap aquí, el trobem amb un registre al qual ens agrada molt més. Aquesta és una de les seves cançons. Vine'm a buscar.

La cançó és una d'aquelles cançons que ha marcat a la història de la música. Aquesta és la col·laboració d'Il Bolo, que tornen a estar d'actualitat i transformen a una de les cançons més importants marcades de tots els temps. Una col·laboració entre Il Bolo i Carlos Rivera amb aquest tema que tots tenim gravats en la memòria. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. El tema de Ricardo Cocciante, Bella sense ànima. Bueno, i seguim amb més actualitat. Tornem al rellotge, passem per 2:15 de 5 de la tarda. Amb aquest tema que es diu Passengers.

més aires d'estiu a la tarda en aquests minuts de, en aquesta ja última hora de tarda en estèreo. Aquí està Mr. Melo i Lora. Som-hi, Baila Morena. Baila Morena.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: És moment d'acomiadar-se i ho farem, doncs, fresquets. No és potser l'hora, però sí és una cançó que pega molt amb el nostre o el vostre estat de vacances. Un vermut a favor, és el de treball, darrer treball de David Res. Nosaltres amb això ens acomiadem. Demà estarem aquí per donar-te la benvinguda al cap de setmana. Passeu bona tarda.
2: Pero todo en la vida, cariño, tiene solución.

0: Una gilda para acompañar, bien picante y bien salada, como ese corazón que no sabe lo que es amar. Otra gilda para acompañar, que me atraviese por la mitad, como esa llamada.
1: Radio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. Ja a Ritmes Llatins. Al migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Get you, baby, I will.
1: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtbelvendrell.cat.

0: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: I just want to say I love you one more time. I love you. Goodbye.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu benvinguts a les notícies de Ràdio El Vendrell que corresponen a la jornada de dijous. Avui és dia 6 del mes d'agost de 2026. Les notícies les fem possibles en les vies de sol a Marga Márquez, tècnics i redactors de la casa en producció general i continguts. I a més avui esperem poder comptar, com ens va prometre, amb el nostre meteoròleg, el Marc Rodero. Tot plegat ho condueix un servidor, Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: Hem de parlar d'unes quantes coses, primer de xifres i després de valoracions de l'ocupació turística del Vendrell durant aquest mes de juliol, que arriba gairebé al 90%, amb perspectives molt bones també per l'agost, que ja ha començat. Després parlarem d'un concert, el concert que va encetar ahir al vespre el cicle de música tradicional Música a la Vila. Hem parlat amb els components de la formació que va actuar, que és el grup, el trio Casum. Per altra banda, un instant per la història mirant a l'eclipsi, perquè el de dijous, el de dimecres de la setmana que ve, té tothom mobilitzat, però no és el primer. N'hi va haver un al 1905 i hem fet un treball de rescat d'allò que recorda el Vendrell d'aquest eclipsi. Més coses sobre festes majors i altres notícies aquests dies d'estiu al Vendrell i al Baix Penedès. Som a l'agost, avui és dia 6, i ja podem dir que juliol ha estat molt positiu per al sector turístic del Vendrell, amb una ocupació que s'ha situat prop del 90%, concretament el 87,36% segons l'Oficina de Turisme del Vendrell. L'agost ha arrencat amb les millors xifres i millors previsions, previsions excel·lents. El gruix de visitants, que és el Vendrell i que vindrà, prové de la proximitat de Catalunya, de la resta de l'Estat i també de França. I són aquests els que ompliran les platges, els comerços i els allotjaments del municipi, que en bona mesura ja són plens perquè la primera quinzena d'agost és tradicionalment un moment de màxima ocupació. De tot això en parlem en aquest reportatge, en el qual escoltarem Emanuela Sicilia, de l'hotel Comarruga Suites, Valentina Pérez, de la gelateria Pipi Cucú, diversos turistes i visitants de les platges del Vendrell, i al final un cambrer, que és aquella gent que té molta feina al llarg d'aquest temps estival. Es pot afirmar que el juliol ha estat un bon mes pel sector turístic del Vendrell. Les dades compilades per l'Oficina de Turisme indiquen que l'ocupació total ha estat del 87,38% de les places disponibles, comptant hotels, càmpings, l'alberg de Santa Maria del Mar, les cases rurals i els apartaments. Les dades queden confirmades amb la realitat i les sensacions dels professionals del sector.
3: Muy bien, la verdad, sobre las expectativas que teníamos, ha ido muy bien, mejor que el año pasado. Para agosto, de momentos vamos bien, aún tenemos habitaciones disponibles, pero pensamos que lo vamos a llenar en breve.
1: La procedència dels visitants manté la tònica d'altres estius, turisme francès i nacional.
3: Vienen más bien turismo local, bueno, de Cataluña, españoles también, la mayoría, y luego de extranjeros, la mayoría son franceses.
1: El comerç i la restauració de les platges confirmen la tendència registrada al mes de juliol.
4: Bueno, la verdad que excelente, nos han recibido con mucho cariño, tenemos muchos clientes fijos como nuevos, y la verdad que tenemos mucha fila, cola, porque cada día nuestros helados son más conocidos y la gente está muy agradecida con los sabores nuevos. Como damos para probar, mucha gente viene, degusta y están, la verdad que, muy, muy contentos con ellos.
1: L'agost, rovell de l'ou de la temporada, ja es fa notar amb l'afluència de visitants i clients.
4: Bueno, más gente con mucho entusiasmo, cada vez somos más en el equipo, así que nada, con mucho entusiasmo estamos, con mucha alegría que vengan más turistas, más gente local, más gente que nos conozca a probar nuestros helados, nuestras copas, nuestros cócteles, todo.
1: Les motivacions dels visitants per triar el Vendrell són diverses.
5: Hem triat aquest hotel perquè la meva mare, que està allà, que té 97 anys farà, venien sempre aquí amb les amigues cada any. Però ja les ha anat perdent i tal i qual, i hem volgut tornar a l'hotel.
1: Altres que viuen a prop fan escapades freqüents fins a les platges vendrellenques.
6: Si estamos de vacaciones como yo estoy ahora, podemos bajar a la playa a lo mejor de 7 días, 5. De 7 días a pasar el día tranquilamente y... Y la verdad es que está bien por la tranquilidad y no es una cosa que está muy aglomerado.
1: Pel bon funcionament del sector és imprescindible l'aportació dels treballadors.
7: En junio sí, por el tema de clima, que había un poco menos calor que julio. Bueno, como ahora también estoy sudando, pero en julio claro que había mucho más calor. Era un poco más difícil con más gente, tal y tal, pero... Bueno, en junio como estaba aprendiendo, julio más fácil sobre tema de trabajo, pero sobre tema de clima era un poco más difícil porque había más calor.
1: Aquesta primera quinzena d'agost i els caps de setmana de tot el mes, si tot va bé, les platges seran plenes de visitants i d'activitats d'oci. És un període clau per a l'economia vendrellenca. Més coses de l'estiu. De fet, més coses dels dimecres d'estiu al Vendrell, perquè el Festival Música a la Vila ja ha començat. Els encarregats d'obrir el cicle de música tradicional catalana i també d'altres bandes han estat els membres del trio Casum. És una formació instrumental que basa la seva proposta en el folk europeu fonamentat en l'essència catalana. El seu directe, vibrant, ha fet les delícies dels assistents al concert aquest dimecres a la nit a la plaça del Tívoli. Aquí escoltarem dos dels tres integrants, la Marí Pereira i el Blai Casals, que han parlat per la ràdio i la televisió del Vendrell en una informació elaborada per Marc Guitart.
8: Un any més i ja en van 37, el mes d'agost ha vingut acompanyat al Vendrell de les sonoritats més tradicionals i populars de la música catalana. Els encarregats d'obrir aquesta edició del Música a la Vila ha estat el trio Casum, una formació principalment instrumental que combina els seus directes al ball folk amb moments més íntims i contemplatius.
9: I el nostre objectiu és sobretot fer música nostra, i ja sigui ball o concert, però que sigui nostre, amb pals d'aquí catalans i sobretot composicions pròpies.
8: Les actuacions de Casum ofereixen una remarcable diversitat estilística, sempre buscant el diàleg i la proximitat amb l'audiència, i amb un gran nombre d'influències que enriqueixen el repertori.
10: Fem una sardana curta, fem una jota, fem ball plats, intentem com trobar gèneres, com diria el Marcel Caselles, aborígens de la nostra terra, i però també fem algunes borrelles, alguns cercles, i alguns, perquè generalment fem ball de plaça, però també fem concert.
8: Els assistents han pogut gaudir d'una actuació vibrant i intensa per part d'una formació que s'ha mostrat encantada pel fet de poder obrir el cicle. Alguns dels seus integrants, de fet, ja havien tocat el Música a la Vila en edicions anteriors, i que la pluja els havia obligat en aquella ocasió a tocar dins de l'auditori. Enguany han celebrat que hagin pogut actuar a la plaça del Tívoli.
10: Però aquí és molt guai, perquè projecten llums aquí dalt i queda, la veritat és que queda molt bonic les fotos que veig, i llavors avui vull una foto amb nosaltres aquí.

0: El Música a la Vila 2026 continuarà el dimecres 12 d'agost amb l'actuació del grup Alosa, que presentarà el seu primer treball discogràfic, El primer cant del matí.
1: Dimecres de la setmana que ve, dia 12, és el dia de l'eclipsi solar total. No és el primer eclipsi de la història, ni tan sols és el primer eclipsi del Vendrell. De fet, l'últim eclipsi total visible des de Catalunya va tenir lloc el 30 d'agost del 1905 a ple migdia. Gràcies a una investigació de dos historiadors comarcals, sabem com van viure el fenomen tres destacats membres de la burgesia intel·lectual vendrellenca, que van publicar un article al setmanari de l'època, 1905, que es deia La comarca del Vendrell. Tres dies després, en què narraven què van veure i què van sentir, que pot ser semblant al que passi dimecres de la setmana que ve. És una informació de la Sílvia Martínez, dins la qual escoltaran d'entrada la lectura d'un fragment d'aquest article que hem esmentat, que fa el Pere Sallent, i aquí podran escoltar qui ha fet la investigació, que són l'Àngel Santacana i el Joan Santacana.
2: No como astrónomos, que no lo somos, ni podemos aspirar a serlo, sino como simples admiradores de la ciencia y la naturaleza, ayer, 30 del corriente, día en que estaba anunciado el famoso eclipse total de sol. Aunque nuestra villa no habrá de ser más que parcial, salimos del bullicio de la población trasladándonos a un kilómetro de ella, a fin de admirar el aspecto patético que tan sublimes momentos había de producir en el campo.
3: Així comença l'article Observaciones sobre l'eclipse, publicat el 2 de setembre del 1905 al setmanari La comarca de Vendrell, dirigit per Valentí Carné.
4: Lo interessant és veure qui són aquests vendrellencs que firmen, que signen aquesta crònica, no? Un és en Josep Calbó, que se suposa que és el notari del Vendrell, després és en Ferret Navarro, que tenim sort de que posa el segon cognom, que aquest era un advocat, un polític català, però era un diputat a Corts durant la Segona República, nascut al Vendrell el 1888, no? O sigui que és un personatge ja molt important que fa aquesta, que signa aquesta crònica. I després tenim un Joan Martorell, que aquest és l'únic que no sé ben bé de quina branca familiar és, perquè de Martorells n'hi havia bastants.
3: El Vendrell del 1905 era capital del partit judicial, tenia prop de 5.000 habitants i comptava amb una destacada burgesia intel·lectual.
5: Era una vila comercial amb tasques administratives i financeres, hi havia bancs. El comerç des de feia gairebé un segle era important. Per tant, realment era el centre de tot un ampli territori que després ha estat el Baix Penedès. Té tren, això era molt important. El tren havia substituït l'antic port de Sant Salvador, i per tant hi havia gent que podien haver-se enterat de l'eclipsi.
3: En canvi, els historiadors consideren que els pobles del voltant, la població més centrada en el treball al camp o a la mar, va viure el fenomen amb certa indiferència o, com a molt, amb una mirada supersticiosa.
5: Tot fenomen que és desconegut d'origen sempre s'atribueix al món sobrenatural. Quan la gent no sabia què eren els llamps, doncs allà s'hi refugiava un déu o... Quan no sabien què eren els trons, igual, no? Quan se sap, aleshores aquest refugi passa una altra cosa i arriba un moment que, bueno, només es pot refugiar amb fenòmens molt estranys.
3: I els cronistes vendrellencs, com els havia arribat la informació de l'eclipsi amb prou antelació? A través de la premsa de les capitals.
5: Ells se n'enteren segur pels diaris, perquè llegeixen la premsa, els diaris, sigui de Tarragona, sigui de Barcelona, un lloc on hi ha una estació de tren i una classe social, en fi, activa com el que hi havia a Vendrell, rebien diaris, els llegien, es comentaven, es reunien, no? Això no passava als pobles.
3: Dies abans, a l'exemplar del 26 d'agost, apareix una crònica en què s'explicava el que havia succeït a l'eclipsi anterior, del 18 de juliol del 1860. El cronista vendrellenc remet als lectors a un text del prestigiós escriptor de l'època, Pedro Antonio de Alarcón, que havia observat el fenomen des de València. L'article del 1905 de Calbó, Martorell i Ferret és gairebé un text científic. Es desplacen a una casa situada a un quilòmetre del centre i fan el següent.
5: i allà instal·len alguns aparells. Això és molt curiós, perquè instal·len un telescopi que ells mateixos diuen que no és gaire potent. Tenen una ullera a llarga vista, d'aquelles llargues que hi havia abans. Diu que ho posen tot fumat, és a dir, que fumen els vidres per poder mirar el sol, i van amb dos termòmetres. Un el posen al sol i l'altre el posen a la sombra. El termòmetre marca 41 graus el que està al sol, bastant menys el que està a la sombra, però aleshores, a mesura que va, que l'eclipsi va enfosquint, el termòmetre va baixant, i baixa fins a 20 o 21 graus.
6: A las 12 horas 20 minutos observamos una mancha de sol directamente opuesta al punto por donde entraba la luna. Luna que parecía un punto de tinta puesto en el disco solar. La poca potencia de nuestros aparatos no nos permitió ver detalladamente la forma de dicha mancha, mas podemos afirmar que en la parte inferior terminaba en punta. A las 13 horas 13 minutos se observó el máximo de parcialidad, que duró 4 minutos, durante los cuales aparecieron las tan renombradas fajas de sombra ondulantes. La vimos con tanta claridad que nos impresionaron de una manera indescriptible, causándonos un momento de éxtasis.
3: I la crònica segueix narrant com van viure aquell fenomen amb una absoluta fascinació.
1: Més coses. Mirem ara cap a Sant Vicenç de Calders, perquè encara s'hi està celebrant la Festa Major. Els principals actes es van fer el passat cap de setmana, però dins el marc d'aquestes festes, aquest dimarts a la tarda, ha tingut lloc un tast de cerveses artesanals a la plaça Major. Ha anat a càrrec de laboradors vandrellencs de la cervesa artesana Tobiers i ha estat tot un èxit. D'això en parla el Marc Guitart i ho fa en aquesta informació, dins la qual escoltarem Francesc Alcaraz de la cervesa Tobiers.
7: Plaça Major de Sant Vicenç de Calders ha estat escenari aquest dimarts d'un tast de cerveses artesanals que han anat a càrrec dels responsables de Tobiers, una marca de cervesa artesana impulsada per dos joves del Vendrell i un de la Bisbal del Penedès. Els assistents han pogut gaudir de dues de les tres cerveses que elaboren els baix penedesencs, a més d'altres que han seleccionat especialment per aquesta vetllada.
8: Nosaltres fem tres cerveses, dues que són d'estil alemany, una Weissbier de cervesa de blat estàndard. Sempre busquem que les cerveses nostres tinguin un toc un pèl més mediterrani, potser, no? Que siguin més fresquetes, més lleugeres que les tradicionals alemanyes, principalment perquè si no aquí no se les fotria ningú. I després en tenim encara una altra que deia d'estil alemany, que és una Doppelbock, una cervesa un pèl més cos, més dolça, més torradeta, i nosaltres li hem volgut afegir el toc, ja que era en homenatge als diables, de ser fumada.
7: La bona rebuda de la iniciativa certifica l'interès creixent per aquest tipus d'elaboracions de quilòmetre zero. I s'evidencia també amb la tendència a l'alça que té la marca vandrellenca, els responsables de la qual ja avisen que presentaran nous productes aviat.
9: Al principi no, només fèiem activitat i teníem una cervesa que vam fer per nosaltres, i ara finalment doncs, tenim tres cerveses, l'anem traient en fires i tastos i on podem, i doncs així que fa endavant i aviam què surt.
10: I de cara a la fira i als propers esdeveniments que estem organitzant, tenim un parell de receptes més en ment que sortiran i tenen molt bona pinta.
7: La Festa Major de Sant Vicenç de Calders culminarà aquest cap de setmana, amb la final del campionat de Batanca que tindrà lloc diumenge a la tarda.
1: Una cosa més, perquè el programa total de Festa Major de Sant Vicenç de Calders no es podrà executar aquest cap de setmana, atès que les elevades temperatures d'aquest estiu, combinades amb el risc d'incendi que hi ha en bona part del territori català, han portat a ajornar la pujada de foc que els Diables del Vendrell havien de fer aquest dissabte a la tarda dins dels actes de la Festa Major de Sant Vicenç de Calders. Des de l'organització han explicat que es buscarà una altra data per fer tant la pujada com l'acte sacramental que es van recuperar ara fa dos anys, el 2024.

Més propostes festives. Anem de Sant Vicenç de Calders cap a Sant Salvador, perquè el barri marítim celebrarà aquest cap de setmana els actes principals de la seva festa major. Aquest divendres, a les 7 de la tarda, a l'ermita es presentarà el llibre d'Àngel Burgues, L'amor de l'Eli, que està il·lustrat per Ignasi Blanc. El dissabte, a 8:45 del vespre, sortirà de la plaça de l'ermita la Cercavila amb els grups de cultura popular del Vendrell. Aquesta Cercavila recorrerà, com és tradicional, el passeig marítim fins a la plaça Bac, i a les 10 de la nit, a la plaça de la Sardana, botifarrada popular, i a partir de les 11, a la plaça de les Palmeres, oficialment plaça de Sant Salvador, ball amb el grup Revers. Diumenge serà el dia d'un altre clàssic de la festa major de Sant Salvador, la sardinada popular, que començarà a les 9 de la nit a la platja que hi ha davant de la plaça de les Palmeres. Anirà, com és habitual, a càrrec de l'organització no governamental EICA Cuina Sense Fronteres. Seguidament, al mateix lloc, Havaneres amb el grup Serra de Marina i també Rom Cremat. La jornada es tancarà amb el Castell de Focs. Els actes de la festa major els organitza l'Associació de Veïns de Sant Salvador en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell.

0: detallar encara més coses pròpies de l'agost, aquest proper dissabte, dia 8 d'agost, començarà el nou cicle de música als jardins del Museu Pau Casals. És una iniciativa on el públic podrà escoltar joves músics sorgits de l'Escola Superior de Música de Catalunya. Serà durant les pròximes setmanes. El duo Macondo Sonoro serà l'encarregat d'inaugurar el programa de concerts amb una proposta de reivindicació de la música llatinoamericana. El Museu Pau Casals tornarà a omplir-se de música amb la 16a edició del cicle de Música als Jardins. La programació començarà, com els hem dit, aquest dissabte a 7:45 del vespre amb l'actuació de la formació Macondo Sonoro, que és un duo format per Rodrigo García Bernal i per André Ballarri. Aquests artistes oferiran al públic una experiència que connecta les arrels culturals de la música llatinoamericana amb un estil instrumental contemporani. Es podran escoltar obres com La Gloria Eres Tú, de José Antonio Méndez, Como Fue, d'Ernesto Duarte, o Palabras, de Marta Valder. Recordem que Macondo és el lloc on s'estavé la novel·la Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez. Les altres actuacions aniran a càrrec del quartet Auró el divendres dia 14 d'agost amb una actuació de música de cambra, el dissabte dia 22 amb el quartet Sats i el seu repertori que abraça des del classicisme fins a la música actual, i tot plegat s'acaba el 30 d'agost. L'edició que serveix per cloure el cicle de concerts portarà al museu Virgula Ensemble, especialitzats en música antiga. Amb aquest ja són 13 els anys que el Museu Pau Casals ofereix a les formacions de joves intèrprets graduats a l'Escola Superior de Música de Catalunya la possibilitat de tocar en el marc dels jardins del museu. És una iniciativa de la Fundació Pau Casals que té com a finalitat difondre la figura del mestre i posar en valor el seu llegat patrimonial, a més de fer arribar la música al màxim de persones possibles. I una cosa més, abans de la previsió meteorològica, l'autopista C32 Sud, en el tram que va de Calafell al Vendrell, ha posat en marxa una nova campanya de preservació de la via. Són mesures que neixen amb l'objectiu de mantenir les condicions, millorar l'adherència i prolongar la vida útil del ferm. Els treballs es duran a terme durant 5 nits en diferents punts de l'autopista fins al pròxim mes de setembre per minimitzar les afectacions de la modalitat, de la mobilitat. Les actuacions les fa AUCAT, la concessionària, i constaran d'una aplicació de capes ultrafines d'aglomerat asfàltic, una tècnica que s'està aplicant a les carreteres per restaurar les seves característiques funcionals amb un consum de material inferior i sostenible a l'habitual, per reduir la petjada de carboni. En concret, es milloraran prop de 70.000 metres quadrats de paviment. Amb aquesta campanya, des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, titular de la infraestructura, es vol garantir que els nivells de qualitat de la principal via de comunicació entre l'àrea metropolitana de Barcelona i la costa sud de Catalunya siguin els òptims.
1: El temps amb Marc Rodero.
0: Ahir vam quedar emplaçats amb el Marc Rodero davant de la possibilitat d'un canvi de temps que al llarg del matí hem començat a notar amb l'aparició de núvols al migdia. Fins on pot arribar aquest canvi de temps i si està bé com serà, és allò que tractem amb el nostre meteoròleg. Marc, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda a tothom.
0: Bueno, no sé si hem de mantenir les esperances fermes que teníem ahir sobre aquesta possibilitat de canvi de temps.
2: En principi sí, ara podríem dir que estem en aquell moment de compàs d'espera. Si mirem cap a l'interior, cap a les àrees de muntanya o cap a l'àrea del Montmell, ja veiem que està notablement carregat. De fet, anem seguint una miqueta el radar i veiem que per l'extrem sud s'aproxima un nucli convectiu. Ha d'arribar una miqueta desdibuixat, desencaixat, però ho faria cap a l'àrea interior i de muntanya. Tot plegat ja vol dir que alguna cosa es va coent i és l'avançada del que tindrem de cara aquesta tarda. Ruixats i tempestes que a hores d'ara ja estan creixent en força allà on toca, cap a l'àrea del Pirineu i el Prepirineu, i a partir d'aquesta tarda han de viatjar de nord cap a sud. Per tant, entre les 7-8 de la tarda i les 10-11 de la nit hauríem d'arribar a la mateixa línia de la costa i afectar el nord del Camp de Tarragona, evidentment nosaltres. Per tant, caldrà estar pendents en aquest timing perquè aquestes precipitacions que a hores d'ara es formen i es generen cap a l'interior haurien de viatjar cap a la costa. Atenció, perquè alguns d'ells poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa, també de ventades, tot i que la màxima inestabilitat sempre quedarà cap a l'interior del país. Però fa dies amb molta humitat, fa dies amb molta calor i, per tant, això és aliment per aquests ruixats i per aquestes tempestes. Això passarà ràpid, només ho tindrem avui, perquè demà ens llevarem amb restes d'inestabilitat encara a primeres hores. Quan diem inestabilitat, podem dir algun núvol despistat

l'estiu amb Ràdio al Vendrell. Escoltes Ràdio al Vendrell 107.1. Ràdio al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al Sense Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al Sense Tambú de la FM.

i el Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja a partir d'aquí una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és la Calaixera. De fet, ja hem començat Calaixera avui dijous, 6 d'agost, programa número 4019. Poca broma. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible, de veritat. Les 9 i 2 minuts, sempre volem ser-hi fins al migdia, fins a les 12, i són les 3 hores diàries habituals d'aquest espai, on justament això, treballem i busquem aquesta ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta, com bé sabeu. A més, si voleu participar, ara que ja estem en directe, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Molt fàcil, 686-101-101. O també, si voleu, un correu electrònic en qualsevol moment del dia. calaixera@rtv-elvendrell.cat. Anirem cap al contingut i tot allò previst en aquesta jornada d'avui per començar, i sempre és així, en principi, la previsió del temps amb en Marc Rodero. Hem triat una primera cançó per posar ritme, l'escoltarem, i anirem de ple cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També algun apunt esportiu, la repassada que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, en aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, també ja és habitual, eh? Aquesta actualització a cada hora en punt, en principi, i després de les 10, i després d'aquest butlletí de les 10, segona part del programa i més contingut, més coses. Per exemple, anirem recordant allò, seccions importants des d'Espai Visual, l'espai sobre salut visual amb l'opticoptometrista Sílvia Edel. I també en aquest punt volem parlar-vos de Càritas. Recordar la feinada que fan des de Càritas. També repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem a la tercera i última part. En aquest punt, per exemple, explicar-vos que demà divendres, dins el Primavera Vendrellenca, el Vendrell sent la música, hi ha doncs, la proposta d'un grup vendrellenc amb un estil molt característic, però que ens agrada moltíssim, que són els Hims and the Zooms, amb l'Isma Muñoz al capdavant. Doncs bé, hem parlat amb ell, hem conegut el seu darrer disc, que és el que justament presentaran aquest divendres. A banda, també toca secció de cinema. El dijous ens avancem a les estrenes de cada setmana i coneixerem quines són les pel·lícules que podeu veure a partir d'això, d'avui, demà divendres. I també tindrem una bona estona per la participació i les trucades, canals habituals que ja passen per aquests punts que hem dit, WhatsApp, correu, però sobretot el telèfon de directe, que estarà operatiu a partir d'aquella franja, el 977 15 70 69. I amb tot això arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja està, i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicap de tot.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
3: El temps, la previsió, sempre pendents, només començar de què és el que ha de passar meteorològicament parlant. Marc Rodero, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
3: Doncs això, meteorològicament, què ha de passar? Marc, què ens expliques?
4: Doncs esperem i desitgem que acabi passant el que ens marquen els models. Avui és un dia d'aquells en què hi tenim totes les esperances posades perquè podem tenir ruixats, tempestes, en definitiva, precipitació pràcticament arreu del Baix Penedès. Per tant, caldrà estar atents, caldrà estar alerta. A hores d'ara, de moment, tot es va configurant. Comencen a créixer els primers ruixats cap a l'àrea del Pirineu i el Prepirineu i a partir de la tarda s'haurien de desplaçar de nord a sud. De fet, hi ha avisos activats per part del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit, en què podem tindre ruixats de moderada intensitat. Val a dir que aquestes tempestes que neixen, es generen, es formen cap al Pirineu i al Prepirineu i van avançant de nord cap a sud. Per tant, lògicament, conforme avancen, van perdent una miqueta d'intensitat, però tenim el mar molt calent, tenim moltíssima humitat i, per tant, no descartem que puguin agafar certa embranzida. Per tant, caldrà estar alerta entre les 6, 7 de la tarda fins les 10, 12 de la nit, quan podria arribar al Baix Penedès aquesta situació de ruixats, de tempestes, de precipitació. No descartem difícil, no descartem alguna calamarsada i també alguns cops de vent una miqueta més intensos. La temperatura després de la precipitació acabaria baixant. Per tant, creuem tot el que puguem creuar, Pere, perquè durant aquesta propera tarda i en especial vespre tenim molts números que arribin aquestes precipitacions. Esperem que no passin de llarg, esperem que els models tinguin raó i que tinguem una bona regada entre 5 i 15 litres per metre quadrat.
3: Buah, tant de bo, Marc.
4: Tant de bo.
3: I justament també actualitzem temperatures en directe, si et sembla, Marc.
4: En tenim 27 a Cunit, 28 a Comarruga, 28 també al Vendrell, 26 a la Bisbal, 24 al Montmell i 26 a l'Observatori de Bonastre.
3: Perfecte, gràcies, Marc. Fins demà.
4: Fins demà, adéu-siau.
3: Bon dia.
0: Ràdio al Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
3: Música per començar la primera cançó de la jornada que té aquest objectiu, justament, això, posar ritme i començar encara, si cap, amb més ganes. Sexeni, els ulls que et mirin. La

0: Cançó ben xula de Sexeni, és una cançó que té, ja té un temps, té uns mesos, però és una cançó ben adient per començar i per posar ritme al programa. Avui que ja som dijous, aquest dijous d'agost, els ulls que et mirin en proximitat i en directe a través del 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts, notícies.

0: L'acumulació de residus a la via pública en diferents punts del municipi del Vendrell, molt especialment als nuclis marítims, està provocant una gran quantitat de queixes de veïns, veïnes i residents. La implementació dels nous sistemes de recollida selectiva està generant disfuncions que són molt evidents en aquells nuclis on hi ha presència més gran de segones residències o estiuejants, com ara les zones marítimes. La situació es dona tant en aquells barris on s'ha engegat la recollida porta a porta, com el Francàs, el Romaní i algunes zones de Coma-Rugà, com els que s'hi ha posat contenidors intel·ligents com Sant Salvador o de nou Coma-Rugà. Una acumulació que és molt evident especialment al cap de setmana, quan hi ha més pressió poblacional. Al llarg de les últimes setmanes són molts els veïns i veïnes del municipi que han fet arribar les seves queixes a aquesta casa, a Ràdio i Televisió El Vendrell. També al ple municipal del mes de juliol, diferents ciutadans van expressar el seu malestar per la situació, demanant a l'equip de govern que prenguin mesures per revertir aquest problema. Des del consistori, l'alcalde, Kenneth Martínez, va admetre que el sistema necessita alguns ajustaments, però va recordar que és una part d'aquesta problemàtica i que prové de l'incivisme i el mal ús que es fa d'aquests nous contenidors. En aquest sentit, va recordar que la llei no permet fer excepcions ni moratòries durant l'estiu, però sí que va apuntar la voluntat d'ajustar freqüències. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que des de la recollida de residus és un contracte que s'impulsa de manera mancomunada des del Consell Comarcal, que és l'ens a través del qual caldria fer aquests ajustaments. I també sobre aquest aspecte, tot i que la situació amb els residus al nucli del Vendrell no és tan extrema com a les zones marítimes, també hi ha punts crítics com situacions que també generen queixes veïnals. És el cas del carrer de la Cerdanya, on la retirada d'una illa de contenidors provoca el desbordament continuat de l'única bateria que encara hi queda, o del carrer de les Roquetes, on una veïna amb sensibilitat química múltiple denuncia problemes de salut que està patint per les males olors i per la brutícia.
1: Situat tocat al centre de la vila, al carrer de la Cerdanya, encara no ha canviat el sistema de recollida de residus i funciona amb contenidors oberts. No obstant això, la retirada a principis de juliol d'una illa de contenidors situada al davant del pàrquing de pagament ha fet que en aquest carrer i els del voltant només hi quedi una sola bateria de contenidors que contínuament es desborda per l'elevat ús que té. Una situació que fa setmanes que denuncien els veïns i els comerciants d'aquest carrer.
2: Clar, el problema estava de que aquí al pàrquing n'hi havia un altre 5 contenidors. Aquestos els han tret. Què passa? Que llavors la gent vena i ho deixen tot aquí. Llavors resulta que inclús, jo no vull dir les culpes a ningú, però aquí venen gent amb carretilles a buidar la brossa. Però clar, és que això a les 9 del matí, quan nosaltres obrim la botiga, això està ple.
1: La decisió d'eliminar l'illa de contenidors al davant de l'aparcament es va prendre perquè se'n feia un mal ús de forma recurrent, una situació que també havien denunciat els veïns. Però això el que ha provocat és que el problema s'hagi desplaçat uns metres més avall, reproduint-se allí les situacions d'acumulacions de brossa i d'unes fortes males olors que es poden sentir des de lluny.
2: Això és terrible, vull dir, des del demà... Bueno, tot el sant dia, les 24 hores del dia, la pudor és insostenible. Vull dir, aquí venen, la gent, o sigui, si ho troben ple, perquè a les 9 del matí està tot ple, llavors es agafen, deixen la brossa a fora i no es pot passar ni per la cera. Jo he vist la gent entrar a la botiga amb la boca tapada. I això no és...
1: Al ple del mes de juliol, l'alcalde Kenneth Martínez va explicar que l'illa de contenidors que es va retirar fa unes setmanes s'ha de reubicar en un altre punt, però va afegir que estaven tenint dificultats per trobar el lloc adient. Al carrer de les Roquetes, al barri de França, es va implantar el nou model de recollida selectiva ara fa 2 mesos, amb contenidors intel·ligents. Una de les noves bateries s'ha posat a sota de l'habitatge de Mònica Garcia, una veïna que pateix sensibilitat química múltiple, una condició que afirma que se li ha vist agreujada per l'estat en què es troben aquests contenidors.
3: Tenim males olors, rates, mosques soldat negres que venen de la orgànica putrefacta, són larves. Tenim insectes i brutícia al voltant dels contenidors. La recollida de residus no s'està realitzant correctament, no funciona com hauria, i quan es buiden els contenidors cau tota la brossa al terra i no els recull aquella brossa, amb la qual queda sota i el problema de brutícia encara s'incrementa més.
1: Garcia ha fet arribar nombroses instàncies i queixes a l'Ajuntament, demanant que reubiqui l'illa. També s'ha posat en contacte amb l'empresa de la recollida de residus, sense que hagi obtingut cap resposta.
3: Perquè ha de fer tota aquesta feina una veïna. Una veïna que, a més, està malalta. I perquè aquest nivell d'estrès empitjora totes les seves patologies. No és un caprici, és un problema de salut. Molts veïns no podem obrir les finestres ni gaudir del balcó. Jo, a més, ni tan sol tinc aire condicionat i estem en unes onades de calor impressionants.
1: La veïna exigeix una millor gestió de la recollida de residus per part del consistori i que des del govern local s'escolti les demandes que fan els veïns.
0: El nostre company Marc Guitart, que ens ha apropat la crònica d'aquesta informació. Però també en el context dels problemes amb la recollida de residus, el grup municipal de Fem Vendrell ha demanat al govern local que s'obrin tots els contenidors de residus que funcionen amb targetes unipersonals. El partit també ha fet arribar informació sobre aquest assumpte al Departament de Salut de la Generalitat i ha preguntat per quin motiu es continua sense contenidors de recollida de roba al municipi. Mar Vázquez.
4: Tant Calafell com Roda de Barà tenen els contenidors oberts i les xifres que estan dient ells, que coneixem ara, són millors, perquè les nostres no les coneixem encara, que han augmentat el reciclatge. Demanem això. El Departament de Salut de la Generalitat avui ens han dit que no és competència seva la gestió de residus. Evidentment que sabem que és competència municipal, però aquí al Vendrell tenim plagues de rates, paneroles. Ja tenim coneixement de 3-4 comunitats, veïns, habitatges que han hagut de desratitzar casa seva. Els contenidors que havien de roba, de reciclar la roba, han desaparegut, l'empresa ha deixat de funcionar, no els tenim. Què significa això? No només que amb la situació que tenim de no reciclar pagarem més, sinó que la roba pesa molt. Aquesta roba que no es recicla incrementarà més encara i ningú ens està explicant.
0: De moment, deixem de banda aquests residus, però seguim centrats en el grup municipal de Fem Vendrell, que també va presentar una moció a l'últim ple demanant que es posés en marxa una mesa de seguretat i convivència per abordar els problemes que hi ha al municipi en aquest àmbit, com ells explicaven. Doncs ja s'ha celebrat una primera reunió que ha comptat amb la presència dels portaveus dels grups de Som Poble Esquerra, primer el Vendrell i Fem Vendrell, a més del regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano. A la trobada s'ha compartit la necessitat d'establir reunions periòdiques d'aquesta mesa de seguretat i que ha de servir per treballar de manera coordinada en aquest àmbit. Des de Fem Vendrell han valorat de forma positiva la reunió, on han traslladat diferents inquietuds relacionades amb la seguretat al municipi.
4: Tenim greus problemes de seguretat al nostre municipi. No és cap novetat tampoc. Últimament hem vist Camí Molins, carrer de Roda, hem vist també com situacions d'ocupacions al carrer Montsià. També últimament l'incendi que va passar a Camí de Molins, on hem localitzat que hi ha persones que viuen als trasters, també ho hem posat sobre la taula per identificar aquesta situació.
0: La trobada també ha servit per plantejar les accions que es poden fer per evitar la proliferació d'augmentar els nuclis marítims.
4: No podem acceptar situacions d'il·legalitat, tot i entenem la problemàtica que hi ha, i no és demagògia. Volem actuacions, proposem entre d'altres situacions, entre d'altres accions, cartells per dissuadir la compra, igual que càmeres en zones conflictives.
0: I segons ha avançat la portaveu de Fem Vendrell, la pròxima reunió de la mesa tindrà lloc a finals del mes de setembre o a principis d'octubre amb la presència de representants dels diversos cossos policials. Més coses, més notícies. La Càtedra d'Innovació i Recerca Turística de la Universitat Rovira i Virgili ha desenvolupat un mapa interactiu on es poden consultar els serveis d'accessibilitat que hi ha a les diferents platges i cales de la Costa Daurada. L'espai està pensat perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin planificar les seves visites. Aquest mapa interactiu reuneix, doncs, les dades de 78 platges i cales de 13 municipis costaners de la Costa Daurada i que permet consultar de manera ràpida i intuïtiva els serveis d'accessibilitat i qualitat disponibles en cadascuna. Entre ells hi ha places d'aparcament reservades, les rampes d'accés, les cadires amfíbies, el servei de bany assistit o els lavabos adaptats. Aquest web ha també evidenciat que les platges de Calafell i de Cunit es troben entre les que més feina han fet en aquest àmbit. Així, les platges de Segur i Calafell Platja tenen la totalitat dels serveis que es llisten, mentre que les dues de Cunit tenen poques mancances. En canvi, la platja de l'Estany de Masmel de Calafell, que ha tingut molts problemes d'erosió els últims anys, no disposa de bany assistit per personal especialitzat o seients per a persones amb cadira de rodes. El mapa també mostra les tres platges del municipi del Vendrell, que encara tenen molt de camp per recórrer en accessibilitat. Tot i que totes tres disposen de rampes d'accés, cadires amfíbies o bany assistit, no tenen elements com passarel·les que arribin fins a la vora del mar crosses, grues de mobilitat, dutxes adaptades, zones d'ombra, seients per a persones amb cadires de rodes o zones de bany delimitades. Al Francàs tampoc hi ha lavabos adaptats. Aquesta és una situació que han denunciat diferents persones amb discapacitat, recordant, a més, que l'any passat es va aprovar una moció per dotar les platges de molts d'aquests serveis. La possibilitat de consultar les platges més accessibles per planificar els viatges no és l'únic servei que s'ofereix en aquesta web. Els usuaris i el públic en general també poden contribuir a mantenir les dades actualitzades, aportant nous serveis detectats o comunicar informació que hi falti o que requereixi una revisió. Més coses. Lleugera pujada de l'atur al Baix Penedès aquest passat mes de juliol. La comarca, que continua sent líder en el rànquing d'atur a la demarcació de Tarragona i segons les darreres dades oficials de la taxa d'atur registral corresponent al juny, la comarca presenta un 10,76%, molt per sobre del Baix Camp, que és d'un 8,23%, o del Tarragonès, que és un 7,92%, que ocupen la segona i la tercera posició. Per municipis, el Montmell és el que registra una taxa d'atur més elevada a la comarca, amb un 17,60%. El segueixen el Vendrell, amb un 11,56%, Masllorenç, amb un 11,44%, i, en canvi, les taxes més baixes corresponen a Sant Jaume dels Domenys, amb un 8,30%, i Llorenç del Penedès, amb un 9,05%, que es mantenen per sota de la mitjana comarcal. Pel que fa a les xifres absolutes del mes de juliol, el Vendrell, per població, continua concentrant el volum més important de persones desocupades, amb 2.317 aturats, 28 més que el juny. I també augmenta l'atur a Calafell, que registra 1.474 persones aturades, 30 més que el mes anterior, i a Cunit, on les persones inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya arriben ja a les 836, 6 més que l'any, que el juny. Aquest comportament resulta lleugerament atípic si es té en compte que el juliol acostuma a ser un mes favorable per l'ocupació als municipis costaners gràcies a les contractacions vinculades a la temporada turística i a l'activitat del sector serveis. Per contra, l'atur ha disminuït en 3 municipis de la comarca, tot i que de manera molt discreta. Albinyana ha reduït el nombre de persones aturades en 5, Banyeres del Penedès en 2 i el Montmell en 1. La resta de municipis, les variacions han estat també mínimes. I arrel de tot això, les vacances d'estiu per als estudiants, que comporten molt de temps lliure. És una bona oportunitat per poder quedar amb els amics, viatjar, però també una bona oportunitat per treballar. Són molts els joves que aprofiten les vacances escolars, que busquen els seus primers passos al món laboral. Qui ens apropa la informació d'aquesta crònica és el nostre company Dani Vázquez.
5: L'estiu és una de les estacions preferides de moltes persones. Malgrat les altes temperatures, la temporada estival sempre està relacionada amb les vacances, les festes i les sortides, però també amb el treball. És un període en què els joves tenen l'oportunitat de fer els seus primers passos al món laboral, aprofitant el descans dels estudis per guanyar els seus primers sous i desenvolupar les seves capacitats en un entorn de treball. Entre les ofertes amb més demanda entre els joves i trobem els casals d'estiu per infants, que cada any generen nombrosos llocs de treball temporals per facilitar la conciliació durant les vacances escolars.
6: Bueno, sempre els casals d'estiu sempre ho hem trobat com una oportunitat laboral també pels estudiants. A més, molts dels treballadors que tenim estan relacionats amb el cau i l'esplai de forma directa, i així també tenen una oportunitat de que han estat tot l'any treballant de forma voluntària pel cau o l'esplai. Doncs també tinguin una oportunitat laboral durant l'estiu.
5: Pels monitors, a part de ser una important font d'estalvi de cara al curs escolar següent, es tracta d'una experiència molt enriquidora per la seva formació personal i professional, que complementa molt bé els seus estudis.
7: El casal, a part de ser una oportunitat laboral per l'estiu, que als joves ens va la mar de bé perquè pots treure alguns calés que després es pots necessitar durant l'any, a mi personalment, com que estic estudiant educació primària, em serveix com a oportunitat per rebre coneixement que només obtinc durant el grau amb les pràctiques. Llavors és ampliar tota aquesta oferta formativa Gràcies a aquests casals i aquestes feines d'estiu.
8: Bé, o sigui, jo vull ser professora, llavors així també agafo molta experiència amb el que és la gestió d'infants i la gestió d'un grup, i també l'hora d'ensenyar, doncs, en aquest cas som especialment valors, però jo de cara al futur, quan estigui en classes, hauré d'ensenyar doncs, valors i a part de contingut, clar. I bé, doncs això, la gestió aquesta, i també durant el curs doncs, vaig aprenent també com reaccionar els infants, com tractar amb ells.
5: Però el rol de monitor no és l'únic que el desenvolupen estudiants.
6: Estudio magisteri de primària i bueno, aquest rol de coordinació crec que també és un rol que no havia agafat mai, però que també m'he adonat que m'agrada molt i a nivell laboral en un futur crec que també podria enfocar-me per aquí.
5: Una experiència que, més enllà del sou, permet als joves adquirir responsabilitats, guanyar experiència i començar a construir el seu futur professional abans de tornar a les aules.
0: I anem cap a l'escena més cultural. La Sala de la Fusteria del carrer Major acull fins al pròxim 23 d'agost la tradicional exposició anual de l'Associació d'Art, Cultura i Esports del Vendrell. Enguany, la mostra és exclusivament pictòrica i presenta obres de Luis Rodríguez, que és l'ànima de l'entitat i que, a banda de fer els seus quadres, es dedica a l'ensenyament del dibuix i la pintura als locals del Casal Cívic de Benestar Social del Vendrell. La mostra de Luis Rodríguez porta el nom de El pas del temps, el meu guard, i es pot visitar de dilluns a divendres de les 10 del matí a la 1 del migdia i de 5 de la tarda a les 8 del vespre i els dissabtes de les 10 del matí a la 1 del migdia. I proposta musical. Mira què m'ha passat en el supermercado. Aquest divendres a les 8 del vespre el grup andallencs Iman de Zoom s'actuarà al Parc d'Utrera. El concert forma part de la programació del cicle El Vendrell sent la música i que reprèn la programació després de Festa Major. La banda, liderada per Ismael Muñoz, presentarà les cançons del seu darrer treball discogràfic El Veloz Murciélago Hindú Comía Feliz Cardillo y Kiwi. La programació del cicle musical busca un doble objectiu: poder veure en directe música local en espais de la vila on habitualment no s'hi fan concerts. El grup de l'ISMA presentarà les cançons del seu nou disc, com ara dèiem, El Veloz Murciélago Hindú Comía Feliz Cardillo y Kiwi, a més dels clàssics del seu repertori. El nou disc inclou 7 cançons i 2 bonus tracks i s'ha editat en format vinil per a col·leccionistes. El grup compta amb un gran nombre de seguidors al Vendrell.

0: irrefutable. Pizza i donuts, cançó inclosa en el darrer disc dels Iman Desoms.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.

0: Penedesenca forma part de l'equip AG Insurance Soudal Team. La seva missió a la cursa és treballar en favor de les lideresses del seu equip. Al final de l'etapa contra el rellotge individual d'aquest dimarts ocupava el lloc 48è de la classificació general, a gairebé 9 minuts del cap de cursa. Cal recordar que Benito participa al Tour de França en el que està sent el millor any de la seva trajectòria professional. Fa unes setmanes va aconseguir un doble èxit que la ratifica a l'elit internacional: el Campionat d'Espanya de ciclisme contrarrellotge i el Campionat d'Espanya de ciclisme en ruta. Ha participat a dues edicions de la Volta Ciclista i a tres del Giro d'Itàlia. L'última etapa del Tour es disputarà aquest diumenge, dia 9 d'agost. Per tant, si tot va bé, Mireia Benito es perdrà la nit més especial de la festa major del seu poble, amb el correfoc, els castells i la cendriada. La seva participació al Tour es pot seguir amb les seves cròniques d'Instagram al seu perfil @mirebp.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Calaixera, un programa únic de tot.
3: I a partir d'aquí saltem cap a les portades, les principals portades dels diaris, quan són 2:15 i 2 minuts de 10 en aquesta jornada d'avui dijous 6 d'agost. I comencem, com ja és habitual, pel Diari de Tarragona. Pere Granados exigeix respostes al Top Manta. L'alcalde ha alertat que la venda il·legal no para de créixer amb el límit amb Cambrils. En societat, la renta també influeix a la tipologia dels abogats a les platges de Tarragona. Les obres a la muralla que tindran que esperar per problemes burocràtics. En immigració, el repartiment dels menors enfronta les autonomies mentre Ceuta col·lapsa. I també en portada, en el Diari de Tarragona, la fotografia i es parla del Firagost, diuen d'extraordinària Firagost, quatre castells de gamma extra de les colles de Valls. Canviem de capçalera, anem cap a una altra de les portades habituals, com és el Diari Ara. El Partit Popular accepta repartir entre les autonomies els 1.100 menors de Ceuta. Els populars es desmarquen de Vox, però demanen que Catalunya i el País Basc també rebin joves. Junts rebutja que la Generalitat s'ofereixi per al repartiment, mentre que Esquerra Republicana de Catalunya diu que caldrà contribuir-hi. Més informació en portada. Putin incendia el cel de Kiev. Rússia, que va aprofitar ahir la falta de defensa antiaèries d'Ucrània, els Estats Units n'han frenat l'abastiment per acarnissar-se amb la capital. L'exèrcit ucraïnès no va poder abatre cap dels 28 míssils russos que van provocar 17 morts. I Junqueras vol una conselleria d'educació en mans d'experts durant 12 anys. Les inversions a l'intel·ligència artificial generen dubtes sobre l'SpaceX d'Elon Musk. Infantino promet la final del Mundial 2030 al Marroc. I acabarem amb una altra de les portades habituals, com és el cas de La Vanguardia. El sector de l'habitatge demana un pacte amb el govern arran del fracàs de l'última llei. Foment, APIs i promotors reclamen la retirada total de la norma censurada pel Consell de Garanties. La compravenda de pisos que segueix a la baixa. Altres notícies en portada. L'Audiència Nacional investiga si el CNI va avisar abans de l'entrada massiva a Ceuta. La jutgessa indaga si hi ha responsabilitats en la mort de gairebé un centenar de migrants i el Marroc ja n'ha processat 86 persones. Refugiats al cementiri també es destaca en fotografia de portada. Entre 2.000 i 6.000 persones que van entrar la setmana passada a Ceuta continuen a la ciutat espanyola. A la imatge, amb Mohamed, de 22 anys, que ha trobat refugi al cementiri musulmà Sidi Mbarek.

0: I el candidat socialista derrota l'establishment demòcrata a Michigan. I Rússia, que mata 17 persones en un altre atac a una Kiev indefensa. L'activitat d'un narcopís que espanta els veïns, això a l'exemple, a l'Eixample. I també a Barcelona, els museus comencen a oferir franges horàries de franc. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre ens ajuden a acabar de conèixer, acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
2: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
0: L'associació Swing Baix Penedès, que celebra el seu primer any de vida consolidant-se com aquest motor de l'indie hop i de jazz social a la comarca, amb l'epicentre a Llorenç del Penedès, l'entitat fa balanç de 12 mesos omplint les places i aules de ritme i sobretot de trobada social. Volem parlar del creixement d'aquest projecte cultural i per això avui parlem amb una part dels seus impulsors o almenys des de la Junta, diríem així, eh? És el Paco i la Míriam. Com esteu? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia, Pere.
0: Tot bé?
5: Tot bé, molt bé.
0: No fa gaire que ja vam parlar amb vosaltres, que ja vam conèixer una mica en què consistia aquesta entitat. Quan fa d'això, Paco? Tu ara m'has dit uns 4 mesos, una cosa
5: sí,
0: així que va venir, oi?
5: Sí, això va ser a mitjans de març, coincidint amb una jam, una mica de presentació que anem fer al Vendrell.
0: Molt bé.
5: I a partir d'aquell moment, pues, els esdeveniments que ja portàvem des de mitjans de l'any passat, pues, bueno, afortunadament es van accelerar.
0: Que bé, que bé.
5: En concret, inclús, i una mica per puntualitzar el que comentaves fa una estona, coincidint amb aquella circumstància, es van reforçar els llaços amb un dels ateneus de Llorenç del Penedès, al centre.
0: Al centre, molt bé.
5: Al centre. I ell, que va ser una mica l'impulsor dels primers passos d'això, ens va reforçar la col·laboració amb nosaltres. I, de fet, en aquest moment som una secció oficial, ja diríem, d'aquest ateneu del centre i que ens ha estat donant pues, apoio ja de forma més convençuda.
0: Molt bé, que bé.
5: Sí, diríem que avui ja suposo que coneixes bastament al centre.
0: Home, i tant, i tant.
5: És un lloc de molta activitat,
0: sí,
5: activitat
0: sí, sí,
5: cultural,
0: sí.
5: Més aviat cultura tradicional, no? I potser al principi això de fer un grup de swing era una mica estrany, però bueno, jo crec que els tenim plenament convençuts
0: que bé.
5: I de fet ens estan apujant molt aquests mesos.
0: Fantàstic. Home, això vol dir que en aquests 4 mesos d'ençà que vam parlar han passat moltes coses, doncs, eh?
5: Doncs sí.
0: Déu-n'hi-do les que han passat. Fem una cosa, abans de començar, recordem què és Swing Baix Penedès, és a dir, expliqueu-me vosaltres o amb les vostres paraules què és el que feu des de Swing Baix Penedès.
6: Doncs bé, Pere, de fet som un grup, vam néixer com a un grup de persones aficionades al swing, especialment al indie hop, que és un tipus de ball del swing, que el swing seria la música.
0: Exacte.
6: Tot i que quan anem a ballar diem anem a ballar swing, però de fet el que fem és ballar bàsicament l'indie hop. Hi ha altres balls dins del swing, però de fet és l'indie hop.
0: Val.
6: Clar, nosaltres vam sorgir com un grup d'amics i de fet continuem sent un grup d'amics que veient doncs, que potser es podria expandir més a l'indie hop i al swing, vaja, al Baix Penedès, va ser quan vam decidir doncs, posar-nos-hi. I aquesta família ha anat creixent. Vam començar unes 27 persones al principi. Hem fet un parell de cursos al nivell bàsic 1 i al bàsic 2.
0: Val.
6: I ara, en aquest moment, el moment que vam fer aquests cursos, ja érem 58 persones.
0: Mami, ostres!
6: Sí, la veritat és que molt bé. Molt
0: sí,
6: bé.
0: Sí, sí, sí.
6: I a més vam començar amb la gent de Llorenç i després hem anat, doncs, això, no? Tenint altra gent, doncs, del Vendrell, de Papiolet, bueno, de diferents llocs. I a partir d'aquí, doncs, vam dir, doncs, va, continuem fent aquestes mogudes. Llavors, a part d'aquests cursos que els hem anat fent amb l'Aitor, l'Aitor Lenis de Barcelona, que sí, és el director de Swing Cats de Barcelona, i jo com a parella de ball, no com a profe, com a parella de ball, perquè ell és el realment el professor, doncs la veritat és que hem fet això, dos cursos regulars, un d'intensiu, i ara en aquest moment, doncs, ja hem anat fent algunes jams, per exemple. En vam organitzar una al Vendrell, una alta a Torregassa, i aprofitant a Bellvei que hi havia un grup de música, ens van dir, escolta, per què no veniu? I sí, sí, hi vam anar, ens ho vam passar molt bé.
7: Que bé.
6: I bé, la idea és aquesta, és a dir, no som una escola de ball, continuem sent un grup d'amics que això, que ens fa molta il·lusió que la gent es vagi incorporant, però bé, això, o sigui, anem fent aquests cursos regulars i això, i sobretot això, passant-ho molt bé. La gràcia és aprendre a ballar o millorar aquest ball, però sobretot passar-nos-ho molt bé. Clar. És una activitat molt comunitària i això és el que ens ve de gust de fer.
0: Amb això ja està tot dit, eh? Ens ho volem passar bé. No? Sí. Jo crec que una mica la base és aquesta. A partir d'aquí podem fer moltes coses. Valtros, perquè feu això, feu ball, feu aquest punt de trobada i volteu per diferents punts de la comarca, però la intenció és passar-s'ho bé, no? A vegades hem d'anar una mica a simplificar-ho, que s'entengui, quan diem simplificar-ho, perquè evidentment que és més fàcil del que sembla, però tampoc no és massa fàcil això de parlar i de ballar l'indie hop, que ara també ho acabarem d'explicar. Però és passar-s'ho bé, en definitiva, I és el que feu vosaltres. Us ho passeu molt bé. Almenys des de fora, us ho passeu molt bé.
5: Sí, sí, no? Per descomptat. I una mica ampliant el que comentava la Míriam, diríem que és un tema que és una activitat que fa molta comunitat. Molta comunitat. Ja. És molt important aquestes trobades, aquestes jams, i després una mica les relacions que a partir d'aquí hem establert i cada vegada són més potentes amb grups de swing dels voltants. De fet, col·laboren molt amb nosaltres i nosaltres amb ells, amb el que podem, perquè encara som un grup que comença, pues hem col·laborat moltíssim i ens trobem molt amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Vilanova, amb la gent de Tarragona. De fet, hi ha una activitat molt interessant, és que quan convoques jam sessions d'aquestes, les fas pública dintre de les xarxes, que en aquest cas hi ha una multitud de xarxes, tant a nivell de tota Catalunya com a nivell provincial.
0: Val.
5: I es comuniquen aquestes jams i acudeix pues, en balladors.
0: Molt bé.
5: Balladors de tots aquests llocs que he comentat i sí, altres, sí, sí, inclús, sí, sí. A vegades ens ha sorprès que ha vingut gent de Lleida i de llocs una mica ja més llunyans.
0: Molt bé.
5: I amb aquesta gent, vull dir, s'hi col·labora molt, hi ha molta comunitat i ens ajuden amb alguns temes. Per exemple, hi ha un tema dintre de l'argot que es coneix com a taxis, que és que quan tens un curs o tens una trobada on falten parelles, tant anava a dir de masculines o femenines, no, però ja anem a comentar al març que això no discrimina per sexes.
0: No hi ha gènere aquí.
5: Quan fa falta líders o fan falta followers, que poden ser homes, dones o de qualsevol gènere, no? Llavors fem una mica de crida, a les altres associacions i sempre hi ha gent disposada disposada a ajudar-se a vindre i col·laborar amb nosaltres amb el que calgui. Això sí que és molt, molt interessant dintre,
0: sí, sí, sí,
5: dintre d'aquest tipus d'activitat.
0: Molt bé. Que de fet hi ha hagut com un interès creixent, no?, cap al swing, cap a l'indie hop en aquest cas, per tot, no? És molt atraient, de fet, no? Des de fora és molt atraient, tota l'estètica, la música és espectacular, és brutal, no? Hi ha com un interès, no? Cada vegada més, que sé,
6: Sí, i a més, hi ha una altra cosa, lligant amb el que deia el Paco, que quan tu vas a ballar swing, o vas simplement com a espectador a mirar, hi ha una cosa que et captiva, i és el fet que veus que la gent riu i somriu.
0: Clar, s'ho passa
6: això,
0: bé.
6: S'ho passa bé, com deies tu abans.
0: Sí.
6: I llavors això ja et captiva, i molta gent és això, ho prova, i es fan normalment classes obertes.
0: Abans jo deia, és evident que qualsevol disciplina de ball té la seva la seva complicació, entre cometes, torno a dir, també té la seva tècnica, no? Té el seu ritme, té la seva manera de fer, això és més copy. Però a vegades hi ha la percepció que és més difícil del que sembla. I jo crec que el swing i l'indie hop una mica ja ho té, això. És evident que s'ha de saber, i per això es fan cursos, per poder aprendre'n, perquè tècnicament és molt complicat i arribar a un nivell superior sempre és complicat, però torno a dir, potser és més fàcil del que sembla. Potser també perquè ens quedem amb aquesta vessant més vistosa, no? Que és allò, aquesta part més d'acrobàcia que tots hem vist i com les parelles volen i voltegen. És una part i una característica del ball, però no és així, Per això dic, no?, que a vegades jo crec que això pot animar la gent que se senti atret per aquest ball, que ho provin. Què és això? Que és més fàcil del que semblaria, no? O què?
5: Sí, sí, la veritat és que sí, vull dir, com molt bé comentaves ja, aquestes activitats que són una mica espectaculars, sí, i acrobàtiques i tal, que bueno, aquí, vamos, no arribarem mai, no? Però ara, després d'observar pues, els companys que han estat ballant amb aquests cursos, pues, la veritat, gent ja inclús d'una certa edat que no havia ballat mai, però mai cap tipus de ball.
0: Ostres!
5: Mai cap tipus de ball. Jo crec que amb el parell de cursos, vull dir que això són 15 o 20 horetes, o 20 horetes per tindre els coneixements bàsics i les figures més freqüents, s'han atrevit a anar a ballar a les jams, i de fet ho estan fent.
0: Molt bé.
5: De fet ho estan fent. Diríem que entre la colla que tenim nosaltres, aquestes 20 i tantes persones que van començar, pues ben bé quasi bé tots ja ballen després d'aquestes classes, no?
0: Vull dir
5: que no, com comentaves tu, a veure, fa una mica de respecte al principi, i sobretot si veus YouTube, ja, no t'atreveixes, no?
0: No.
5: Però no, que la cosa tampoc és tan complicada. De fet, si veus altres tipus de balls, també la majoria de gent que s'ho passa molt bé fa 3 o 4 passos bàsics, i la qüestió és interioritzar la música, sentir-te bé amb aquest tipus de música. Amb el swing, pues, l'avantatge, potser no per tots, però l'avantatge que té, que la majoria de músiques són molt conegudes. Gent d'una mitja edat les ha escoltat tota la seva vida, vull dir, amb
0: sí,
5: la
0: sí,
5: qual
0: sí.
5: Vull dir, és molt familiar,
0: clar,
5: no?
0: Clar.
5: Vull dir, el ritme.
0: Clar, a més això, el ritme és molt característic, no? És aquell,
5: sí,
0: aquell ritme que penso que s'interioritza de seguida, no? De seguida van els peus ja, de seguida, no?
5: Sí,
0: en certa
5: sí,
0: manera,
5: sí.
0: Que sí.
5: Sí, de veritat, ara com comentava la Míriam, amb aquestes classes obertes, realment nosaltres n'hem quedat xocats al Vendrell quan anem a fer la classe oberta del març,
0: sí,
5: que ho feien una mica per promocionar el curs, que en aquell moment necessitàvem força gent, no? Pues n'hem quedat, però bueno, xocats. Jo, em sembla que vaig comptar l'altre dia, i a la classe oberta poder havia 50 persones del Vendrell i les Rodalies, que abans de la classe oberta, ja escoltant la música i veient 4 balladors, és que tothom es movia.
0: Clar, que bé.
5: Tothom es movia i mirava els peus, com ho feien i tal.
0: Clar.
5: I la veritat, n'hem sortit emocionats,
0: que
5: jo
0: bé,
5: crec,
0: que
5: Míriam.
0: Que bé, que bé.
6: I una altra cosa és el fet intergeneracional. És molt curiós perquè veus gent, això, de 50, 60, però també veus de 30, i en veus de 80 i 90.
0: Mm.
6: O sigui, és un tipus de ball que, a més, a part de tot això que dèiem, que socialment és un plus, no? Però també a nivell de salut. O sigui, això no ho hem d'oblidar.
0: No, és una activitat excel·lent, sí.
6: Totalment. O sigui, mental i física.
0: Mm-hmm.
6: Físicament, perquè, esclar, tot el tema cardio funciona molt bé, i això els metges, justament, a dins d'una associació que hi ha a Terrassa, hi ha metges que tot això ho han estat mirant, i són balladors, també. I certament tot això s'està veient inclús de cara a malalties com l'Alzheimer, que s'ha vist que ajuda, exacte, perquè mental sí que hi ha uns passos, com deia el Paco, però el tema de la improvisació és un aspecte molt important, i això és el que fa que des del punt de vista cerebral les connexions que s'estableixen ajudin,
0: clar,
6: doncs,
0: clar.
6: Aquest cervell, no?
0: Sí.
6: I clar, evidentment, tot el tema que tu fas de musculatura, sense passar-se, o sigui, no vull aquí espantar,
0: no, que cada dos els nivells, també s'ha de dir,
6: O sigui que és un ball, ja us ho dic, l'altre dia mateix hi havia un senyor de 98 anys que van fer el seu aniversari i que encara balla swing.
7: Wow.
6: O sigui, que dius...
8: Ostres, no,
6: a Barcelona.
7: Clar, una cosa de tenir, això, sí, perquè encara...
8: Amb ella, aquest home, sí. Aquest sí, home sí, va ser el campió d'Espanya de swing fa moltíssims anys.
7: Espectacular. Sí. I és el que dèieu, eh? Hi ha això. Uns passos bàsics, entenc, no, a partir d'aquí segur que s'ha d'anar desenvolupant i a partir d'aquí doncs, es va ampliant una mica la tècnica del ball, eh? Però això, que comentava abans el Paco, és això, que amb els passos bàsics ja podem començar a ballar.
8: Sí, perfectament, perfectament.
6: I a més, tot i que, el que deia abans el Paco, no, hi ha la figura del líder i del follower, que pot ser la líder o el líder i la follower o el follower, doncs això no vol dir que la persona que faci de follower, per tant, entre cometes, el que segueix, no vulgui dir que aquesta persona també pugui prendre la iniciativa, evidentment.
7: Val.
6: O sigui, per això diem, no?, que és un ball que és això, és molt social i és molt integratiu i que fa ballar tothom.
7: Clar. El que dèiem, que els beneficis físics i sobre la salut que dèiem, que són innegables perquè és activitat física, diguem que una mica el rigor que posa el seu a les seves condicions, és obvi, però això també ho fa molt adaptable a qualsevol persona, de qualsevol edat, de qualsevol sexe, això ho hem de reivindicar moltíssim, però també és aquesta recomanació, com dèiem, de compartir, no?, de trobar-se, de gent que potser necessita fer activitat, de trobar-se amb altra gent, i el swing, l'indie hop és una excel·lent excusa per sortir de casa.
8: Molt.
7: Ho dic perquè també avui en dia es parla molt, no?, de la salut emocional, del benestar emocional, i de fet, aquí que en parlem molt d'aquestes coses, i els metges, com també abans comentàvem, ho recomanen molt aquest tipus d'activitats. De sortir, de trobar aquestes excuses per conèixer gent, per compartir, per fer una activitat conjunta. I aquest és un excel·lent exemple. Sí, estem d'acord, no?, amb això, que
8: sí.
6: Totalment. I a més, la gràcia també d'aquest ball, a diferència potser d'altres balls, és que tu balles amb una persona, una peça determinada, i quan s'acaba aquella peça, dius, adéu, fins ara.
7: Clar.
6: I te'n vas a ballar amb una altra persona. O sigui, llavors la comunitat es va fent cada vegada més gran.
7: Sí.
6: I després tu, després de fer el ball, dius, va, anem a fer una cerveseta.
7: Clar.
6: O me'n vaig cap a casa.
7: Clar,
6: o sigui, que això, el que deies tu abans, no? És a dir, el que també promou és aquesta relació amb xarxa entre la gent.
7: Ah, sí. I a més, un ball que és com... No vull ficar la pota ara mateix, eh? És a dir, que és un ball com molt neutre, és a dir, potser altres balls tenen com una connotació més de contacte físic, no? Més de rol home-dona, no sé com dir-ho, no? Té un component diferent, però en canvi el swing no. No, té un component com més lliure, és a dir, estem ballant en parella, però cada parella una mica fa una mica lo seu, no sé com dir-ho, no? I el contacte físic és menor, entenc, potser hi ha gent que això també, doncs, ja li agrada que no hi hagi de contacte físic, és a dir, que hi ha moltes particularitats que fan que sigui, doncs, un ball perfecte, jo crec, sí?
8: Sí, vull dir, que ens has de preguntar, no?
6: I a més això, fas molt bones amistats.
7: Clar,
6: o sigui, a part de... Bueno, ja veus que ho portem a la vena una mica, eh?
7: Sí.
6: Però és que certament és un ball que enganxa.
7: Clar. Enganxa. I pel que fa a l'estètica, no sé si la seguiu molt vosaltres, a les jams i això, no? Aquesta estètica que tots tenim al cap, també, amb els gorros, les gorres, vaja, perdó, les gorres, les faldilles llargues, no? No sé si...
8: No m'ha arribat aquest nivell. No?
6: I això, a més, depèn també del lloc i del moment.
7: Sí,
6: és a dir, quan tu vas a una jam, és a dir, una sessió en què s'organitza, no?, una ballada, si és, per exemple, a l'estiu i al carrer, evidentment que tots anem al més frescos possibles.
7: Clar.
6: Això claríssim. El que passa és que, per una banda, el tema de les gorres moltes vegades és una necessitat de cara al sol, també. O sigui, per tant, les portem, les gorres, molt sovint.
7: Sí.
6: Si, per exemple, hi ha una festa ja típica, no?, de dir, avui és una festa swing, sí que la gent es vesteix potser una miqueta més, no?, amb elàstics o amb això. Amb,
7: val, sí, i dona el toc.
6: Sí, o amb unes faldilles. Sí. Però vaja, fins i tot a les festes que són, com diguem-ne, més formals, no és que es demani, o sigui, no és allò de dir, és que si en aquesta festa no vas una mica vestit o vestida com als anys 30, doncs et miren malament, no, què va, o sigui, és molt obert aquest ball fins i tot amb això, amb
7: molt vestuari. Molt bé, que veus? Mm. Doncs tot sí, són virtuts, eh?
8: Fora, com ho diu la Míriam, fora de, de festes una mica dedicades.
6: Exacte.
8: I en llocs tancats, vull dir, no veus una mica aquesta estètica.
6: No, ara, si tu, per exemple, dius, a mi m'encanta anar vestit.
8: Sí, sí.
6: I tant, encara que sigui de ple dia, perquè una cosa molt bonica també del swing és que s'organitzen moltes ballades a l'aire lliure i durant el dia, que això també és molt agradable. Hi ha gent que diuen jo és que ballar a la nit no m'agrada, i a més llocs tancats, o soc més de dia. No, escolta'm, aquí tens matí, tarda i nit, perquè a més si mires ja a una associació, aquí sí que és associació, que és la BCN Swing, Barcelona Swing, que malgrat que diem Barcelona, contempla tota Catalunya, i en totes les mogudes, totes les jams, que tu pots anar els 365 dies de l'any. I us he de dir que sempre n'hi ha, sigui dia de Nadal, Sant Esteve o primer d'any.
7: Vaja.
6: O sigui, sempre trobes una moguda.
7: Sí, hi ha un circuit, doncs, molt planificat. Sí, sí, ja l'intuïem, perquè ja hem dit que l'interès avui en dia és molt creixent, però, ostres, això, hi ha tot un circuit, no?, programat. Així que els amants del swing podeu trobar cita sempre que ho vulgueu.
8: Sí, sí.
7: Sempre podeu anar a ballar el cap de setmana que sigui, el dia que sigui, la festivitat que sigui. Que això també està molt bé, Que això també està molt bé.
6: I a més, com deia el Paco abans, que deia, inclús venen gent de Lleida, però és que molt sovint el swing també fa que tu viatgis i et belluguis per segons quines zones que potser no hi aniries. Llavors dius, vas a fer la cerveseta, vas visitar aquell museu tal, vas a fer una sessió de swing
8: i aprofites per quedar-te ballar.
7: Sí, que bé. Doncs aquests oients que ens escoltin, l'audiència que ens escolti, i que això, que li faci gràcia, que ho hagi vist, que ho hagi mig conegut, però que
8: ja aprofitem una mica a l'espai que ens doneu, doncs, una mica per anar anunciant ja el proper curs
7: que farem
8: a la tardor, que començarà el 19 de setembre.
7: Val.
8: De fet, aquests dies ja posarem cartells per aquí al Vendrell i altres poblacions del Baix Penedès, i bueno, pues qui li hagi picat una mica el coquet, pues ja sap on estem.
7: Fantàstic, que la gent busqui informació, xarxes socials, que també hi sou ben actius, i que la gent que tingui ganes que s'apropi justament a Swing Baix Penedès amb tot això que hem explicat durant tota aquesta estona. Encara vindré jo i tot, mira què et
8: Home,
7: dic.
8: Esperem.
7: Mira, jo tinc ritme, s'ha de dir que musicalment crec que tinc ritme, perquè toco un instrument i crec que tinc ritme, però el ritme, diguem, corporal, crec que no el tinc massa bo. No he vingut jo mai massa a ballar, no se'm dona massa bé.
6: Però sí, de vegades tens sorpreses, perquè gent que els veus i et diuen això mateix que acabes de dir, i que els veus bellugar-se i dius, ui, doncs la veritat és que molta gent acaba ballant.
7: Ostres,
6: i ballen bé,
7: Sí, que ànims. Doncs vinga, ho hem de provar. No puc comprometre, però ho hem de provar.
6: Molt bé.
7: Gràcies, Míriam, Paco, de veritat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més. I fins ben aviat.
8: Gràcies a vosaltres, Pere.
6: Gràcies.
7: Adéu-siau.
9: They took rag mops, clothes flops, ash cans, dish pans, deep for shorty all over his head. They ran him muddy, till he was bloody.

0: He laughed out loud and said, I'll be back.
1: El matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades. En principi, la cosa sempre va així, cada hora en punt, l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local. Però ja de seguida i després d'aquests 4 minuts, ja tornem a la proximitat i la sintonia del 107.1 de la FM, sobretot sempre per ràdio, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtb-elvendrell.cat o també per televisió. Però sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos. Sobretot, gràcies per fer-ho. Això, les 10 i 4 minuts, avui que som dijous, 6 d'agost, programa número 4019. I moltes coses que tenim a punt fins a les 12, fins al migdia, buscant sempre tota aquesta estona de ràdio senzilla i propera. De fet, ara per començar, seguirem recordant aquests bons moments de la temporada amb seccions habituals aquí a la Calaixera, com és el cas de l'Espai Visual, un espai dedicat a la salut visual amb l'òptica optometrista Sílvia Edo. A banda, també recordarem altres aspectes importants, com és el cas de Càritas. Hem parlat amb ells en unes quantes ocasions i sempre és important recordar la bona feina i allò que fan a nivell, doncs, benèfic, solidari... I més enllà d'això, i després del butlletí de les 11, també a nivell cultural, recordarem justament la proposta musical que arriba demà divendres amb els Iman de Zooms, amb el seu, diguem, impulsor i vocalista, l'Ismael Muñoz. I també tindrem secció de cinema, no us ho perdeu. I també una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem, segona part, som-hi.
0: Calaixera, un programa unicat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Ben a punt i disposada, com sempre, Sílvia Edo. Bon dia.
1: Perdó, bon dia, Pere.
0: Com estàs?
1: Bé, avui estic a tope.
0: Sí?
1: Després d'unes setmanes que no hi puc venir
0: Dius, avui estic a tope. Com si no estiguessis a tope cada dia, en cada moment i en cada hora de la teva vida.
1: No, per això és esgotador. Llavors hi ha moments que peto. Hi ha dies que vinc més tranquil·leta, però avui...
0: Sí. Més anava fent ganyotes, anaves ballant.
1: Sí, estic activa, estic contenta. Fantàstic, activa i tal. M'acabo de donar compte d'una cosa.
0: De què?
1: De que les ulleres que porto, que són les verdes,
0: sí,
1: que són verdes metàl·liques, un verd que és el verd meu corporatiu que m'agrada a mi,
0: sí,
1: és el mateix color que, o molt, molt similar que les lletres que teniu a Televisió Vendrell.
0: Ah, mira del logo. Mira, Televisió TV. Ràdio. De la TV o de la R de ràdio.
1: Exacte. Oh, és...
0: Clar, és la televisió, R, està compartit. Això és radiotelevisió.
1: Ja,
0: Ho veus o no?
1: Ara sí.
0: Hi ha alguns que és televisió. Jo quan m'avorreixo i tinc temps, el que faig és girar els cubilets, aquí, la ràdio, perquè es vegi la R, sobretot.
1: Va.
0: La R de ràdio.
1: Molt bé.
0: Jo sóc un ferm defensor de la ràdio.
1: La
0: televisió també,
1: vale.
0: Però la R també.
1: No, jo pensava que en la T i la B baixa que hi havia la R, però,
0: no.
1: Bueno, sí que...
0: Ja, aquests cubilets tenen quatre cares.
1: Sí.
0: Dues cares és la R de ràdio al Vendrell i l'altra és TV, ho veus?
1: Vale.
0: Sí?
1: El meu no el giraré perquè si no faré soroll.
0: Sí,
1: però...
0: i la connexió no està gaire fina. Si toques
1: vale.
0: Amb...
1: Però els altres sí que els he canviat.
0: Sí.
1: Molt bé. Bueno,
0: gràcies.
1: Després d'aquest...
0: d'aquest incís, d'aquesta apreciació...
1: Escolta'm,
0: quantes ulleres pots tenir tu? Crec que algun cop t'ho he preguntat ja.
1: Sí.
0: Però quantes ulleres tens tu?
1: Ara que les necessito més,
0: sí?
1: O que m'atreveixo... O sigui, és que, clar, jo soc... no soc un molt bon exemple, ja t'ho dic ara. Mal, perquè si puc, me les trec.
0: Bé,
1: i, de
0: fet,
1: vaig començar
0: bé,
1: a estudiar
0: bé,
1: el curs aquest de coaching visual per veure bé sense les ulleres, que treballes tot el tema de relaxació i dels ulls i tal...
0: Sí.
1: I, per exemple, dins de l'òptica vaig millor sense les ulleres, hi veig, eh?
0: Uh-huh.
1: Si no hi veig, me les vaig a buscar.
0: Val.
1: Però sí que intento combinar una miqueta. Uh-huh. I me'n vaig resistir força. Per això que entenc molt bé la gent que diu, m'haig de posar ulleres i tal. Em vaig resistir molt a posar-me-les ja quan realment... veia que conduint no hi veia bé i començo a tenir dificultats a prop, doncs, llavors me les vaig començar a posar.
0: Sí.
1: Abans en tenia una que em durava pues, tot un any o així, perquè a mi, encara que no ho sembli, em costa canvis. Si vaig
0: canvis de models, vols dir? De
1: qualsevol cosa.
0: Val,
1: si hi ha una cosa, és allò que diuen, si malo, más bien, malo conocido que bueno por conocer,
0: ja, sí.
1: Jo les coses, si haig de fer un canvi, haig de fer un treball intern molt gran de mentalització.
0: Val.
1: I no ho sembla pas, però...
0: Amb aquest volcà que tens...
1: Perquè ho porto com les almorranes, lo vivo en silencio,
0: sí,
1: no?
0: Bona comparativa, sí.
1: Llavors, tenia, quan em posava una ullera, ja aquella era pa muerte, me posava per tot. Però ara sí que és veritat que m'agrada anar combinant. I depèn de com tinc el dia, o com tinc la setmana, o el mes, o d'això, poso unes o unes altres.
0: Val.
1: I ara, que jo... Una, dos, tres, quatre... Sí, tinc quatre... No, cinc ulleres que me les vaig combinar.
0: Cinc ulleres, allò...
1: Progressives, sí, amb vidre...
0: Utilitzables, que fa servir habitualment.
1: Sí,
0: de quita i pont, que es diu.
1: Sí, hi ha alguna que la graduació no és la més actual, però depèn del dia també me la poso i vaig veient.
0: Quatre o cinc ulleres. I ara ve la pregunta del milió i el que vol saber tota l'audiència. Les pagues tu, les ulleres?
1: A veure...
0: O te les agafes directament.
1: Però, clar, jo agafar-les directament les pago, saps?
0: Clar, és veritat, clar. No. Però les pagues més
1: preu de cost. Normalment intentem... Clar, jo et parlo d'aquestes 4 o 5 ulleres, però potser estem parlant que aquestes 4 o 5 ulleres són fetes d'ara fins 4 o 5 anys enrere. Vull dir que és més o menys un promig d'una... una a l'any.
0: Val,
1: o sigui, no...
0: Bueno, però el promig, ja com a professional, eh?
1: Sí, no,
0: de,
1: no...
0: De promig, la gent cada quan es canvia les ulleres. Ja no pregunto cada quan se les hauria de canviar, que després t'ho preguntaré, eh? Però més o menys, així, per estadística, ell, és la teva experiència, més o menys...
1: Entre 2 i 4 anys.
0: 2 i 4 anys.
1: Sí, 2 i 4 anys.
0: I cada quan se haurien de canviar les ulleres?
1: No és cada quan s'han de canviar les ulleres,
0: no,
1: és
0: revisar.
1: Quan cada any hauríem de fer una revisió.
0: Va.
1: Llavors, l'altra pregunta per mi és si això ho similéssim amb una peça de roba.
0: Sí.
1: Vale? Tu poses una camisa, te compres una camisa. I aquesta camisa te la poses des de que t'aixeques fins que te'n vas a dormir.
0: Sí.
1: I tots els dies de la setmana, tots els mesos de l'any.
0: Ja. Yeah.
1: Quant duraria aquesta camisa?
0: Res.
1: Vale.
0: I més avui en dia.
1: I unes ulleres, què fem? Ens les posem des de que et llevem normalment fins que ens anem a dormir cada dia, 7 dies a la setmana.
0: Clar.
1: Durant no sé quants mesos. I si estem parlant de 2 anys...
0: Clar, és molt de tute.
1: És molt de tute i aguanten. I,
0: no, no, i
1: la gent et diu, però si només fa 2 anys, però és que l'hora, el temps útil...
0: L'ús és intensiu.
1: De quan utilitzes una ullera és que no ho fem amb cap altra més cosa.
0: És veritat, sí.
1: Perquè la roba interior cada dia ens la canviem, la roba exterior a lo millor pots fer un dia sí, dos...
0: Sí, anem combinant,
1: però,
0: sí.
1: Però no vas sempre vestit igual.
0: Clar.
1: En canvi, quan ens comprem una ullera, la utilitzem és que quasi 24/7, menys les hores de dormir,
0: sí,
1: normalment.
0: És una bona reflexió, aquesta.
1: Llavors, a mi per això és una miqueta el que vinc a reivindicar de la figura de l'òptic optometrista. I sobretot els òptics optometristes com jo, que som independents, que no treballem en una cadena
0: ni
1: una franquícia.
0: Que sou raravis avui en dia.
1: Sí.
0: D'òptiques allò pures i dures, és a dir, que tinguin signatura pròpia, en quedeu molt poques. Tot s'ha anat absorbint per aquestes grans cadenes, que n'hi ha moltes, de més grans, de més petites, de diferents estils, diferents preus, però hi ha molta cadena.
1: Però és que si ens hi fixem i ens queixem aquí al poble del Vendrell, que hi ha molts locals que tanquen i no sé què, però bueno, és que és a nivell de tot arreu que els negocis... Els negocis petits i independents, la feina que tenim per tirar endavant en una societat que s'ha tornat d'alguna manera consumista, vale? Que consumeix comprant molt a internet i si no m'agrada, perquè l'endemà ja ho tinc, si no m'agrada ho torno i tinc unes facilitats que potser no tenim els negocis locals i els negocis independents.
0: Ja.
1: Perquè jo si haig de demanar una ullera al meu fabricant, com a mínim a mi, perquè m'arribi, em triga 3-4 dies.
0: Ja.
1: I en canvi jo vaig a internet i compro una cosa i a les 10 de la nit i l'endemà mateix ja
0: ho tens en molts casos, sí.
1: Llavors ens queixem, perdona que t'he tallat,
0: no,
1: però,
0: no, no.
1: Però també temps enrere, a veure si aquí vingués un Zara o un no sé què, o, saps? Aquestes grans superfícies a nivell, parlem de roba i tal, però és que és el que està passant, també estan arribant franquícies aquí a Vendrell i clar, el petit comerç ja no només el meu.
0: No, no, qualsevol s'està ofegant, és cert.
1: Estem lluitant, bueno, estem sobrevivint o lluitant, o no sé com vulguis dir,
0: ja.
1: per mantenir el nostre espai aquí, perquè nosaltres, en aquest cas, i el petit comerç i tal, el que ens diferenciem amb escreix som el servei i l'atenció personalitzada.
0: Val, és el primordial, que podeu oferir des d'aquestes òptiques independents, és el servei cap al client.
1: Clar, perquè tu vius para ello, tu vius aquesta professió i no et o sigui, el màxim que et condiciones tu mateix és com vols atendre i com vols treballar.
0: Clar. Perquè, així, una pregunta clara, també, Sílvia. Per vendre ulleres has de ser òptic-optometrista? És a dir, jo per treballar amb una òptica he de ser òptic-optometrista?
1: No.
0: Val.
1: però que és una dalda, és que això és complex i ja ho hem treballat, hem parlat alguna vegada, eh? Vale? Una òptica no es pot obrir si no hi ha un òptic titulat.
0: És com una farmàcia.
1: Sí.
0: Per entendre.
1: Sí.
0: La farmàcia ha de tenir un col·legiat, un farmacèutic, perdó,
1: sí,
0: de referència, sí, que és qui té la llicència d'aquella farmàcia.
1: Sí. Llavors, una òptica no es pot obrir si no hi ha un òptic col·legiat que fa de director tècnic, uh-huh, i l'òptic col·legiat, vale, sigui director tècnic o no, és l'única persona, perdó, que pot graduar la vista al gabinet.
0: En aquell establiment.
1: En aquell establiment. Vale? Llavors, pot haver-hi més d'un òptic treballant en una òptica, uh-huh, que no siguin directors tècnics, però tenen la capacitat, la capacitació de poder graduar, adaptar lentilles, tot el que és més a nivell de refracció i tal. Uh-huh. Però fora del gabinet, a botiga, sí que pot haver-hi o tècnics d'òptica, que llavors ja et venen més preparats, o una persona que no hagi estudiat el tema, però tu la formes. O sigui, els òptics es formen,
0: sí.
1: I llavors per atendre, per aconsellar els tipus de vidre, per el tipus de materials de les ulleres i tot això. Mm-hmm. Llavors, el que... Clar, què passa? Que molta gent, i això és el que vinc a reivindicar més avui, és que quan veuen una òptica, veuen un comerç. Perquè, en certa manera, s'ha vengut així.
0: Sí.
1: Però dins de l'òptica hi ha l'òptic optometrista, que ja no és un comerciant, uh-huh, sinó que és un professional. Tu dius, tu vas a una farmàcia i la figura del farmacèutic...
0: No, és molt... Per això, la comparativa amb les farmàcies és lògica, perquè ajuda a identificar-ho, una mica.
1: Però no penses que vas a un comerç?
0: No, clar, vas a un establiment...
1: Vas a la farmàcia.
0: Exacte, vas a un establiment allò específic, sanitari, digue-li com vulguis. Clar, és veritat, amb l'òptica no passa.
1: I el concepte de l'òptica és que és com un mar de... Perquè la gent pensa, una òptica, a més, les ulleres són molt cares i tal i qual, i estan vivint en el dòlar, perquè els marges i no sé quines històries més, uh-huh, i tal, però hi ha aquesta part comercial, però hi ha una part professional que no està reconeguda en certa manera, per culpa nostra també, I que ostres, que darrere hi ha moltes hores d'estudi, de sí, feina. Tu quan has de aconsellar un vidre o una ullera, has de saber les característiques tècniques de cada cosa.
0: No, clar.
1: Tu vas a una farmàcia, porten la recepta, la llegeixen i ja està. Uh-huh. Jo m'invenen que han anat a l'oftalmòleg amb una recepta d'una graduació, vale, això és fàcil, vale, te vengo un vidre, però és que no hi ha un sol vidre.
0: Materials, com hem parlat moltes vegades, materials, tipologies, composicions, sí.
1: I ja sí, quan entrem en progressiu, ja ni te cuento, perquè depèn molt de com mira la persona, clar, de com mou els ulls, de com no els mou, quin tipus de feina fa...
0: Però llavors aquesta desvalorització de les òptiques ha vingut arrel de les cadenes.
1: No.
0: Però és que jo tinc la percepció de petit, mon germà, per exemple, tota la vida ha portat ulleres de ben petit. Llavors, ho tinc, em sembla, com molt present. No sé per dir-te perquè nosaltres no som fills d'un municipi del Vallès. Jo recordo que per anar a l'òptic es anava a Barcelona. Era allò, jo sí que tenia aquesta percepció, dic, anem a l'òptic, que era l'òptica Sant Abre,
1: bueno,
0: que està al carrer Condal, allà, un carrer d'aquest carrer Condal, i era com que el nen el portem al Sant Abre de Barcelona. Era com... Hi havia aquesta percepció. Estic parlant de fa això, 30-40 anys enrere.
1: Sí. La qüestió és que...
0: Quan no hi havia aquestes cadenes.
1: No. Però també... I llavors el concepte d'òptica era diferent, perquè
0: clar,
1: hi havia un model d'ulleres que era...
0: Ja.
1: Super feo,
0: sí.
1: I només tenies opcions,
0: clar,
1: a lo millor canviar.
0: Això t'ho deia, que per mi, no, la banalització de les òptiques ha vingut a través de les cadenes o de convertir-se en un element com molt comercial.
1: Clar, què ha passat aquí? Que aquí a l'òptic, que de fet, per exemple, a Anglaterra si no portes recepta, no et poden vendre res, ni unes ulleres, ni d'això. Sí, sí, és com les farmàcies.
0: Val, entens.
1: O si no, has de fer la visita i la pagues i després ja et fas les ulleres. Vull dir que és un altre concepte. Llavors, el tema és que hem passat d'això, dels grandes, que hi havia quatre... a que vam anar formant-nos més òptics, van anar sortint més òptics...
0: Noves generacions, gent més jove...
1: Com que l'obligació era, amb cada òptica havia d'haver-hi un... Perquè això tampoc no s'ha canviat, no s'ha modificat i tal. I llavors aquí, què passa? Pues que ja van començar a modernitzar-se models, colors, tot això. Ja el cost de lo que era la revisió es quedava absorbit dins de la venda de l'ullera... I llavors els marges eren més grans perquè allí s'encabia pues, totes les part de despeses perquè no es cobrava part.
0: Clar.
1: Llavors, què ha passat aquí? En l'evolució de la vida i de la societat van haver-hi empresaris, ¿vale?, que el que hem fet és dir, ostres, aquí hem vist un negoci, doncs anem a fer, com a empresaris, anem a fer aquest negoci d'òptic, i el que faig és contractar òptics.
0: No, clar, clar.
1: Llavors aquí, quan estem en el que dèiem, clar, passem d'un òptic, que és un professional d'òptica, que coneix tot el tema aquest i tal, et poses en una botiga que no tens coneixements empresarials i vas fent el marge, el teu servei i les hores te la cobres a través del marge que li poses tu a la teva ullera. Hem passat d'això a uns grans monstres de l'empresa que saben com fer diners.
0: Ja, ja, clar, clar. Com ha passat amb altres
1: sectors.
0: Amb altres negocis d'altres sectors, com el de la roba, que també se val la diferència, però també ha anat una mica cap aquí, també.
1: I llavors, clar, perquè estem en una societat molt consumista.
0: No, i tant, i capitalisme, sí.
1: És el que parlem també, doncs, el de les baguettes, el pa. Te'n vas a comprar una i una costa un euro i tres te'n costen un 20.
0: Sí, està clar.
1: Llavors tu compres tres perquè et surt més barat, però potser només en necessites una.
0: Clar. Però clar, això també, en aquest sector de l'òptica, també suposo que és un element que també crec que ho ha marcat molt, que és que s'ha convertit, o que sempre ha estat, però que ara s'ha potenciat molt com un complement de moda.
1: Clar.
0: I clar, i això ho empitjora o arregla, no sé com dir-ho. Però clar, un quan ve l'òptica, segurament no es fixarà amb les ulleres que millor hi vegi. Es quedarà amb les ulleres que millor li quedin.
1: Clar.
0: No, saps què vull dir?
1: Sí, clar, és que és un concepte. A mi m'agraden, és que totes les ulleres són iguals i dius, perdona, tu no saps el mal de cap que tinc jo com a òptica quan graduo a la persona i veig quina visió té, què necessita, quin ritme de vida té, què, els seus ulls com els utilitza, quin dels xorrocientos mil progressius que té cada fabricant li poso perquè hi vagi bé.
0: Ja.
1: I me la jugo.
0: Sí.
1: Però això és un procés, com ho deia el de la... que ho visc en silenci. Saps? Jo, per sort, m'he especialitzat en això, no en vendre el progressiu que millor en les cases comercials en donen a millor preu.
0: Ja. No, està clar, està clar. Està clar. Està clar. Clar, és una percepció que ha partit de les empreses i que ha acabat arrelant els consumidors.
1: Clar, perquè és així, vull dir, jo no em queixo, per això et dic, tampoc no podem acusar les grans empreses, que això no ho ha facilitat, perquè el màrqueting que han utilitzat ha sigut molt agressiu i ha anat a preu. I ha anat a preu, per què? Perquè en certa manera ells només veuen un producte i que venen unes ulleres i possiblement els és igual, o sigui, quin tipus de feina fa aquesta persona o no fa aquesta persona, o... Ells van a buscar el marge, van a comprar grans quantitats perquè els hi surti més econòmic.
0: I ja està.
1: I ja està.
0: I aleshores els consumidors, els compradors que venen, per exemple, EDA Òptics, la teva òptica, òptiques independents, que són gent que potser tenen aquesta concepció, no, de dir, jo no només vaig a buscar una ullera, sinó que vaig a buscar un servei. I segurament un servei que em donarà més bé des d'una òptica d'aquestes característiques que no pas amb una de cadena. O no? És a dir, què pot portar ara mateix, doncs, a que un usuari a l'uso vagi a EdOptics i no vagi a...
1: Les persones que segueixen fent confiança i venen a nosaltres és perquè la qualitat humana...
0: Val,
1: és que entren a, i estem com a casa. O sigui, ja. Perquè sempre hem volgut fer aquest tracte proper. La segona qüestió és que els escoltem. Ells hi venen, que em passa això, em passa l'altre, i no, llavors jo miro i llavors li dono la millor opció, que, o sigui, li plantejo diferents opcions i busquem la millor que li vagi amb la persona.
0: Sí, sí.
1: Això, el que he vist, és que a vegades, quan més informació els hi dones i més els deixes quasi que escollir amb ells, això no agrada, no agrada tant a tothom. A vegades els hi agrada més, posa't això
0: sí,
1: i ja està.
0: Sí. Sí.
1: Perquè tu el que vas és no pensar, vale?
0: Clar, no, jo sóc una mica d'aquests, deixa'm-ho dir, eh? Jo sóc que més aconsella'm tu que ja entens que no pas deixar-me portar allò per al meu nul coneixement.
1: Ja, però si tu em dius, aconsella'm tu que ja entens, sí. Jo t'haig d'estar fent preguntes.
0: I això no els agrada a la gent?
1: Sí, però, clar, segons com, és, clar, són moltes preguntes.
0: Ja.
1: Et pregunto, vale, en el cas de la vista, al matí, quan te lleves, hi veus bé o no hi veus bé? Quan és que no sé què? En quin moment? Quin tipus de feina fas? O sigui, és una entrada molt...
0: No, clar, bé. Sí.
1: Llavors, el més fàcil seria això, no, doncs, et poso aquest i ja està, saps? Però entro una miqueta més amb això. I llavors és la confiança. Llavors, què passa? Hi ha hagut gent que molt lícitament, i a mi m'encanta que ho facin, i més després si tenen mala experiència, genial, perquè llavors ja aquí ja tenen de dir, però si anava bé aquí, perquè he volgut provar un altre lloc, i llavors tornen, i els bueno, agraïm molt, perquè, ja. Perquè és això, és que aquí a mi em dona més el sentit de realment estic fent el
0: que haig de fer. No, i tant, que és el que en principi esteu formats, no?
1: Clar.
0: I us han ensenyat justament per aplicar un servei, és a dir, no per vendre una ullera, que també, sinó per un servei, bàsicament, per oferir un servei.
1: Clar, i jo moltes vegades hi ha gent que venen i no, jo no et posaria encara les ulleres, no sé què, tal i qual, vale, no sé quantos, i després els veig pel carrer i van amb ulleres, bueno, perquè jo li... Ja. Jo, el meu criteri és aquest, però si tu necessites portar ulleres...
0: Si tu vols portar ulleres...
1: I no m'ho has dit, si has preferit anar a un altre lloc i te les han posat i vas encantada de la vida, doncs pues fantàstico,
0: no,
1: ja va, està.
0: Sí, sí. No cal buscar-hi més volta de folla, també és cert. I t'ho pregunto si vols contestar o no, de veritat,
1: sí.
0: Sílvia. Com a òptica autobatrista empresària, és dur, doncs,
1: molt,
0: és
1: molt,
0: dur competir
1: molt,
0: amb les molt, grans cadenes.
1: Molt... Molt dur, o sigui, en aquests moments és molt dur estar en el lloc que estem.
0: Wow.
1: Perquè, i més, en el nostre cas, que no volem perdre aquesta identitat, no volem perdre aquest servei, val? I no podem competir amb segons quins preus, perquè realment no podem comprar... les grans quantitats
0: clar,
1: que compren altres llocs, que els deixen
0: clar.
1: A un preu, i també el no voler comprar, sobretot en vidres de baixa qualitat, que ens sortirien molt més econòmics, tindríem un marge i estaríem molt felices de la vida. Llavors, en aquests moments és una situació una miqueta complicada. Però...
0: I ho diré francament també, amb la confiança que tenim. No has tancat portes.
1: No.
0: Aleshores vol dir que vas aguantant.
1: Bueno, sí, jo vaig fent perquè realment tinc molts clients que ens fan confiança, ens segueixen fer confiança. Nosaltres estem adaptant al màxim. I, bueno, reestructures molt el tema de costos, el tema de compres, bueno, has de...
0: No, clar.
1: Hi ha situacions, i quan, per exemple, el Covid... Pues, bueno, jo
0: estic
1: encara pagant les conseqüències del Covid,
0: però
1: això estic superorgulloses perquè anem fent ja això. El que sí que tinc clar és que no canviaré la meva filosofia de vida. I jo als ulls dels meus clients, amics, pacients o el que vulguem dir, perquè a vegades ja es confon, per mi són la prioritat.
0: Molt bé. A mi no m'has mirat mai la vista,
1: Bueno, ja ho
0: no
1: saps.
0: No he vingut mai a mirar-me la
1: vista. El teu germà sí,
0: El meu germà sí, que abans hi he fet referència, sí. El vaig enviar jo, per cert.
1: Sí.
0: I em consta que és...
1: Però tu ja... Sí. Bueno, és que som així, és que... Jo no sé fer les coses d'una altra manera.
0: Sí.
1: Llavors ens intentem ajustar i tal. Quan saps, tens les portes obertes, però tu sé que et controles, perquè ho hem parlat moltes vegades.
0: Sí.
1: Ho he dit, que estàs ben controlat
0: més o menys, Tot i que, mira, és un tema d'oftalmologia, als hospitals també s'hauria de mirar, almenys els de la meva comarca, que no és aquesta, i el tema oftalmòleg és un oftalmòleg per tota aquesta... La gran comarca del Garraf al Penedès, hi ha un oftalmòleg que va canviant perquè les condicions deuen ser pèssimes i hi ha un, està en temporada i marxa, llavors t'anulen la visita, donen visita per un any per l'altre
1: i llavors...
0: Ho diré clarament, és que ja que haig d'amagar jo. Mira, jo tenia visita a l'oftalmòleg, que me la van donar a l'hivern, me la van donar pel setembre. Doncs ara fa temps ja me la van anul·lar. I de moment no tinc una altra visita. No, dius, bueno, és un altre tema.
1: No, però és que és els ulls són suficientment importants.
0: Per això, aquí vaig.
1: I a nivell, no es té aquest concepte.
0: Exacte, aquí vaig, que no és lògic que en una comarca tan gran, és igual, o en qualsevol sistema sanitari hi hagi només, o que tot depengui d'un sol oftalmòleg o oftalmòloga, No.
1: No
0: estic segur que de cardiòlegs o de traumatòlegs segur que n'hi ha molts més.
1: Sí.
0: I no depèn i recau només amunt. Doncs aquí ha de ser una mica el mateix.

0: no durin 10 anys, perquè...
1: Sí, amb el gent per tota la vida. I a més, quan s'espallaven, el típic, és que era molt comú d'arreglar-les amb un espadadrap, amb el que sigui. Sí,
0: per això,
1: sí.
0: Que això, amb aquest aspecte, wow, super, perquè no pot ser que tu portis una ullera de tesor i vagis com vas, no? Ja. Per això et dic que és un complement. I llavors, l'altre dia ja, no sé, ens queda poc, no?
1: Bueno, podem tirar, no pateixis, podem allargar.
0: Pues una miqueta era aquest, l'aspecte del que tu l'has tret, no? Del fet de l'òptic optometrista com a independent, que hem de ser tot, hem de ser gestors, hem de cuidar tot el tema compres, ventes, no sé què,
1: hem de ser empresaris
0: que no ens hem format.
1: La carrera no toca això.
0: No.
1: Bueno, estic convençut que la majoria de professionals que surten de les facultats en òptica optometrista, la gran majoria anirà cap a una òptica, no?
0: A priori sí, el que passa que ara ja també, gràcies a Déu també, s'ha ampliat molt més el concepte. Ara ja hi ha molts òptics que van a les clíniques d'oftalmologia, hi ha òptics a la Seguretat Social, en el millor dels casos.
1: Sí.
0: Molts dels òptics també se'n van a empreses de contactologia, de vidres, perquè és això, és que...
1: Val.
0: És que qui està fabricant... les lentilles, els vidres, sí que hi ha tota aquesta part física, però d'òptica física, però és que hi ha una part de concepte de com entrenar i com per millor pels ulls. Clar, és que hi ha molta part tècnica que només la podem assessorar als especialistes que sabem de visió.
1: Clar, perquè suposo que un òptic optometrista en aquest cas, clar, heu d'entendre-hi del que és l'ull, la composició de l'ull, què és un ull, com funciona, com veiem, etc. I després també hi ha tot el component tècnic, no d'això, de que dèiem, de prismes, de lents, de...
0: Matemàtic, hi ha una part de matemàtica que te la flipes.
1: Clar.
0: Perquè has de calcular, depèn de la distància d'ulls i el centre amb la graduació...
1: Sí. Buah, és que... Clar, això, materials, tipologia...
0: És que quan em diuen és que totes les ulleres són iguals, m'he d'igual d'això, és que m'entra...
1: Però són les mentalitats que fa que això, que no entenguis la diferència de preu d'una cosa amb l'altra, clar.
0: Bueno, perquè tampoc no s'explica, perquè és que si et poses a explicar això...
1: Perquè
0: la gent...
1: no escolten la calaixera.
0: Ja, però tot i així a vegades es fan feixucs segons quins temes i com explicar-los.
1: Sí.
0: Clar, tu no pots, no pots arribar a entendre que és que una ullera mal adaptada, mal col·locada, mal centrada amb una graduació et pot provocar vertígens o mal de caps.
1: Hi
0: ha gent que és molt sensible i una variació d'un 0,25 no hi va bé i li has de canviar i jo agafo i els hi canvio. En altres llocs no, i dius, és un 0,25, no és res. No, perquè és que depèn de la sensibilitat de la persona,
1: d'un notarà més o menys,
0: i pots creure això, molt vertigen, naus, molta una ullera mal adaptada. I hi ha els altres, que el todoterreno, que és igual com li posis,
1: ja, que tot
0: que hi van superbé i tu penses a veure.
1: Hi ha un meme molt divertit, i suposo que l'has vist, no sé, un cop l'hem comentat, que es veu això, una persona diu, la pregunta més difícil que te hacen,
0: sí.
1: Allò, ves ben i ara i ara, no?
0: És que és tremendo. Llavors t'has de guiar amb el que t'explica el què, la cara i tal. I el que volia també explicar, a vegades ve gent que la ullera la porta mega torçada i va superbé, i tu, que te l'ajusto perquè et quedi recta i tal, i després li ajustes, li poses recta, ara no hi veig bé. Per què? Perquè també som, els nostres ulls
1: s'acostumen,
0: són animals de costums, moltes vegades, no sempre, per sort, i llavors estan acostumats a aquesta dissociació i diuen, buah, aquí tenim un problema de visió minocular, de coordinació dels dos ulls, mega importante, i això amb ulleres no treballo, s'ha de treballar amb teràpia visual, saps? I llavors, com li tornes a posar la ullera al revés?
1: que no hem parlat de la teràpia visual.
0: Bueno...
1: No, és a dir, que ens hem centrat en aquesta tasca, això, de la graduació, les ulleres i tal, però de les teves especialitzacions...

0: Doncs i encara crec que ho és, no? És la teràpia visual.
1: Sí, per això et dic que volia parlar de l'òptico-optometrista multifunciones que ens hem especialitzat perquè ens agrada i ens especialitzem i clar, no té de la vida. Per això aquests els dies que volia dir a la ràdio és que no podia perquè si no és una cosa és una altra. I l'altre dia vaig ser conscient, Pere.
0: De què?
1: Que l'any que ve, el 2025, farà 20 anys
0: sí.
1: que vaig començar a estudiar el meu primer màster de teràpia visual.
0: Ostres!
1: De 20 anys, eh?
0: 20
1: és que
0: anys.
1: Dic, 20 anys, tio! Digo, algú haig de fer, algú haig de pensar o això. A veure si per l'any que ve, que farà els 20 anys, ja publico...
0: Un llibre.
1: Un
0: llibre propi.
1: Sí.
0: Val, sobre l'òptico-optometrista.
1: Sí. Ja l'he començat a escriure.
0: Que bé. Molt bé.
1: Estoy ahí...
0: Molt bé.
1: Per això et dic, però és que a més de la teràpia visual hi ha les lentilles. Que a més amb l'augment de miopia, que l'altre dia, per cert, vaig fer la xerrada
0: col·les,
1: a les
0: no?
1: escoles que vau venir sí. i tal, i la gent em diu, ja t'hem vist, sembles una profe, i jo... Y bueno, voy mejorando con el tiempo. Per això que, a més, una persona, un òptico-optometrista que vivim la professió i que, a més, vulguem difondre, portar tot això, claro, és un no parar.
0: No, i tant.
1: Però, a més, tot això, tu ja ho saps, és altruista i gratuït.
0: No,
1: si
0: no,
1: jo
0: tant,
1: vinc
0: tant.
1: Aquí, a mi no cobro nada. Les xerrades tampoc. Ara fem les revisions als adolescents de 12 a 18 anys de forma gratuïta, per recollir dades i tot això. Llavors, hi ha tota aquesta vessant que dius... Bueno, no, és que no ho vull deixar de fer, Pere. Per què vaig a deixar de fer?
0: Si no vols fer-ho, no facis, clar.
1: Però és temps de la meva vida.
0: Ja, yeah.
1: I llavors, això no... Com ho puc encabir i fer valorar en la meva feina?
0: és complicat.
1: Per això venia aquí reivindicant... No...
0: Doncs per això avui hem parlat una mica això, del que suposa ser òptico-optometrista avui en dia. Una pinzellada, perquè és molt més ampli, eh?
1: Sí.
0: Ens deixem moltes coses.
1: Sí.
0: Però sí, això, aquesta part de professional, d'empresària, de terapeuta,
1: claro.
0: de consellera, perquè en moltes ocasions també us toca donar consells. A nivell personal estic convençut que també.
1: Bueno, a més que a mi m'agrada escoltar la persona. I tal. De fet, imagina't en quin punt estem amb el que dèiem, eh? Que hi ha gent que... clients... que segueixen sent clients, encara que han anat a altres llocs de la competència i tal, però quan tenen un dubte, o si millor no els hi van bé les ulleres, em venen a mi a fer la consulta. Mira, és que m'ha passat
0: les
1: això...
0: Les compren un altre lloc i et venen a preguntar amb tu.
1: Sí. Imagina't el nivell de confiança que jo això... Em sap greu, o sigui, hi ha una part que penso, jolines, saps? Però per altra part penso...
0: No, és molt significatiu.
1: Tenen la confiança per poder venir a...
0: Clar, a dir-ho.
1: A això, i a més, li don consell o l'assessoro, saps? Perquè és la meva forma d'entendre la meva professió.
0: Sí.
1: Clar, l'altra cosa és que... m'haig de plantejar cobrar aquestes visites, perquè és temps. De la meva formació és temps que, a més, el benefici se l'ha portat un altre perquè s'ha anat a comprar les ulleres
0: no,
1: a un altre lloc.
0: Clar.
1: Llavors, aquí estem en ello, però sí, nosaltres, amb la Sandra, que sort que tinc a la Sandra, perquè és això, jo sola tampoc no puc, i construir un bon equip de treball, la Mary, perquè ara
0: sí, està
1: fent
0: coses.
1: La... Bueno, de psicòloga,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: està
0: sí.
1: superguai, però hem solucionat coses que s'han fet amb altres òptiques, i gent va dir, bueno, és que m'haig de canviar les ulleres perquè no hi vaig bé, tal i qual, i els hem solucionat a baix cost, perquè realment tu te l'escoltes i llavors busques la millor solució i ja està i no vas a buscar el negoci. Clar que que hem de fer negoci, perquè si no ja hauríem tancat.
0: No, està clar, perquè és que en el fons, i tots partim d'aquí, tenim el mal vici de menjar 3 cops al dia, com a mínim, i això que hem de menjar, és evident que hem de buscar una professió, un ofici i donar un servei sí. remunerat, és que això és la base.
1: Pues això.
0: Si no, anirem a l'esplai, a col·laborar, que també està molt bé.
1: Clar, però no... llavors no pots perquè has de pagar autònoms, has de pagar impostos, sí, has de pagar els treballadors, has de pagar el lloguer, has de pagar la llum, has de pagar el sí, material, sí, sí. el no sé què, el tal i qual, i llavors hem de fer... No. Però que hi ha solucions que no fa falta gastar-se diners, i... però passa per escoltar. Uh-huh. I això penso que... és el que millor sabem fer la Sandra i jo.
0: Que bé.
1: Que també ens equivoquem, eh?
0: Sí.
1: Per cert, haig de donar records a una persona.
0: Va, dona'ls-hi.
1: Va, que t'explico una anècdota.
0: Vinga.
1: L'altre dia, a través d'un amic, vaig com una altra persona, un Josep Maria, si ens estàs uh-huh. escoltant, i li va dir, sí, perquè la Sílvia i tal, diu, pues la Sílvia és que la conec per la veu.
0: Ah! Perquè ens escolta la ràdio.
1: Ens escolta la
0: que
1: ràdio.
0: Bé, que gran, que xulo.
1: I llavors l'altre dia ja ens vam veure, diu, uh-huh. ja et coneixia jo, mal, diu, però només et coneixia per la veu que i
0: bé,
1: tal. I ara
0: bé.
1: Ja ens
0: hem posat
1: cara. I també para la gent, ja t'he vist per la tele amb lo de les xerrades i sí. està guai, hi ha molta gent que ens escolta
0: jo
1: i això
0: sí.
1: també ho agraeixo moltíssim perquè estem aquí per això.
0: I tant
1: per,
0: que sí. Per... Vocació de servei, no? Algú
1: sí.
0: que tria un ofici com el teu és perquè té una clara vocació de servei, si no haguessis fet
1: jo sí.
0: administració d'empresa, jo què sé, m'ho invento. Però és evident que quan tries un ofici que justament és... ajudar la gent o tractar la gent és vocació.
1: Vocació de servei i voler seguir d'independent.
0: Exacte.
1: Perquè si no...
0: perquè també contesta si vols. Suposo que ofertes d'aquestes cadenes n'hauràs tingut moltes, o no?
1: No, jo no n'he tingut. No,
0: ah, jo pensava que sí.
1: Jo estic esperant a veure si algú d'això... No sé, jo crec que per treballar per una altra... I amb una cadena potser duraria 3 mesos, 6 mesos.
0: Coneixent-te és possible.
1: No n'he tingut.
0: Ah, jo pensava que sí, de dir doncs, que EdOptics assumeixi o que absorbeixi certa marca, certa no sé què.
1: Bueno...
0: Veus?
1: Això sí, això sí, però per anar a feina, sí, va venir General Òptica, ha vingut Opticalia...
0: Sí, bueno, les grans
1: sí,
0: cadenes.
1: Aquestes... Sí, això sí que ha vingut, et prometen un munt de coses, però al final dius, però jo haig de seguir treballant igual.
0: Ja.
1: I perdo la meva identitat. La vull perdre?
0: No.
1: Vull perdre això? No. I avui estem aquí,
0: doncs
1: esperem donar
0: molta...
1: I per
0: molts anys.
1: Sí, sí.
0: I per molts anys.
1: I si no, canviarem, vull dir que...
0: el que
1: hagi de ser, tu.
0: I tant que sí.
1: Ja no em tanco res.
0: Molt bé, Sílvia, una bona conversa. Ens hem allargat molt. L'ocasió s'ho mereixia. A més, avui teníem
1: sí?
0: el dia així com alliberat, que a vegades ens passa.
1: Perfecte.
0: I ens ha permès allargar-nos, però crec... I espero que l'audiència també estigui d'acord, que s'ha fet curt, perquè això ja hem fet quasi 45 minuts de secció, que es diu aviat.
1: Què dius,
0: s'ha passat molt ràpid. I això és bona senyal.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Sílvia.
1: Au, tu.
0: Fins aquí 15 dies.
1: Adéu.
0: Adéu-siau.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, fins a les 12, amb Pere Sallet. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. el govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
0: Doncs bé, parlem d'una de les entitats benèfiques i socials més importants que podem trobar a nivell territorial i que també té força pes aquí al municipi, com és Càritas. Parla d'entrada, ho dèiem, és un programa especial, un programa que té aquesta base solidària d'aquesta feina, ja jo crec d'aquelles prou coneixedores, en principi, tot i que n'hem de parlar més profundament, però d'una llarga història sobre ajuda, recolzament social des de Càritas del Vendrell. I ho tractarem des de diferents àmbits, i ara, mica en mica, anirem explicant com i de quina manera ho farem, això. De fet, començarem una mica amb aquesta part més institucional, si es pot dir així, que no és ben bé així, però aquesta banda de conèixer una mica millor què és Càritas del Vendrell i la molta feinada que fan. De fet, ens acompanya la directora actual, la responsable actual de Càritas del Vendrell, que és la Maria Carme Perelló. Com estàs, Maria Carme?
6: Hola, molt bé, bona tarda.
0: Sí? Sí que una mica nerviosa. Oh. Això dels micròfons, sí. Això no et va
6: això
0: massa.
6: Això no és el meu.
0: Però no pateixis. Jo crec que el missatge, que és el que hem de deixar clar, serà fàcil fer-ho, ja ho veuràs.
6: Sí?
0: Confies en mi, Maria Carme? Sí, jo crec que sí. I a més, al teu costat, home, deixa'm-ho dir, un dels històrics de Càritas del Vendrell, Joan Carles Guillard.
7: Sí, i tant.
0: Com estàs?
7: Molts anys, bé. Sí? Jubilat i ja
0: bé,
7: està.
0: Molt
7: i molt ben substituït per la Carme.
0: Fantàstic. De fet, jo quan vaig entrar en aquesta casa, ja fa 20 anys...
7: Jo era.
0: Parlàvem tu, Quan parlàvem de Càritas, parlàvem tu, Joan Carles, justament,
7: Home, són molts anys.
0: Clar.
7: Vaig ser de 43 anys, jo, des del començament.
0: Què dius? Sí, 43 anys, com a responsable de Càritas, aquí al Vendrell.
7: Uau. Però, clar, eren altres temps, Era molt diferent al començament. Ja. Vam començar a 5 o 6, la majoria ja no hi són. I d'això, teníem doncs, coses molt bàsiques.
0: Clar.
7: Ara ha canviat molt, ha canviat molt.
6: Fins que vam tenir local,
7: treballadores
6: socials.
7: Socials locals,
6: això era el 1997, sembla que era.
0: Fem una cosa, crec que és important. Això, recordem què és Càritas, que a vegades pot semblar una cosa com molt... Però jo penso que és important que amb la vostra veu ens expliqueu què és Càritas. I aquesta delegació que tenim al Vendrell de Càritas, com ho expliquem? Va.
6: Jo diria que és l'entitat, o sigui, no l'entitat, la part social de l'Església Catòlica.
0: Val.
6: Bueno, una de les parts, perquè l'altra és...
0: Mans Unides.
6: Mans Unides, exacte. Però la part social que toca molt a persones vulnerables d'aquí, doncs, d'aquí. Perquè el Mans Unides va més fora d'aquí d'Espanya,
0: diguem-ho,
6: del territori.
0: Correcte.
6: Les que toquem dintre de la població, nosaltres també abarquem una part arxiprestal. Uh-huh. Fem un acompanyament en les Càritas de l'arxiprestat. Però, doncs, bàsicament és la part social... i, bueno, d'ajuda a les persones vulnerables.
0: Sí.
6: És l'acompanyament. Lo més important per nosaltres és l'acompanyament.
0: Correcte.
6: Que arriba la persona, que és atesa, sigui que sigui, no tanquem portes, i llavors és estudiar, doncs, a veure la problemàtica que porta al damunt.
0: Correcte. Situacions... variades, àmplies, de vulnerabilitat,
6: de molts tipus, sí.
0: I és el que jo intentava explicar una mica també al començament, no? Que, i és potser el que deia el Joan Carles, que la cosa ha canviat molt, no? Que s'ha passat d'aquesta ajuda directa, no? D'aquesta recaptació directa o banc d'aliments, digue-li com vulguis, ho podríem dir de moltes maneres, però que s'ha convertit en un recolzament, en un seguiment, en una ajuda, en formació, en activitats, en accions, que el que intenten és ajudar aquestes famílies que puguin sortir de la situació de vulnerabilitat. Aquesta seria la base actual, no? M'imagino.
6: És lo bàsic. Veure quines necessitats prioritàries tenen en aquell moment, que si és ensenyament, que si és alimentació, que si és treball, XX, que si és escola, formació és molt important per tots, I, bueno, dir-te que he dit aliments, però nosaltres, com a Càritas del Vendrell, no fem aquest servei, el porta als serveis socials de l'Ajuntament a través de la Creu Roja. Llavors, nosaltres, el que sí, hi ha una necessitat imminent que serveis socials en aquell moment no està disponible, doncs tenim el targeta moneder, que és on te va tot a Càritas. Càritas promou ja repartir amb targeta moneder, que és més dignitat de la persona.
0: Exacte, amb aquella targeta les famílies poden anar a comprar a un establiment i poden justament comprar, no, amb aquesta targeta els que poden... ells creguin oportú i necessària.
6: Exacte, sí, sí, així és.
0: Clar. Això ha canviat molt, com deies, Joan Carles.
7: Sí.
0: No?
7: Nosaltres teníem aquella lema de dir Càritas, el treball per un món més humà. I llavors treballem amb les persones per fer això, que siguin tothom dignes, que es puguin valdre per si mateixes i que puguin tirar endavant.
0: Clar.
7: I, però esclar, això és molt difícil. És molt difícil perquè, a part de que ha vingut una llau de persones noves, que abans no, tampoc en teníem tantes, i ara, doncs, clar, costa molt de...
0: Clar.
7: Problemes de llengua, problemes d'adaptació... Hi ha molts problemes.
0: Clar. Que en aquest aspecte també treballeu des de Càritas, ens consta,
6: Formació, fem cursos, fem alfabetització, que són grups més reduïts, però que són molt importants també, perquè, clar, alfabetització, si no saben llegir...
0: No, clar, és
6: una base, les mares, per exemple, si no saben llegir, com ajuden els seus fills?
0: Clar.
6: I és molt important, sí, que no sé ara on estava.
0: Bé, aquesta importància d'aquesta gran quantitat de serveis que, mica en mica, que en contrapartida podríem dir que, bueno, malauradament, no? Càritas ha hagut com fent gran, no? Càritas ha hagut com ampliant tots aquests serveis, ja dic malauradament, perquè continua, que fa falta més que mai, justament ara també, no? Avui en dia...
7: I sobretot reconvertir, s'ha hagut de reconvertir,
0: correcte,
7: no? Davant les situacions actuals.
0: Ah, que tant de bo Càritas pogués fer altres iniciatives, no? Potser que no fes falta...
6: Tant de bo no fes falta.
0: Per això dic, que tant de bo Càritas pogués convertir en una entitat,
6: no?
0: Que no pas d'ajudar.
6: No.
0: Tot i així, les famílies o les persones que poden accedir a Càritas... És directe, han de passar per serveis socials? Com funciona
6: això?
0: En aquest cas vosaltres, directament,
6: Sí, i tant. No necessiten res, venir allà i s'esperen i se'ls atén.
0: Clar, sí. El local va ser també un abans i un després, suposo. Que ja fa molts anys que el teniu, aquell local.
7: Sí.
0: Però va ser un abans i un després de l'organització,
7: Va ser providencial, perquè primer vam llogar un local que després vam poder comprar... una herència de l'Antoni Acumulat que ens va tocar i vam poder gaudir d'aquest local. També hi va haver un fet important que la gent no sap, que per un Sant Joan es va calar foc al local.
0: Ostres!
7: No se sabia això, no?
0: No? Sí. De quin any, Joan Carles?
7: Uf, al començament era.
0: Ah,
7: perquè el teníem distribuït d'una manera, però el calar foc vam haver que distribuir-ho d'una altra manera, no?
0: Clar.
7: I això ens va anar molt bé per fer els despatxos i per fer tot i... Sí, teníem uns cartrons allà dins i ens van tirar foc per sota la porta, no sé, un coet o vés a saber què, i es va encendre. Em van trucar a mi els dugues de la nit, per anar a obrir, tota la història, i va ser...
0: Ostres!
7: Però bueno, n'hi ha mal que per bé no vingui, va poder fer vocal d'ara,
0: Exacte, és a fer una mica l'aventura de tota aquesta història història de Càritas del Vendrell, està clar. Una part important, i que potser també hi ha en aquesta memòria col·lectiva, que és la roba. Per què associem la roba amb Càritas?
6: És un treball que crec que s'ha de valorar molt, del reciclatge de la roba.
0: Molt bé.
6: I és que, a més, ens venen també de tots els llocs arxiprestalment, ens venen de tota la població del Baix Penedès. Llavors, doncs, aquí el voluntari fa un treball molt gran.
0: Molt bé.
6: Molt gran, i a vegades no li caldria fer tant si les persones que ens porten, ens donen la roba, si fessin abans una mica de tria, pensant en que aquella roba ha de servir per una altra persona.
0: Clar.
6: Que amb els seus respectes, amb tots els respectes, doncs
0: sí.
6: Ha d'estar bé en condicions. I això ens dona molta volum de feina, i el reciclatge per la nostra botiga és fabulós, ens ajuda molt a sostenir doncs,
0: clar,
6: tota la despesa.
0: Sí, la no? I...
6: Però és que, a més, el volum de voluntariat també li representa molta feina. Doncs, insistim en això.
0: Aprofitem per fer una crida.
7: Jo, amb això vull dir que Càritas, el important són els voluntaris.
0: Sí, no,
7: sense voluntaris, no podríem fer-ho.
6: Sens dubte, ja, voluntaris de cada projecte. Doncs aquí sí, és una crida total a que tota la població, abans de portar-nos roba, estris de tot tipus, també, que hi ha molts estris de nens petits, abans de tot això, que ho seleccionin una mica, que pensin que allò ho ha de poder fer servir una altra persona.
0: Sí. No, que s'agraeix molt el gest i la voluntat, és obvi, però és, bueno, és això, aplicar una mica el sentit comú i que és roba que s'ha de reaprofitar, que no és allò, la porto aquí perquè no sé què fer d'aquesta roba, sinó realment hi ha aquesta voluntat de donació, que sigui roba en bon estat, que sigui roba, doncs, quan arribi a Càritas, que arribi les millors condicions, no, les millors, no, la millor condició possible, que estigui neta, que pugui estar plegada, que pugui estar classificada, etc, que es pugui una mica ajudar.
6: Perquè després hi ha un segon reciclatge amb el que no serveix i això també comporta un transport
0: i una despesa extra, que no tocaria.
6: Exacte.
0: I l'altra crida que podem fer, que és aquesta, aquest reconeixement al mateix temps dels voluntaris. Perquè Càritas és com és i, com dèieu, gràcies als voluntaris.
7: I tant.
0: I que...
6: Sempre dic que formem una gran família.
0: Exacte.
6: I jo sempre dic això.
0: I sou una bona colla, però sempre oberts a que vingui gent a col·laborar amb vosaltres, oi?
6: S'agraeix, vull dir... Que vinguin, que ens truquin i que, o que es presentin allà i parlem i veiem el lloc més adient de cada algú.
0: No. De feina sempre n'hi haurà, de fet.
6: Sempre n'hi haurà.
0: Això,
6: de moment, sí.
0: Des de la repartició de material, entre d'altres, roba, el que sigui, tota aquesta feina que fa falta també, allò... De mà d'obra, m'atreviria a dir que fa falta per voluntaris. Sí. I la gent que estigui interessada, que això, que es posi en contacte amb vosaltres, que s'acosti allà al local de Càritas i que...
6: Sí.
0: Bueno, que demostri aquestes ganes de col·laborar i de fer
6: doncs
0: de voluntariat.
6: Doncs sí, allà els esperem.
0: Molt bé. A Valtros ja sé que ja us acomiado. Gràcies per acompanyar-nos. I després, quan tornem d'aquest reportatge de l'Armini, anirem cap a la Diana. Joan Carles, Maria Carme, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a tu. Molt bé.
8: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Diana González, com estàs?
9: Bona tarda, molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Tu ets una mica això, aquest motor... professional de Càritas, no? Ets treballadora social i t'encarregues justament del que suposa, no? El treball i la feina d'ajuda, de recolzament i de seguiment cap a aquestes famílies vulnerables, oi?
9: Sí.
0: Fins fa molts anys, a més,
9: sí, Diana, ja fa un munt d'anys.
0: Molt bé. I a més allò, com dir-ho, contractada per Càritas, és a dir, que és un servei amb prou pes... i amb la necessitat de recursos per poder tenir-lo.
9: Sí,
0: no? Per dir-ho així, si es pot dir així,
9: Sí, per Càritas, bueno, l'activitat principal o el projecte principal és l'acollida. I a partir d'aquest projecte, que és detectar aquestes necessitats de les persones o de les famílies, és des d'on sorgeixen els projectes.
0: Val.
9: Que aquests, doncs, com ja hem parlat abans, no, van canviant al llarg del temps perquè les necessitats no sempre són les mateixes.
0: D'acord.
9: I des d'aquí doncs, sorgeix la necessitat de buscar, no, aquest finançament o aquesta col·laboració amb entitats o amb empreses més enllà dels fons propis o dels fons públics, no?
0: que són els
9: que ens nutreixen la nostra acció.
0: Molt bé. I per això la importància d'aquestes empreses amb cor, que volem destacar també en tota aquesta conversa, en aquesta conversa d'avui. De fet, Càritas, home, és un organisme gran, no? La ciència és gran, i ho repartiu també per demarcacions, que sí?
9: Sí, en principi som... Bueno, cada parròquia és una Càritas, o sigui, cada parròquia té la seva seu parroquial, i després ens anem unificant i treballant conjuntament per facilitar també la feina, no? I per repartir sobretot aquest voluntariat i aquests tècnics.
0: Perfecte.
9: Aleshores, hi ha projectes que funcionen a nivell municipal, que seria parroquial, o a nivell arxiprestal, que seria comarcal. I inclús també funcionem a nivell de província de tota Tarragona. Tenim molts projectes compartits.
0: Suposo que no. Clar, aquesta interconnexió amb les diferents seus o amb la seu gran, en aquest cas de Tarragona, és constant, clar. És tot un, no? Sí que, clar, sempre lluitem i defensem la proximitat que podem tenir amb delegacions com la del Vendrell, però diguem que no, és continu, la informació,
9: sí, sí, els projectes... Intentem això, treballar conjuntament, precisament perquè sigui més senzill i més fàcil, però sobretot amb llibertat, no?, de cada seu, de poder donar resposta a les seves necessitats reals, perquè no són les mateixes aquí, que en un poble més... més apartat o en un lloc més de muntanya o en un lloc de, amb més indústria, potser, clar, aleshores clar, que sigui individualitzat.
0: Clar, d'aquí aquesta proximitat que dèiem, la importància de la proximitat i l'entorn on s'hi està, en aquest cas aquí al Vendrell, i a la comarca, també, en certa manera. Així doncs, quan una família o una persona s'adreça a Càritas, parlen amb tu a primera instància, doncs.
9: Sí, normalment sí. Sí. Som, bueno, hi ha més companyes, però sí, normalment la primera atenció la faig jo. Uh-huh. I des d'aquí doncs, és on donem accés als diferents recursos, ja siguin propis o d'altres entitats o d'altres seus de Càritas, no? Per poder derivar, ja estan... Ens interessa molt treballar en xarxa amb altres entitats i serveis, perquè per sort el Vendrell té molts recursos, no? Uh-huh. I molts serveis, i és molt important també que les persones tinguin accés a la major part de serveis que sigui possible.
0: Molt bé. Abans hem parlat, no?, que és aquest biom identitats, no?, dels nens del Vendrell, el Fem Pinya amb l'Ajuntament, Creu uh-huh. Roja... és important, eh?, sí, aquestes sinergies entre uns i els altres. Jo crec que tampoc no cal buscar números, però sí que seria important conèixer el gruix.
9: Uh-huh. Nosaltres...
0: Clar, és un rànquing malaurat, torno
9: clar,
0: a dir,
9: sí,
0: però...
9: Ens agradaria que fos més petit,
0: exacte,
9: però sí, bueno, estem atenent unes 250-260 famílies a l'any.
0: Val.
9: I pues, en diferents serveis. Hi ha persones o famílies que necessiten una atenció o un suport molt més puntual, no? Uh-huh. I hi ha altres famílies que sí que fan un procés d'acompanyament molt més llarg.
0: Val.
9: I que potser sí que les anem atenent doncs, de manera més prolongada o durant diferents etapes de la seva vida.
0: D'acord. I aquest nombre ha anat fluctuant amb els anys? Hi ha hagut un increment? No? Cap on?
9: Va variant, però és bastant estable.
0: Val.
9: Sí que depèn també dels projectes que tu ofereixes. No? Quan ofereixes un servei de distribució d'aliments, per exemple, es dispara molt les famílies a les que tu dones accés, no?
0: Uh-huh.
9: O els perfils, no? Si tens un servei, no sé, com pot ser de lleure infantil, no? Doncs clar, augmentes molt perquè les famílies i les persones al final van a demanar el que s'ofereix.
0: Clar, ja.
9: No?
0: Clar.
9: Però sí que està semblant en els últims anys, no, hi ha alguns pics per èpoques, però
0: val.
9: Es manté.
0: I això, quan parles de programes, són molt diversos. Abans ho puntualitzàvem amb el Joan Carles i la Maria Carme. Això des de formació, sobretot, sé que hi ha un objectiu principal, que és amb la formació, en qualsevol matèria.
9: Sí, tenim formació en el que seria la llengua, que seria una més d'habilitats uh-huh. socials bàsiques, però també orientat a l'orientació laboral.
0: Val.
9: I anem oferint cursos que, bueno, els anem variant
0: sí,
9: en el
0: sí.
9: temps, més orientats a la professionalització,
0: val,
9: perquè hi ha persones que busquen feina, no?, i no tenen aquesta formació prèvia, i intentar que siguin formacions curtes, de qualitat, i que donin després un accés real cap
0: val.
9: Al mercat laboral. Doncs
0: val.
9: Intentem adaptar-la a la nostra realitat.
0: Sí, sí, sí. Perquè, de fet, l'objectiu sempre ha de ser aquest, en principi, no? Sortir d'aquella situació de vulnerabilitat.
9: Exacte.
0: Això amb una feina digna, mm-hmm. estable, un habitatge
9: sí.
0: digne, estable.
9: Estable,
0: exacte,
9: sí. El problema després xoques amb la realitat,
0: sí, sí,
9: no?
0: Que és molt dur,
9: amb els problemes ja estructurals, doncs, que té la societat, no?
0: Sí.
9: I afegeixes les problemàtiques individuals o familiars que pugui tenir cadascú, no?
0: Correcte.
9: Amb la qual cosa, de vegades, doncs, el problema és més gran per a algunes persones que per les altres.
0: No, està clar. Que és això. No és fàcil i superar aquestes situacions per la gran majoria de famílies o de persones no és fàcil, però sí que hi ha almenys la possibilitat de treballar-ho i intentar aconseguir-ho, no?
9: Exacte, sí, sí, sí. I d'acompanyar els processos.
0: Clar. També suposo, Diana, que com a treballadora social o treballadores socials que sou, també teniu, entenc, i ara potser vaig una mica més enllà, com aquesta part també d'acompanyament emocional, psicològic, perquè jo m'imagino, quan parlem de situacions vulnerables, aquí queda dit així, però clar, estem parlant de famílies, no?, amb els seus projectes vitals, famílies uh-huh. amb nens, o no, m'explico, és
9: sí,
0: a dir, que
9: sí.
0: treballar així, ostres, no ha de ser fàcil, Diana?
9: No, bueno, moltes vegades fas una feina més de contenció, no?
0: Exacte.
9: Emocional, de fas de parada.
0: Uh-huh.
9: Hem tingut uns temps també on és difícil accedir a determinades administracions o a determinades ajudes, no? Perquè la burocràcia és complexa, cada vegada s'han de fer més tràmits per internet, les persones tenen dificultats per aconseguir cites, per saber com han de tramitar, i aleshores moltes vegades ja arriba la gent en situació de desesperació
0: moltes vegades.
9: I per això et dic que moltes vegades simplement contents, informes, dones una informació clara, adaptada a la situació de cada persona,
0: clar,
9: i moltes vegades aquí acaba, vull dir, és només facilitar l'accés a...
0: Val.
9: Però clar, has de tenir...
0: No, clar, està clar. Clar, és això, que a vegades aquesta falta d'informació, no, fa que justament tot es vegi més complicat.
9: Sí.
0: Que segurament ja ho és, eh? Però potser el no saber quins recursos pots tenir al teu abast encara fa que, no, emocionalment sigui encara més complicat de poder assumir-ho, no? Uh-huh. I que tinguis l'energia, per què no dir-ho? L'energia i la força per seguir endavant, per tirar endavant, per participar d'un curs, d'un taller, de venir a Càritas, no m'explico, no?
9: Exacte, sí. Moltes vegades les situacions de dificultat es prolonguen en el temps per això, per desconeixement o per dificultat d'accés. Una cosa que es podria solucionar en 2-3 mesos acaba suposant 6 o 7 mesos de burocràcia i és complicat per a les famílies.
0: Bé. I això que dèiem abans també, qualsevol família, persona que ho cregui adequat, que s'adreci directament a Càritas... Uh-huh. I que vagi allà, pregunti,
9: exacte,
0: i de seguida
9: sí,
0: sabré
9: sí.
0: orientar. I voluntaris el mateix, tornem-ho a dir.
9: Voluntaris el mateix, sí. Voluntaris i buscar sempre doncs, diferents possibilitats, no? Perquè clar. Sí que està bé parlar dels projectes, no? Tenim el projecte de gent gran, el projecte de la roba, el filigrana,
0: sí.
9: Els projectes de formació, tot això funciona també amb voluntaris. Vull dir, tenim voluntaris que venen a doblegar roba, però tenim voluntaris que venen a oferir cursos, no? I a oferir formacions i acompanyar en aquest procés. Tenim voluntaris també que ajuden a fer tràmits, que ajuden a buscar feina. Tot això, vull dir, et pot arribar un voluntari que t'ofereixi de cop una activitat...
0: Ostres, que bé.
9: Tenim els espais Encor, que és un projecte nou que està funcionant molt bé, també portat a terme per voluntaris i per participants, que ofereixen els seus coneixements, no? més de manualitats, per exemple, i estan fent costura, estan fent manualitats, estem fent pintura,
0: que
9: vull dir que de vegades t'ofereixes perquè dius, ah, jo és que a mi la roba, però ofereix, perquè segur que hi ha algun espai...
0: Alguna cosa que pots ajudar, això, en la integració, en el suport social, o simplement... donar conversa a una persona que es pot trobar en situació de vulnerabilitat, doncs això simplement hi ajuda, que dèiem, aquest estat d'ànim i amb ganes d'intentar sortir de la situació. Que bé. De fet, que hi ha molta cosa, no podem explicar-ho tot perquè hi ha moltíssima cosa, però la gent que també entri a Càritas, no ho hem dit, si la gent busca Càritas per internet ho trobarà de seguida, si busca Càritas al Vendrell també ho trobarà. Contactes, telèfons, adreces i tota la informació d'aquests programes i tot allò que s'ofereix, que és inabastable i molt ampli, per sort. Que bé. Un plaer, Diana.
9: Molt bé, moltes gràcies.
0: I aquesta oportunitat de conèixer una mica més en profunditat, almenys una mica per sobre, perquè ja dic que la cosa és més profunda, però almenys hem tingut una bona idea, o hem recordat el que és Càritas i què és Càritas aquí al Vendrell. Gràcies, Diana, de veritat, per acompanyar-nos.
9: Molt bé.
0: Gràcies.
9: Adéu.
8: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
8: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Les 11 i 12 minuts, anem una mica tard, força tard. Hem anat més enllà del butlletí de les 11. Estem de ple a tota aquesta tercera i última part de Calaixera avui dijous. I si us sembla, bé, tot i que teníem ja previst fer diferents seccions i també recordar propostes musicals que arriben aquest divendres, ja ho farem. A partir d'aquí podem anar i marxem ja directament cap al cinema. Com sempre, arriba el moment d'obrir les portes dels cinemes perquè cada setmana les sales renoven cartellera. I just després d'aquest mes de juliol és el primer cap de setmana d'agost, però hem tingut un mes enrere carregat de grans estrenes. Aquesta setmana és una mica tot més tranquil en aquest aspecte. No hi trobarem cap superproducció destinada a batre rècords de taquilla, però sí un grapat de pel·lícules molt diferents entre elles, com animació per als més petits, thrillers, drama europeu i una comèdia espanyola que vol fer-se un lloc en les estrenes d'aquest estiu. Però bé, anem cap a la primera d'elles i si teniu canalla a casa, no cal que us digui gaire cosa més. Perquè aquesta és probablement la pel·lícula que us tocarà anar a veure aquest cap de setmana. Els inseparables Chase, Marshall, Sky i la resta de la patrulla canina que viuen una nova aventura després de quedar atrapats en una illa plena de dinosaures. Allà descobriran un món completament desconegut i hauran de superar tota mena de reptes per tornar a casa, ajudant, com sempre, a tots aquells que ho necessiten.
10: Nunca podría ser un perro de aguas.
11: ¡Impacto inminente!
0: Al darrere hi torna a haver el director Carl Brunker, responsable de les anteriors pel·lícules d'aquesta franquícia, que manté la fórmula que també ha funcionat fins ara. Molt de color, molt de ritme, humor constant i un missatge positiu sobre el treball en equip, la cooperació i l'amistat.
11: ¡Estamos preparados! ¡Corre!
0: La patrulla canina, la dinopel·lícula.
12: Este año.
11: És la dino, s'ha
0: És evident, que no descobrirà gaire cosa nova per als adults, però tampoc no ho pretén. És una pel·lícula pensada perquè els nens surtin del cinema amb un somriure i en aquest objectiu compleix perfectament. Si busqueu una sessió familiar aquest cap de setmana, és això, la millor opció possible. La patrulla canina, la dinopel·lícula.
13: Es el mayor depósito natural de diamantes del mundo.
14: ¡Venga, papá, piedrita!
13: ¡Ah! La única solución es una buena explosión.
11: ¡Es un volcán! ¡Pretenden destruir la isla! ¡Necesitamos toda la ayuda posible!
0: A partir d'aquí ja han altres estrenes que també toca destacar-les i que també són bé prou interessants. Perquè, per exemple, si preferiu una història amb una mica més d'atenció, una de les propostes més interessants es diu El síndrome de Rembrandt. És un thriller europeu que porta al món de l'art i tot comença quan apareix una pintura atribuïda a Rembrandt. El que sembla un descobriment extraordinari es converteix ràpidament en una investigació plena de secrets, d'interessos milionaris i personatges que amaguen molt més del que expliquen. Bé, podem dir que és una d'aquelles pel·lícules que no necessiten persecucions impossibles ni explosions per mantenir l'atenció. Aquí tot passa a través dels diàlegs, de les mirades i dels petits detalls. Bé, es vol tractar una mica l'espectador amb intel·ligència, diria jo. No dona totes les respostes de seguida i obliga a estar atent durant tota la projecció. Així que si us han agradat altres títols clàssics, com El nom de la rosa, El codi da Vinci o els thrillers d'investigació europeus, aquí trobareu una proposta ben solvent. El síndrome de Rembrandt. I també canviant totalment de registre, arriba El último mono. És una comèdia que utilitza humor per retratar moltes de les contradiccions de la societat actual. El protagonista, que es veu arrossegat en una cadena de situacions cada vegada més absurdes i que acaben convertint-se en una crítica social disfressada de rialla.
15: Los hombres, sobre todo los heterosexuales, son una especie en vía de extinción. Queremos que nos respeten. Les exigimos que aprendan dónde está el clítoris. O sea, nos estamos volviendo locas.
0: Espera. Bé, podem dir que és una comèdia d'acudit fàcil, tot sigui dit, però que, bé, més aviat d'aquelles que juguen amb la ironia i amb els personatges més extravagants, tot i que tampoc no descobreixen gaire cosa nova, La sensació que deixa és que no busca agradar a tothom, però qui entri en el seu joc probablement la gaudirà molt.
16: Mismo tren, mismo destino, por casualidad no me estará siguiendo, ¿no?
0: El último mono, aquest és el títol. Producció espanyola.
15: Sí, está tramando.
0: La pel·lícula espanyola de la setmana, podríem dir.
17: ¿Te mucho con los tíos?
15: No, yo no me meto con los tíos, soy animalista. ¿No te harías con él ni por curiosidad?
18: Espalda recta, pecho orgulloso, parezco un cantante de K-pop coreano.
19: Estás espectacular.
15: Vamos a jugar.
20: Tú no pasabas de él.
21: Me odias y me deseas.
14: A mi que le vien.
17: Todas las mujeres son lesbianas.
0: I anem cap a una proposta molt més íntima. La ventana abierta. És una pel·lícula que ens ajuda a conèixer el Rubén, un home que viatja fins a un petit poble costaner per trobar-se amb una dona amb qui ha mantingut durant molt de temps una relació exclusivament virtual. I quan finalment es coneixen, tots dos descobreixen que la realitat i les expectatives no sempre acaben de coincidir. És una història que parla de la necessitat de connectar amb els altres, de la solitud i com les xarxes socials poden contribuir a una imatge molt diferent de les persones.
19: Hola y adiós.
20: ¿Cómo que adiós?
19: Se lo decía a ver a mi hija que está aquí.
20: Por fin nos conocemos en persona.
21: No, mira, esa foto la conozco yo, tu hermana. Por cierto, ¿dónde está?
0: Hem de dir que també és producció espanyola. És un cinema pausat, contemplatiu, amb una fotografia molt cuidada i unes interpretacions que sostenen pràcticament tota la pel·lícula. Bé, no és una obra per qui potser busqui acció, però sí per als espectadors que prefereixen sortir del cinema amb alguna cosa per pensar i de conversar.
22: Te puede hacer perder la cabeza.
0: I acabem amb una altra pel·lícula, El amor que permanece. Tampoc s'ha de dir que no és una pel·lícula fàcil, també és una pel·lícula amb un alt càrrec alternatiu i que potser serà també complicat que arribi a les cartelleres més convencionals.
23: Una família de 5 membres i su perro pastor disfruten de una cena tardía.
0: És una producció dramàtica que reflexiona sobre les segones oportunitats. Parla del pas del temps, dels records i d'aquelles relacions que semblaven acabades però que anys després encara continuen deixant empremta. És una pel·lícula elegant, molt ben interpretada i amb un ritme tranquil que aposta clarament pels personatges abans que per uns grans girs de guió.
23: Barco pesquero de 15.000 toneladas.
24: ¡Qué cachondo estoy, Baggy! ¿No estás cachondo?
25: ¿Cómo?
23: Los niños tienen el privilegio de poder jugar.
0: Doncs bé, són les pel·lícules que arriben a les cartelleres, que sempre ens agrada avançar-ho, això, perquè després l'hora de triar sigui justament una bona elecció. Així que això, si aneu amb criatures, no hi ha debat. La Patrulla Canina, la dinopel·lícula, és l'elecció més fàcil i la que amb tota probabilitat deixarà més contents els petits de casa. I per a un públic més adult, clar, és això, us heu de quedar amb El síndrome de Rembrandt, potser. Em sembla que és la proposta més completa d'aquesta setmana, amb una història que atrapa des del primer moment i que demostra que encara es queden thrillers elegants sense recórrer als grans efectes especials. I en canvi, si sou els que busquen un cinema més tranquil, més emocional i amb temps per assaborir les històries, La ventana abierta també mereix una oportunitat. El repàs a les pel·lícules d'aquesta setmana. Recordeu que també al mateix temps a les cartelleres encara continuen cartells amb alguns dels blockbusters més importants d'aquest estiu, com Spider-Man Brand New Day, que estava tenint tots els rècords de taquilla, La Odissea, que també ho està fent, o Toy Story 5. Així que les opcions continuen sent moltes i ben variades. Que gaudiu del cinema, i això, sempre amb aquest especial encàrrec d'explicar-vos cada setmana quines són justament totes aquestes pel·lícules.
26: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
27: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
26: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.

0: Les 11 i 23 minuts, avui amb força temps, ho hem volgut fer així. Temps de participació, temps de trucada, sempre pels canals habituals i que estan ja a la vostra plena disposició, si voleu, si us ve de gust, si ho podeu fer, si us esteu escoltant o el que sigui, eh? Missatge de WhatsApp al 686-101-101, molt fàcil, 686-101-101. O això, directament cap al telèfon de directe, que a partir d'aquí ja està plenament operatiu. 977-15-70-69. 977-15-70-69. A més, tota aquesta participació, que sempre l'anem barrejant amb bona selecció musical, també tinc temps de fer una mica d'agenda destacada, com no. Però sobretot aquesta bona selecció final que ens portarà fins al migdia, fins a les 12, però encara ens queda prou estona per davant. 977-15-70-69, missatge de WhatsApp al 686-101-101. Pel que fa a les trucades, ja tenim la primera d'avui. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Hola, Maria Dolors.
1: Hola, carinyo, què tal?
0: Què dius, com estàs?
1: Anar passant de calor, però
0: sí?
1: Bueno, a veure, ha dit avui el Marc.
0: Sí, sí,
1: el Marc Rodero.
0: Sí,
1: el Marc, que hi hauria alguna cosa d'aigua.
0: Sí, a veure, aquesta tarda plou una mica i baixen les temperatures.
1: A vegades diuen, però no arriba, saps?
0: Per això que... allò que diuen meitat nord, saps què vull dir? Jo, de Vendrell en amunt.
1: Això.
0: Molt bé. A veure si fa algun ruixadet i ajuda a refrescar una mica.
1: A veure, sí, almenys... i que netegi una miqueta també els carrers i,
0: sí,
1: i els parques, que està tot sec i tot molt malament.
0: Exacte. A veure, a veure.
1: El parc nostre està tan...
0: sí, està tot, tan tot sec, oi?
1: No, no, sec i brut.
0: Sec i brut, ja.
1: No, sí, molt brut. No, no, no, passen, no passen a fer-lo molt malament, molt malament. I hi hagués les quatre cafeteries a davant,
0: ja,
1: que tenen molt públic i és un puesto públic molt... hauria d'estar que... aquest parc hauria d'estar fantàstic.
0: Clar.
1: Pels crios, per tot. Està horrorós. Però bueno.
0: Bé.
1: Ja m'he cansat de dir-ho. Ja suposo que no sé si, si algun dia faran cas o no. Jo
0: no sé. No sé. No sap mai, això.
1: Bueno, estimat.
0: Tant de bo.
1: Posa'm la cançó del Nil Moliner. Nil Moliner. Tu.
0: Nil Moliner.
1: Tu.
0: Perfecte.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: La sé i la busco.
0: Molt bé.
1: Bueno,
0: doncs la busco de seguida. Demà divendres, ja sé.
1: I has dit pel·lícules guapes, eh, també?
0: A veure, sí, és una setmana tranquil·la.
1: Una setmana...
0: sí, no hi ha millor grans estrenes, però bé, està bé, està bé.
1: I allà s'està fresquet.
0: Exacte, exacte, això sí que és veritat. El cine sempre fa fresqueta. S'està la mort de bé.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Doncs fins demà.
0: Gràcies, fins demà, Maria Dolors.
1: Adéu.
0: Que vagi bé, adéu-siau.
1: Petonets i abraçades.
0: Igualment, igualment.
1: Adéu, adéu, adéu.
0: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Pere.
0: Què diu, Jan? Com estàs?
2: Mira, avui és un dia especial.
0: Ai,
2: mira, avui
0: i això?
2: És el Sant Salvador, avui.
0: Ah, sí? Mira, no ho sabia.
2: I aleshores, aquí a Vendrell,
0: sí,
2: durant molts anys, va ser la festa major petita, i es feia molt bona festa i feia moltes coses. Però l'Ajuntament, que hi ha hagut els últims anys, hem dit això, que se'n vagi a fregir espàrrecs. I aleshores ja no existeix el Sant Salvador. Però, com que és el sant del nostre rei de la cuina,
0: molt bé,
2: hem de posar un especial pel nostre Salvador.
0: Molt bé, què li podem posar?
2: La que tu et sembli més bé, la que, una que li agradi a ell.
0: Home, alguna dels Beatles, segurament. Sí, alguna dels Beatles segur que li agrada, perquè sempre està demanant cançons de Beatles al Salvador.
2: Doncs nosaltres des d'aquí li hem de donar una bona felicitació perquè vinga, tingui un bon sant i ho passi tot perfecte.
0: Fantàstic. Molt bé, doncs això ho farem, també de part teva.
2: Gràcies, Pere.
0: Molt bé, Jan.
2: Vinga, fins demà i visca els calaixeros i calaixeres i visca la cuina.
0: I visca, Sant Salvador.
2: Bon
0: que
2: dia,
0: vagi bé, bon dia. Adéu. Exacte. Adéu, adéu. També, de fet, no oblidem que l'església és l'església de Sant Salvador, que ret homenatge justament a aquest sant.

0: 977 15 70 69, missatge de WhatsApp al 686-101-101.
1: Que creo que el mundo se acaba cuando...
0: Ja hem tingut les primeres trucades que ens ajuden a trencar el gel i ja tenim les primeres peticions musicals, com aquesta que ens feia la Maria Dolors. Tu, de Nil Moliner.

0: Ahora mi tiempo eres tú.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
2: Ticket to Ride és una de les cançons que més li agrada a en Salvador Rovira, que és col·laborador d'aquesta casa i que ens acompanya els dilluns a la secció de cuina, com bé sabeu. Avui és Sant Salvador, així que felicitats cap a tots els salvadors i salvadores que ens escoltin. Això ens ho ha recordat en Jan Papalet, que ens ha trucat per dir-ho, i això, per dedicar-li alguna cançó de part de tots, i especialment d'ella, per suposat. I per això aquest Ticket to Ride dels Beatles.

0: aquest cas, aquest Ticket to Ride cap al nostre estimat i amic Badó, que avui és el seu sant, així com els salvadors i salvadores. 977 15 70 69, més connexions. Bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: Hola, Maria Carme.
1: Bueno, primer de tot, felicitats pel Salvador.
0: Molt bé, de part teva també, doncs.
1: És, vaig mirar el WhatsApp i quasi em vaig morir.
0: Sí? Ah! És que home, em va fer molta gràcia, de veritat, Maria Carme, quan em va fer molta gràcia.
1: Com mira, era? Com era com, no, quan perquè estic a casa i no porto les ulleres. I llavors no ho vaig veure bé.
0: No. I és que passa moltíssim, si a mi em passa contínuament. I moltes vegades, la gran majoria, quan envien sempre alguna cosa així, una transcripció així, i no ho dic mai, Però, home, és que m'ha fet molta gràcia, perquè eren, no sé, 200 grams de cigarretes. Dic, mira, m'ha fet molta gràcia. I ja està, no té més, no té més.
1: No, mira, va riure a costa meva.
0: Exacte, és això. No m'ho esperava, ja que no m'ho esperava, i ja em va fer molta gràcia.
1: Bueno, escolta una cosa, que espera que te passo el Joan, perquè t'he de dir una cançó que és una miqueta complicada,
0: doncs,
1: i
0: vinga.
1: Te lo dic ell.
0: Molt bé. Gràcies, Maria Carme, una abraçada.
1: Tu, adéu, Pere.
0: Adéu, adéu.
2: Bon dia, Pere.
0: Què dius? Com estàs?
2: Em necessita pel títol.
0: Ah.
2: Escolta'm, posaríem Sugar,
0: sí?
2: Que és una cançó de l'any 69.
0: Sí.
2: D'Arxies.
0: Ah, d'Arxies, perfecte.
2: Era una banda que era com d'estudi, una banda com a fictícia, no sé.
0: Sí, val.
2: No era una banda que anés a fer concerts por ahí, eh?
0: Ja.
2: Sí. En el seu moment va ser número 1 de l'època, no?
0: Molt bé.
2: Va estar bé.
0: Molt bé.
2: Dedicada per tots els oients.
0: Fantàstic, doncs això farem i la busquem de seguida.
2: Molt bé, gràcies, Pere.
0: Gràcies amb tu, que vagi bé, Joan. Una abraçada. Adéu. Doncs vinga, una altra cançó demanada. I ara també de seguida la busquem i l'escoltem, que és la intenció principal. Només faltaria. 977 15 70 69 en directe, pocs segons i 11:45. Però també això, la comoditat d'enviar-nos un WhatsApp, un missatge de WhatsApp al 686 101 101. També molt, molt fàcil.

cançó demanada i que ja podem fer sonar. L'hem trobada de seguida, és una cançó prou coneguda, una cançó clàssica dels The Archies. Sí, una formació molt especial de l'època i que sobretot es va donar a conèixer amb aquesta cançó que tots coneixeu, Sugar Sugar.

0: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Conecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

Tetiats, que ho estan petant amb aquesta cançó, una de les cançons també de l'estiu. N'hi ha moltes, no hi ha, crec jo, així una de cançó allò clarament identificativa d'aquest estiu 2026 que últimament ja està passant. Com si el temps s'hagués... Aina Machuca també canta l'estiu. L'estiu ets tu.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Trucades i participació, eh? Durant tota aquesta estona, això està marcat en aquest fet, 977 15 70 69 o missatge de WhatsApp al 686 101 101. Això quedi clar i això sempre per davant, i també la bona selecció musical que anem triant entre uns i els altres per acabar de posar ritme a tot el programa d'avui dijous. Però també destacant i parlant de les propostes i de l'agenda que arriba aquests dies, sobretot en les festes d'estiu que podem trobar al Vendrell en els diferents punts i els diferents nuclis, sobretot de cara a la platja. És el cas del Francàs, que ja històricament, ja sabeu que té una programació molt completa, unes festes d'estiu que ja fa dies que van començar i que continuen amb força, de fet, aquestes properes setmanes. Per exemple, avui dijous, a 11:15 de la nit, hi ha exhibició de ball de saló a càrrec de l'Escola de Ball Míriam Buitrago, i també hi haurà actuació del grup Massa Madre. Demà divendres, que és 7 d'agost, a les 9 del vespre, a la zona lúdica, hi haurà sopar a la fresca, i a 11:45, havaneres amb el grup Marivent i Rom Cremat. El dissabte 8 d'agost, al vespre, a partir de les 8, classe de ball a càrrec de l'Escola de Ball Míriam Buitrago. A partir de les 11 hi haurà castell de focs a la platja del Francàs, i a 11:15 a la zona lúdica ball amb el grup Liberty. La festa continuarà de cara al diumenge 9 d'agost, a la tarda, a partir de les 6, parc infantil i tallers al carrer Josep Verdi, al Parc dels Pins. I a partir de les 7, xocolatada infantil en aquest mateix espai. El dilluns continuaran les classes de ball que s'allargaran durant tots els dies, dilluns, dimarts, dimecres. Activitats que ja en parlarem i que anirem recordant a mesura que vagin arribant, i també de cara a les properes setmanes, quan també ja continuen les festes de Sant Salvador, que van començar el divendres de la setmana passada. Però justament també aquest dissabte continuen a més activitat. Aquest dissabte 8 d'agost, a 9:15, cercavila dels grups de cultura popular del Vendrell, des de la plaça de l'Ermita al passeig marítim fins a la plaça Bac. A partir de les 10, a la plaça de Sant Salvador, a la plaça de les Palmeres, hi haurà botifarrada. I això acabarà a partir de les 11 de la nit amb el ball amb el grup Revers. El diumenge també hi haurà més activitat, diumenge 9 d'agost, a partir de les 9, sardinada popular. També hi haurà havaneres i rom cremat amb el grup Serra Marina i castell de focs a càrrec de la pirotècnica Dragon. Això diumenge, eh? I després l'activitat continuarà de cara a les últimes setmanes d'agost, i de qual també ja en parlarem perquè fa Sant Salvador. I com a Ruga, que també serà el torn a partir de la setmana que ve, i del qual també ja en parlarem, que encara tenim marge. 977 15 70 69. Missatge de WhatsApp al 686 101 101. La meva sort, una cançó molt xula de l'Edu Esteve.

0: una merda.
1: Doncs va, posem ritme, aixequem una mica el ritme. Són els Pèl de Gall, i el títol és així, una mica irreverent, però bé, de quan en quan ja toca ser una mica irreverents, no em sembla a mi? No m'importa una merda, aquest és el títol.

0: Bé, cançons amb ritme, una mica irreverent, ja dic que el títol no potser és el més assenyat, però bé, a l'estiu, no?, una mica tot s'hi val. Bé, gairebé ho deixarem aquí, ja anirem cap a l'última cançó i bàsicament amb això ens acomiadarem. És en Joan Dausà. El títol és Per una cançó, en Joan Dausà, que no para, eh? És inesgotable i sempre composant música, concerts, idees... I justament aquesta és una de les darreres, ja té les setmanes, però bé, és una de les darreres. I amb això ens acomiadem. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de calaixera, 3 hores més de ràdio en directe. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau, que vagi bé.
1: Just on estem, no et conec, però sé...
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.